hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació, va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit, com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa, d'origen nord-americà, i de només 14 anys. El seu nom era Patti Darbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Bueno, segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Bueno, Lady Darbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert. Ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys. Des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton. I d'ells, 5. I d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir amb Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inga, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: T'has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu I'll Stand By You, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd. 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Ai, segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Rush, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid. Per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones. Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, dits enganxosos, cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem si vols participar és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos. La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín, de Sant Cugat del Vallès, ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

0: you've got a friend.
1: Now ain't it good to know that you've got a friend?
0: Tens un amic.
1: When people can be so cold.
0: La cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol, va estar molt fumut, va estar malalt. Però ella li va dir, tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden. Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967. Let

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles, de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix, Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que, com sabeu, va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Félix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni, o en els matins brillants, o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia, la d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cotes, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
3: Hola, Albert. Sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
2: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Ah, però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: Al llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino i la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, ens va deixar molt jove, el novembre de 2005.

0: dueña de mi voz.
1: Miguel Gallardo havia nascut a Granada al 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Morí el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el 8è disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985. El seu cinquè àlbum.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que, malauradament, ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: "Lolo, mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols." I així va anar la cosa. Escoltem un fragment. Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
1: A veure.
0: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
1: Sí, senyor.
0: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
1: Sí, senyor.
0: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
1: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, sí, sí, et cobro exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Estava molt bé.
0: Estava
1: I me les vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí, sí, sí, sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa
1: sí,
0: avui,
1: sí,
0: que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al redor teu del programa, que sí, no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo, i quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: No sí, però Pere, saps conviure... que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret o és el menjar o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí, el meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això seria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai perquè, no, mira, no em deurien recordar i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: A la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí,
0: que et deu sonar la data...
1: Data de recordar per sempre.
0: Sí, doncs a la ràdio, a banda dels discos prohibits de tota la vida, més els censurats pel director que tocava en aquell moment, perquè hi havia directors de ràdio que eren més censors que els censors, tu ho saps,
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui, discos que havien passat la censura, després en aquella ràdio estaven ratllats i tal perquè no els poguessin posar.
1: Sí.
0: Bueno, doncs, unes setmanes abans del 20 de novembre del 75, ens van enviar una llista de cançons, que normalment no hi havia problema, però que en aquella circumstància van quedar prohibides. Jo recordo, per exemple, el Sebal Caiman, ens la van prohibir, no fos cas que algú pensés que li estàvem dedicant a...
1: Caiman,
0: sí. Exacte. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Sebal Caiman. Però no hi era tan bon home.
1: No
0: I jo, el 20 de novembre, jo la vaig posar. I no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir,
0: Després te la van prohibir.
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes vegades que va ser prohibida,
0: Ja, però amb aquella llista se'ls hi va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
1: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolíssima Serenata de Renato Carosone.
0: Sí, senyor. I per què aquesta?
1: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, més a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
0: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
1: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
0: A tu, sempre. Una abraçada.
1: Vinga, maco, que vagi bé.
0: Vale, maco. Adéu.

Picolíssima serenata, però també va ser un èxit de la música popular de la Itàlia de la postguerra. Havia sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat, recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís. És que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio. I a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio. I als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
1: Sí, perquè totes els projectes d'abans de no i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I no ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
0: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
1: Sí, per nosaltres el premi més especial, I cara, va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estàvem superemocionats i de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? Que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
0: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa potser, no? O no?
1: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
0: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
1: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gent tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
0: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
1: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
0: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
0: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
1: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
0: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jocrítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de

0: a Benidera i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
1: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
0: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a santandreuencs i les santandreuenques.
1: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
0: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
1: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
0: En aquest Via Directa d'estiu ens traslladem ara al finals del mes de maig, quan la companyia Teatre Andreu realitzava el musical 1, 2, 3, canta otra vez en el Teatre Núria Espert. Aquest és el reportatge de Ràdio Sant Andreu.
2: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarlos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión. Thank you.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, bueno, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picar de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis, o sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: A més, aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest.
3: Hola. Y juntos somos los casetes. ¡Y los voy a
4: ¿Y quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
5: ¡No!

0: Tamara Casellas, que es mi coach, no la había visto y la iba a ver en Málaga. Y como nos sacaron en medio, no la vio. Pero ya después, en la segunda parte, no entró. Dijo, o sea, si no la veo entera, no voy a entrar. Se fue ahí a fumar. Y al día y al día siguiente fui al cine como espectadora a ver la película.
1: O sea, i com és la sensació d'anar al cinema com a espectadora d'una pel·lícula en sostó?
0: Una cosa rarísima. Escuchas todo lo que comenta la gente. Claro, yo estaba ahí llorando con la Tami, la Tamara estaba llorando que no podía más, nos abrazábamos y la gente ahí levantándose, analizando la película, no sé, más raro.
1: Aquí he tingut un paper important també la teva coach, la teva coach interpretativa, que és Tamara Casellas. De fet, a la roda de premsa també es va fer referència a ella, no?, del treball que ha fet, no?
0: Sí.
1: Com et va preparar, Tamara?
0: Me prepararon, claro, Tamara estaba conmigo, me guiaba ella emocionalmente, me preparaba para que ella, Julia, siguiera ese camino dirigiéndome, pero los ensayos estuve con Julia y con Tamara, porque, claro, Julia tiene tanto cuidado con, o sea, tanta sensibilidad con los actores y tanto cuidado a la hora de hacer, y sobre todo de interpretar a un personaje tan fuerte, que decidió que Tamara iba a ser mi coach y que iba a estar solo para mí, ella, emocionalmente. Y Tamara fue la protagonista, bueno, es la protagonista de la primera película de Julia.
1: La directora és Julia de Paz, la directora de La Buena Hija, aquesta pel·lícula que, com dèiem, és un drama intens que aborda la violència vicària i també les ferides invisibles que també deixa el patriarcat dins les famílies. Pel·lícula dura, personatge dur, el que interpretes de Carmela, i la importància del coach, de que la directora, doncs, estigui a sobre teu, perquè estàs interpretant un personatge, el personatge de Carmela, que és un personatge molt dur, que el que interpretes en el rodatge es quedi allà i que després no t'ho emportis amb tu, no?, tot el drama d'aquest personatge, no?
0: Claro, cuando hacíamos escenas duras en rodaje, me sacaban del personaje ellas, me ponían música, nos poníamos a bailar. O sea, era un cambio de ánimo y de estado increíble, pero agradezco tanto eso, que me saquen ellas, que me hayan construido ellas como actriz y que me saquen ellas de esas emociones tan intensas.
1: I ara què esperes a partir del dia 10 quan s'estreni la pel·lícula? Perquè ara sí que la podrà veure tothom, no només els crítics que eren en aquests festivals on s'ha presentat la pel·lícula, sinó que tothom podrà anar al cinema i veure la teva pel·lícula de La Buena Hija.
0: Pues espero que vaya muchísima gente, que la vean y que salgan con preguntas, porque es un tema que debería hablarse. Y eso, que salgan con preguntas.
1: Per tant, t'agrada aquest tipus de cinema, no?
0: Mucho.
1: Un cinema que ens pot entretenir, però que sobretot que ens formuli preguntes, no? Que ens faci pensar, no?
0: Sí, sí, sobretot que la peli haga pensar, y este tipo de cine me encanta. O sea, cine social, que aporta algo, y sobretot que esta película, claro, aporta una visión, un punto de vista que no había visto antes en el cine, y es muy importante y se tiene que tomar muy en cuenta.
1: L'anterior entrevista que et vaig fer va ser al novembre, a finals de novembre de l'any passat, on venies eufòrica en el sentit de que havies triomfat en el festival de Tallinn, haver aconseguit el premi a la millor interpretació, també veu rebre amb la pel·lícula el premi a la millor pel·lícula i el premi del públic, vull dir que crítica i públic s'uneixin i us donin un premi a la pel·lícula, això és importantíssim. Què ha canviat aquí ara a Arancibia des del mes de novembre fins ara? Creus que has canviat?
0: Sí, tengo muchísimo menos nervios.
1: Jo és el que anava a dir ara, eh? Veig diferent d'aquella entrevista que vam fer al novembre, que vas venir també acompanyada de la teva mare com avui, que t'ha acompanyat,
0: sí,
1: en tots els festivals que has anat, en totes les teves intervencions. Vam veure una aquí ara amb aquesta timidesa, no?, i amb aquests nervis, i ara veiem una Kiara diferent, no?, de dir...
0: Totalmente.
1: Ostres, ja ha estrenat la pel·lícula a Màlaga, està a punt d'estrenar-se la pel·lícula, ja ha començat a veure com funciona tot això, les coses van bé, hi ha bones crítiques, hi ha bones opinions, no?, i endavant, no?, a triomfar, no?
0: Adelante. Voy fluyendo, como digo, voy fluyendo porque al final esta profesión me he dado cuenta de que sube y baja de emociones todo el rato.

0: sí que has fet molts contactes, no?
1: Muchos, sí. Conocí a mucha gente bonita, maravillosa, y que no me esperaba conocer. O sea, directores increíbles, directoras espectaculares y eso. O sea, conocer a la gente de la industria ha sido para mí una experiencia increíble.
0: Bueno, ¿y vas hasta los premios Goya?
1: Sí.
0: ¿Cómo va a ser la experiencia?
1: No me lo esperaba así. Fue muy guay.
0: Has comenzado a agafar notas de a ver si la invinen, estoy aquí nominada, ¿no?
1: Gaudí, me saqué, ¿no?, una foto con el Goya de la mejor actriz, que fue la Patricia, de... ¿Sabes quién es, no?
0: Per tant, aquí, fer-te aquesta fotografia, potser la invinen,
1: Sí, sí, lo subí a Instagram, a mi Instagram privado, y me dijeron, guarda esta foto, porque a lo mejor el año que viene ya... A lo mejor se cumple. Y yo... Per no si, lo sé, voy si, fluyendo.
0: Exacte, anar fluint, que això és molt important, anar fent, depèn del que et vagi venint, i no només amb l'interpretació de la Una Hija, sinó que estàs ara rodant un, no sé si l'has acabat, un
1: sí.
0: curtmetratge. Per tant, no pares, eh?
1: No paro. A mí me gusta el cine, no voy a parar de hacer cine.
0: Tant sigui interpretant, com dirigint,
1: sí.
0: ¿no? Com creant històries. ¿No?
1: Totalmente. O sea, este corto lo terminamos de rodar el 8 de marzo, y ya el 11 me fui a Málaga. O sea que ahora estoy en montaje. Y va sobre... Bueno, se llama Ojitos de Cristal. Va sobre la infancia de los niños que viven con uno de los padres alcohólico. Y va sobre eso. O sea, la protagonista es Greta, una niña de 10 años. Y bueno, le hace prometer a su padre que si gana el último partido de básquet, que la escena del partido de básquet la queremos rodar aquí en San Andreu. Pues que él deberá dejar de beber. Y ya en una fiesta familiar, ahí Greta empieza a poner en duda la figura que representa a su padre.
0: Déu-n'hi-do, ¿eh? De
1: sí.
0: la Buena Hija, amb aquest curtmetratge que estàs fent, que també és una temàtica dura i complicada, ¿no? I que també permet això que diem abans, reflexionar, ¿no? Per tant, aquesta seria la línia, ¿no?, que aniràs seguint, ¿no?
1: Sí, me encanta este tipo de cine, el que hace reflexionar.
0: On t'agradaria arribar, Kiara?
1: Pues a tener a trabajar de esto de forma estable. Ese es mi objetivo. O sea, los premios ya son una cosa extra para mí. Pero trabajar de esto.
0: Tens 17 anys. Per tant, ets jove, no?
1: Sí.
0: Hi ha tot un camí per endavant de...
1: Me queda mucho por aprender.
0: Et queda molt per aprendre, però s'ha après molt. Suposo que has après molt i en molt poc temps, no?
1: Sí. O sea, yo a veces pienso, joder, es que no puedo aprender más, ya puedo vivir, o sea, ya puedo morir en paz. Pero no. O sea, me quedan muchísimas cosas.
0: Això és important, seguir tenint metes, no? I...
1: Claro, sí. Cuando terminamos de rodar el corto, yo le dije a mi padre... es que es una cosa muy rara. Bueno, le dije a mi padre... en mi primera película... dirigiendo y que cobre la gente por el trabajo, o sea, que cobre el equipo, quiero que me regales una Salomón. Le dije, una bamba Salomón. Porque solo veo esas bambas en rodajes, o sea, veo a todo el mundo con esas bambas y digo, bueno.
0: Per tant, les has portat tu també, no?
1: Claro, las tengo que llevar yo también.
0: Bueno, potser dintre uns anys veurem aquestes bambas, aquestes, però amb el teu nom, no?
1: Sí, sí.
0: Tindràs la marca pròpia, no? Doncs, a més, una altra cosa, em vas participar en la lectura del manifest del dia del 8M en el casino.
1: Sí, ha sigut una...
0: Vas tenir aquest honor també de llegir un manifest també reivindicatiu, eh?
1: Sí, ha sigut un honor leer ese manifest. Y cuando me lo dijeron, es que pensé, es el momento exacto para que yo lo lea. Porque mi película trata sobre esto, sobre este tema, y bueno, o sea, es que tengo que hacerlo 100%, y me dije, o sea, me mandaron un correo tan bonito que aunque estuviera rodando, dije, es que tengo que ir 100%, porque estaba rodando. O sea, fui por la mañana y ya directamente de leer el manifest me fui al rodaje, que me estaba esperando el equipo, pero no me podía perder esa oportunidad, y ha sido un gran honor representar a las niñas i a les mujeres aquí a Sant Andreu.
0: Això se'n diu ser una persona molt compromesa. I esperem que aquest compromís no el perdis, que continuïs i que també a través del cinema també puguis interpretar aquest i difondre aquest compromís, no? que tens, no?
1: Sí.
0: Doncs Kiara Arancibia, la tercera ja serà quan s'estreni la pel·lícula. La tercera entrevista, la primera va ser al novembre. Jo crec que va ser de les primeres entrevistes, no? que et van fer, la que vam fer aquí a la ràdio.
1: Sí, fue de las primeríssimes.
0: Aquesta la guardarem, per dintre uns anys. Nosaltres vam ser els primers en fer-li aquesta entrevista. Un plaer, moltíssimes gràcies.
1: Igualmente.
0: Per venir avui aquí als estudis de la ràdio. Gràcies també a la teva família, sobretot a la teva mare, que et segueix i que gràcies a ella em va informant del teu dia a dia, i que des d'aquí la ràdio també volem compartir amb els nostres oients i amb la gent de Sant Andreu de la Barca la teva trajectòria, i que el dia 10 tothom al cinema
1: la
0: Buena Hija amb Kiara Arancibia, perquè veureu una interpretació espectacular. Kiara, que et vagi molt bé.
1: Gràcies per invitar-me.
0: L'entrevista que realitzàvem amb la jove actriu de Sant Andreu de la Barca, Kiara Arancibia, després del seu pas pel Festival de Màlaga, on va presentar la pel·lícula de La Buena Hija, pel·lícula que des del mes d'abril, del 10 d'abril, doncs es va estrenar a la cartellera de cinema, i al llarg d'aquesta temporada hem anat fent seguiment de la seva trajectòria.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: I en el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu també hem realitzat visites als instituts de Sant Andreu de la Barca, com la que vam realitzar el passat 15 de juny. I és que alumnes de l'Institut El Palau descobrien el muralisme de Sant Andreu de la Barca a través del projecte Arrela't. Els alumnes de l'Institut El Palau de Sant Andreu de la Barca han descobert el muralisme a través del projecte Arrela't. L'iniciativa ha apropat als estudiants de primer d'ESO el llegat del Festival Cromàtic i el valor cultural dels murals que formen part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. L'Institut El Palau ha acollit un taller dedicat al muralisme. La sessió ha comptat amb la participació de Ramon Ferrer, responsable de l'àmbit de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, membres també del Pla Educatiu d'Entorn, i l'artista Aitana Giraldez, autora del mural dedicat als gegants de la ciutat. Al llarg de la jornada, els estudiants de primer d'ESO han pogut descobrir el significat dels murals que decoren diversos espais del municipi i entendre com l'art urbà s'ha convertit en una eina de transformació social i també cultural. N'hem parlat amb Ramon Ferrer, tècnic de cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i també l'artista Aitana Giraldez, que ha fet un mural dedicat als gegants de Sant Andreu de la Barca després de la proposta que li va fer en el seu dia l'agrupació cultural Aigües Toses.
3: Mira, aquest projecte ve a partir d'un projecte que l'Institut fa, que és el projecte Arrela't, que és un projecte on hi ha diverses iniciatives entorn a conèixer la ciutat. I una d'aquestes iniciatives va passar per la proposta que va fer el professorat a l'Ajuntament, que els expliquem el projecte de muralisme que n'hi ha a Sant Andreu de la Barca. I aquí estem, amb l'equip del Pla Educatiu Entorn, l'Elisabet, l'Helena i l'Aitana, per explicar-los als alumnes de primer d'ESO aquest projecte.
0: Diguéssim, fa un any finalitzava el projecte del Cromàtic amb 7 murals, després s'ha afegit un altre que ara en parlarem, però aquells 7 primers murals del Cromàtic, quina és l'experiència que es valora des del Departament de Cultura i des de l'Ajuntament?
3: Home, va ser una experiència molt enriquidora, perquè va ser un moment en què la ciutat va tenir un procés de transformació a partir de l'art pictòric, on no van ser simples imatges boniques que n'hi havia a la ciutat, sinó n'hi havia al darrere símbols d'identitat, que fins i tot aquesta iniciativa va donar com a resposta que altres entitats motivades per aquesta iniciativa a proposta seva anessin a buscar un vuitè mural, que també es va fer posteriorment.
0: Estem parlant d'un mural on els gegants de Sant Andreu de la Barca són els protagonistes. La seva autora és l'Aitana Giraldez, que avui també ha participat en aquest taller aquí a l'Institut del Palau. Aitana, com t'arriba la proposta de fer un mural i en un lloc molt visible com és l'Avinguda Constitució, amb els gegants de Sant Andreu de la Barca com a protagonistes, amb tots els gegants?
4: Sí, doncs la proposta em va arribar a través d'una amiga meva que és il·lustradora, la Susana Calvo, i bueno, va ser ella la que em va posar en contacte amb l'agrupació dels gegants.
0: Satisfeta del resultat final?
4: Sí, estic molt contenta amb el resultat perquè, bueno, aquest tipus de murals busca visibilitzar el que és la cultura popular i enfortir el teixit associatiu d'aquí de Sant Andreu.
0: En el moment que t'arriba el projecte, finalment el poses en pràctica i els ciutadans i ciutadanes ja poden veure aquest mural, com és aquest procés? Com s'inicia?
4: Bueno, la veritat és que el procés és molt enriquidor perquè mentre vas pintant la gent es va parant, et va fer preguntes, et diuen que coneixen els gegants, que han participat de l'agrupació. Llavors realment et dones compte de l'impacte que té un mural.
0: Tens alguna tècnica especial a l'hora de fer aquests murals?
4: Bueno, sí que tinc com una tècnica per al que és escalar el dibuix d'en petit en gran a través d'una retícula i després utilitzo pintura plàstica.
0: Què suposa per tu que un mural teu estigui aquí a Sant Andreu de la Barca, tenint en compte el que parlàvem abans amb el tècnic de cultura Ramon Ferrer, el fet de que aquí a Sant Andreu de la Barca ara fa justament un any teníem el Festival Cromàtic?
4: Doncs per mi és molt important que estigui aquí un mural meu perquè veig que és... que s'intenta promoure el que és la cultura i s'intenta donar suport al muralisme.
0: L'art al carrer, aquests murals que es fan en el carrer, tenen data de caducitat, no?
4: Bueno, sí que és veritat que mai no es pot assegurar que siguin per sempre, però sempre s'intenta doncs, que hi hagi una conservació i s'intenta que aquests murals puguin perdurar en el temps.
0: N'has pintat molts més de murals d'altres llocs, no? Com per exemple l'Hospitalet.
4: Sí, he pintat a escoles, a biblioteques, a centres cívics.
0: Quan et fan un encàrrec d'aquest tipus, quin seria el perfil?
4: Bueno, sempre m'han encarregat murals que tenen un impacte social i que on la comunitat hi participa.
0: A més, en el teu cas, fas murals amb colors molt vius.
4: Sí, perquè m'agrada que els murals donin vida al que és a l'espai públic i la gent realment li cridi l'atenció.
0: El fet avui és que estàs a l'institut, estàs amb alumnes, què els hi dius, què els hi diràs?
4: Bueno, crec que els murals és una forma d'apropar l'art als alumnes perquè és una cosa molt propera per ells, ja que els veuen als carrers i sempre els hi crida molt l'atenció el que és muralisme, grafiti...
0: S'explicaràs tècniques o la història?
4: Sí, els explicaré quina és la meva tècnica, com ho fan jo i com ho podrien fer ells si algun dia es volen animar i fer els seus propis murals.
0: Quan comences tu a il·lustrar, a pintar, a dibuixar, a fer murals?
4: Jo des de sempre, des de que tenia 3 anys que vaig començar a agafar un llapis, però sí que quan vaig estudiar il·lustració va començar a ser una cosa més professional.
0: I ara que el teu mural estigui al costat dels altres... Impressiona?
4: Sí, impressiona perquè són artistes molt professionals i murals molt, molt grans i tenen molta carrera, llavors per mi és un orgull de poder estar al costat d'aquests artistes.
0: Doncs artistes internacionals que han participat en aquest festival cromàtic que podem veure a Sant Andreu de la Barca. De fet, avui aquí els alumnes de l'Institut al Palau els heu fet com una mena de joc, no? Fer un puzzle amb imatges dels diferents murals.
3: Doncs sí, la idea és que sigui una activitat dinàmica, sí que és veritat que farem alguna explicació genèrica de la justificació del muralisme a Sant Andreu de la Barca, però volem que els alumnes de l'institut doncs, tinguin una part activa amb aquesta activitat i per tant els farem treballar de tal manera que cada mural que està, ara els hem fet un puzzle, els hauran de posar en un puzzle, descobrir quins són els murals i saber el titular que amaga cada mural a partir del que amb ell n'hi ha exposat.
0: De fet, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat fa pocs dies anunciava els llocs turístics de poblacions de la comarca, sobretot poblacions on hi passa els ferrocarrils de la Generalitat, i a Sant Andreu de la Barca tenim diferents llocs turístics i un dels que s'inclouen aquest any és els murals del Festival Cromàtic.
3: Exacte, és un punt de referència cultural, Sant Andreu de la Barca, amb el tema del muralisme. N'hi ha d'altres, evidentment, però el tema del muralisme doncs, és un tema prou important i prou destacat que una mica ens dona singularitat respecte a altres municipis.
0: Els murals nascuts al Festival Cromàtic s'han convertit en un patrimoni artístic a l'aire lliure que contribueix a explicar la història, les tradicions i també els valors de Sant Andreu de la Barca. Més enllà de la seva funció estètica, aquestes obres s'han consolidat com un símbol d'identitat col·lectiva i com una mostra de capacitat transformadora de l'art en l'espai públic, un llegat que ara també forma part de l'aprenentatge dels més joves, que han pogut conèixer els 7 murals del Festival Cromàtic i també el mural que va fer en el seu dia l'artista italià Ana Giraldez, per encàrrec de l'Agrupació Cultural Aigüestoses.
2: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
0: Aquest 2026, a l'Àngel Guimerà, l'Escola de Sant Andreu de la Barca ha celebrat els seus 50 anys. Ràdio Sant Andreu, el mes d'abril, va assistir a la festa dels 50 anys. Vam recordar la història d'aquesta escola. L'Escola Àngel Guimerà de Sant Andreu de la Barca ha commemorat el seu 50è aniversari amb una jornada festiva que ha reunit a centenars de persones vinculades al centre al llarg de 5 dècades. L'acte ha combinat activitats lúdiques i esportives amb espais de retrobament entre alumnes, exalumnes, famílies i docents, amb una celebració marcada per l'emoció i per el record. Les instal·lacions del centre han acollit jocs, inflables, tallers i activitats esportives, així com el descobriment d'una placa commemorativa dels 50 anys. La cita també ha servit per posar en valor la trajectòria del centre, fundat a mitjans dels anys 70, i que va arribar a ser una escola pública amb més alumnat de Catalunya, a prop de 1.100 estudiants. N'hem parlat amb l'actual director de l'Àngel Guimerà, José Antonio Ferriz Fernández.
5: Doncs la valoració que faig és que es tracta d'una cita avui excepcional. Des de ben d'hora d'aquest matí, amb l'activitat fins i tot del passeig per la muntanya que hem fet que no donaven res, perquè al final penses, bueno, és una activitat diferent, però déu-n'hi-do, gairebé 100 persones, i a partir d'aquest moment ha començat a arribar la gent, antics alumnes, antics companys, famílies, i ha començat la gent a participar de totes les activitats que hem muntat, des dels inflables, tallers, i bueno, i simplement el fet de retrobar-te amb antics coneguts i gent que més enllà de l'àmbit laboral ha fet vida aquí. I hem vist créixer un munt d'infants que potser ja no són tant, perquè fins i tot famílies que han continuat confiant en el projecte de l'escola i que avui dia doncs mantenen aquest vincle. I això, doncs, el que dediquin un dia de cap de setmana a compartir aquesta estona amb nosaltres, per mi això és ideal, la veritat.
0: 6 o 7 anys de director, 13 de professor, no?
5: 6 anys de director, doncs 6 o 7 abans com a profe, sempre entre 5è i 6è, amb els grans. I molt content. Des d'aquell primer moment vaig veure que aquí podia estar el meu lloc i vam fer l'aposta i aquí continuem, amb tota la il·lusió.
0: Ha canviat molt l'escola amb 50 anys, de fet, parlant amb exalumnes, sobretot dels inicis, no?, de l'Àngel Guimerà, que trobaven molt canviada l'escola, però l'esperit segueix sent el mateix, no?
5: Sí, a més, la setmana passada vaig convidar el primer director, en Jesús, per compartir una mica quina era la idea de la jornada d'avui, i ell va poder gaudir lliurement d'una visita a l'escola d'una manera més distesa, més tranquil·la, i a mi el que més em va sorprendre, doncs, que ell estava molt satisfet amb el que es trobava i que veia l'escola molt bonica, i ell marxava molt content, i per això a mi és una satisfacció, perquè és una manera de continuar amb aquest llegat, dir, ostres, doncs jo que ho faig amb tant de carinyo vol dir que alguna cosa estem fent bé, i és una manera també molt gratificant per un mateix, una satisfacció, doncs, que companys que ja jubilats d'una altra generació, tot i que continuen visitant de tant en tant l'escola, veuen que encara, doncs, això els hi agrada, perquè és una manera de dir, ostres, jo d'una altra manera continuaria, perquè és vocacional, el que nosaltres ens dediquem és vocacional.
0: Quants alumnes sou actualment a l'Àngel Guimerà?
5: Doncs actualment estem en 341, si no m'equivoco. I recordo abans, quan érem tres línies, fins i tot parlant amb el Jesús, doncs, que hi havia gairebé 1.000 alumnes, si no més. Doncs sí, és veritat que la natalitat ha baixat molt, però déu-n'hi-do, avui dia amb 341 encara hi ha dies de tot.
0: Des de l'etapa inicial fins a 6è de primària.
5: Sí, correcte. Des de I3, per dir-ho així, diguem-ne el segon cicle d'infantil, fins a 6è.
0: De cara al futur, com el veieu, el futur?
5: De cara al futur, doncs, continuar treballant i a desitjar, doncs, a tornar a fer altres 50, si cal, evidentment.
0: Jesús Magallón va ser el primer director del centre i durant molts anys va ser director de l'escola Àngel Guimarà. Amb ell hem recordat els inicis del projecte educatiu de l'escola de Sant Andreu de la Barca, que aquest 2026 celebra el seu 50è aniversari.
6: Records molts. Pensa que el claustre del Guimarà se va formalitzar a l'octubre del 75, perquè abans només hi havia una escola a Sant Andreu, que era el Maragall. Tenia en, tot, en aquella època 38 professors, 10 a l'escola antiga Maragall, però després a escola, després a Can Torrelles, a l'Acadèmia Casanovas, als segons pis de l'Ajuntament d'aquella època, als baixos dels blocs aquells que hi ha al Palau, i mentre s'estava construint aquest edifici. I al setembre del 76 van venir ja a inaugurar aquest edifici. I des de llavors, doncs, bueno, 27 anys de professor fins que em vaig jubilar.
0: Professor i, a més, director d'aquesta escola. Eh?
6: Sí, sí, director, director. I molt diferent de l'actual. Pensa que l'any 80-81 va ser el pic. Vam tenir 1.100 alumnes. En aquella època era l'escola pública de Catalunya més gran pel número d'alumnes. 1.100. No hi havia cap altra escola pública que tingués tant. I a partir de llavors va anar baixant a poc fins a, bueno, a lo que és ara.
0: Avui en aquesta celebració del 50è aniversari, molt record i molts retrobaments amb antics alumnes, amb professors, professores. Com ha estat? Un dia d'emoció, suposo, no?
6: Molta, molta emoció. Ara acabo de veure que acaba d'arribar el Benjamí, un altre professor. I sí, sí, molts exalumnes, molts exprofessors. Aquí tinc un exalumne més, el senyor alcalde Marc Giribet Gavara, que me'n recordo.
7: Per ma mare i ma tieta.
6: Sí, Yolanda Gavara Alvar.
7: Molt bé.
0: Per tant, aquesta escola ha tingut un alcalde, no?
6: Sí, bé, sí. Els fills dels alcaldes tots han vingut aquí. Dels alcaldes anteriors, tots els seus fills han vingut aquí. Lo qual vol dir que deu ser una bona escola.
0: Aquí, de tots aquests anys, vostè sent el director d'aquesta escola, ha parlat de tots aquests anys que ha viscut aquí, avui amb aquests retrobaments amb antics alumnes, també amb professors. Quin record es quedaria de tots aquests anys? O si haguéssim de resumir aquests 50 anys d'història de l'Àngel Guimarà?
6: Pues és difícil de quantificar, però jo diria que l'ambient. Al Guimarà hi havia un ambient que molts exalumnes i professors me'n diuen que s'ha perdut, que és diferent, que ara és diferent. Érem molts, però hi havia, no sé, hi havia un bon rotllo, per dir-ho d'alguna manera, entre els professors i entre els alumnes, i això que hi havia alumnes de tota mena. Hi ha una dada que crec que és molt, molt definitòria. De 1.100 alumnes, recordo que hi havia dos nenes angleses de fora d'Espanya. Tots els demés eren de Catalunya o de Múrcia, de l'Aragó, de tota Espanya. Però d'estrangers, estrangers, estrangers, hi havia dos nenes. Avui en dia això és incomprensible.
0: També ens acompanya l'alcalde Marc Giribet com a exalumne, també. Com a alcalde i com a exalumne avui, a la celebració del 50è aniversari, ho apuntava abans el que va ser director Jesús Magallón. Alcalde, quins records té de l'Àngel Guimarà i quin missatge donaria per aquests 50 anys d'història?
8: Bueno, records d'infància. Jo me'n recordo el Jesús, a la Mireia, a l'Aurora, al Benjamí, que per mi van ser persones, professors que em van marcar molt, cadascú en el seu àmbit, no de matèria, sinó en la seva manera de relacionar-se amb els alumnes, d'ajudar-nos, i jo tinc grans records d'aquesta escola. Jo crec que he tingut una de les infàncies més boniques que algun infant pot tenir, també gràcies a l'escola Àngel Guimarà. I com a missatge, home, que una escola faci 50 anys vol dir que una societat prospera, una ciutat prospera, i per tant que avui aquesta escola totalment reformada doncs segueixi donant servei a moltes i moltes famílies, no tantes com deia el director, abans, jo me'n recordo, a la meva promoció hi havia 3 classes, diguéssim, per curs. El següent eren 2, el següent eren 3, no? I, bueno, em fa molta il·lusió i, evidentment, el sistema educatiu ha evolucionat, ha anat canviant i la veritat és que avui trobar-nos amb cares conegudes i de fa molt de temps, a mi em fa una especial il·lusió.
0: heu trobat molt canviat a la, molt canviat a l'escola?
8: Jo sí, jo he vingut bastant i la tinc més assimilada, però m'han dit que el Jesús no t'aina.
6: Res, no hi ha res que em recordi com era abans. I val a dir, sense ser pelota, de que està molt millor físicament ara, físicament molt millor. Però bueno, també desitjo que també sigui millor o com a mínim igual que era abans en quant a ambient i a qualitat d'ensenyament.
0: Per 50 anys més, no?
6: Bueno, 50 jo ja no els veuré, però sí, els hi desitjo 50, 75, els que siguin.
8: Tants com facin falta.
0: Durant 18 anys, la direcció de l'escola Àngel Guimarà va recaure en Cati Martínez, que tampoc s'ha volgut perdre la celebració dels 50 anys. Ha fet un discurs molt emocionada.
7: Pues la veritat és que estic superemocionada perquè m'he retrobat amb moltes famílies, m'he retrobat amb molts companys, amb molts alumnes, i la veritat que m'he sentit superestimada. Llavors estic com molt emocionada i m'he hagut d'apuntar tot el que volia dir en aquests moments perquè no se m'oblidés res.
0: Un discurs molt emotiu. No?
7: Pues sí, perquè la veritat que han sigut molts anys aquí i he passat molts moments personals i professionals duros, però també molt macos.
0: Has recordat el fet de que molts dels teus exalumnes te'ls has retrobat després en diferents professions, no? Des d'un doctor o qualsevol altre lloc, i això és una satisfacció molt gran, no?
7: Pues sí, mira, fins i tot he anat d'urgències a un metge i m'he trobat que la infermera que feia el triatge era una exalumna. O sigui que la veritat que això et gratifica molt, perquè dius, bueno, pues mira, hem fet persones, que és el més important que té una escola, fer persones.
0: Això diu molt de l'escola, no?
7: Jo penso que sí, jo penso que sí. Jo penso que és una escola que la societat canvia, l'escola s'ha d'adaptar a la societat, s'ha d'adaptar, ni és millor ni pitjor, com ha dit abans el Jesús, però jo penso que sobretot l'escola és una família, és on comença el cultiu social.
0: I aquest retrobament avui amb antics professors i alumnes, com ha estat el retrobament?
7: Doncs pues molt emotiu, perquè hi havia gent que encara veig, però hi ha molta gent que és molt gran i que la veritat que havia perdut el contacte, i la veritat que ha estat molt satisfactori, tant als professors com les famílies. Famílies, molt bé.
0: Ara estàs jubilada?
7: Estic jubilada.
0: Quin missatge donaries als actuals professors i professores de l'Àngel Guimarà?
7: Jo el missatge que dono és que per mi jo he tingut la gran sort de que la meva professió ha sigut el meu hobby. A la jubilació, el primer any no ho vaig passar gaire bé perquè trobava falta moltes coses, i jo, per mi, el missatge és que realment hem de tornar una mica al mestre de vocació. Per què? Pues perquè els nens ho mereixen i les escoles necessiten persones. A veure, que és una feina, No vull dir que no s'ha de cobrar, evidentíssimament, i molt. Però sí que és una feina que els nens i les nenes i les famílies necessiten molta dedicació personal.
0: I es necessita aquest punt de vocació,
7: Jo sí. La veritat que sí.
0: La vocació que també ens han demostrat altres exprofessores que també estaven presents avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. Estem parlant de la Marisol García, de la Pili López i també de la Maruja Cano, que també han volgut deixar el seu testimoni als micròfons de Ràdio Sant Andreu sobre els 50 anys de l'escola de Sant Andreu de la Barca. Professores de l'Àngel Guimarà, quants anys veu estar aquí de professores de l'Àngel Guimarà?
9: 30 i tantos. 30 i tantos.
0: Quin record se té de l'Àngel Guimarà?
9: Oi, pues tota la vida. Jo l'estimo moltíssim. Després van venir els meus fills i vaig tenir aquí uns companys que mai oblidaré, que són amics i són com a família.
10: 39 anys. M'he jubilat ara i, bueno, trobo molt a falta. Molt hi ha arribat i, bueno, les abraçades, les famílies, dels nens, les famílies... Molts records. Com diu la Marisol, era com una família.
11: Pues sí, jo quasi tota la vida també aquí, perquè des de que vaig vindre a Catalunya, a pallejar, després aquí, i no sé, seran uns 30 anys o, no, o més, no sé. Però, bueno, jo fa molt que m'he jubilat,
0: Què heu pensat avui?
11: No fa 20 anys que m'he jubilat.
0: 20 anys que es va jubilar? Quan no heu entrat avui aquí a l'escola de l'Àngel Guimarà amb aquesta celebració del 50 aniversari, que és el primer que heu pensat o el primer record que us ha vingut?
9: Pues jo del primer dia que vaig venir aquí em van acollir com germanes. Jo no tenia ningú aquí, no coneixia ningú, tenia una nena petita i van ser com germana la gent, i després la Pili, bueno, sí. Germana, la meva germana.
10: Sempre acompanyes i ha sigut com, bueno, com família.
11: En aquella època estaven molt units, els mestres. Els mestres estaven molt units.
9: Una família fèiem excursions, celebraven coses sempre aquí a l'escola, si uno tenia un fill, si es casava, si feia alguna festa, sempre, sempre junts i sempre bé.
0: El que estic veient...
9: Ajuda moltíssim quan tenien algun problema.
0: El que estic veient i esteu transmetent en aquest cas aquesta alegria, no? Dels anys que heu passat, que heu passat aquí, no? Que el recordeu, la veritat, que molt bé, no?
9: És el col·legi. És el nostre col·legi, Àngel Guimerà, clar.
11: Les coses dolentes, de tot no ha sigut... Tot no ha sigut flors i violes, eh? També hem tingut les nostres, però bueno, ho han superat tot.
0: Com eren els alumnes de llavors?
9: Bueno, tenien molts alumnes per classe, molt més que ara, eh?
11: 35, sí. Quan van arribar, 35.
9: Sí, molts alumnes, però bé, jo vaig estar molt a gust amb les famílies.
12: Sempre macos, i les famílies molt respectuoses, sí.
0: Ha canviat molt l'educació de llavors ara?
12: Sí, sí que ha canviat. Com ha canviat tot, com ha canviat...
9: Molts anys jubilada, ja.
12: Com ha canviat la vida, sí, evidentment.
0: Amb l'experiència que teniu vosaltres tres, quin consell li donaríeu als professors, professores d'ara o als que vinguin en el futur en aquesta escola? Quin consell els hi donaríeu?
9: Jo no sé, primer has de tenir vocació i t'ha d'agradar als nens.
12: Il·lusió, exacte.
9: Si no, no pot ser. I després als pares i als nens que amb els professors tinguin respecte.
11: No, el que deia Pili, la il·lusió per l'ensenyament i res. La il·lusió
12: per el dia a dia, per conèixer cada nen, per observar-lo, per fer que creixi, no? Sí, una mica això.

0: L'acte també ha servit per descobrir una placa commemorativa dels 50 anys. En el descobriment de la placa també hi ha participat un dels exprofessors de l'Àngel Guimarà, l'exprofessor de plàstica Benjamí Tous, que ha reivindicat el valor de la creativitat i també del treball manual en l'educació.
1: Bé, estem amb Benjamí Tous. Benjamí Tous, durant molts anys, també professor de l'Àngel Guimarà, i avui celebrant aquest 50 aniversari. Benjamí, avui quan has arribat aquí a l'escola Àngel Guimarà, quins són els primers records que t'han vingut?
2: Bueno, en principi, les mirades dels exalumnes i exalumnes són increïbles, perquè encara que no recordo els noms de tots, recordo les persones, recordo com eren, veig el nen i la nena, i aquí vam viure molt intensament moltes coses, moltes, les mones, els Sant Jordis, els Nadals. Vam viure moltíssim aquí.
1: Hem parlat amb exalumnes i recordaven a professors, recordaven el Benjamí Tous, recordaven totes les activitats que feies, les excursions i també les mones, perquè una de les activitats que feies a Plàstica era que fessin mones de Pasqua.
2: Sí. Sí, lo de les mones, encara quan algú vol surten a la tele i diuen receptes, dic, jo ho tenia molt ben institucionalitzat, perquè recordeu que el pa de pessic havia de ser original, lo de més es podia comprar, i no podia ser un pastís de xocolata, encara quan té algun sud-americà i diu, una mona és un pastel de xocolata. No, no va ser alumne meu. Té que portar la milleta pel voltant, i em sorpreneu molt, perquè tu també vas ser alumne, el Jordi?
1: I tant.
2: I veníeu amb les milletes torrades de casa, els altres la mermelada feta de la iaia, i llavors molt bé, molt bé.
1: Recordem també les classes de Benjamí Tous, amb aquella frase de atenció-demostració.
2: L'atenció-demostració va ser un invent molt bo, perquè em feia molta ràbia que explicava una cosa com delicada, per exemple, si feien gravat perquè no es fessin mal o no s'embrutessin, ho havia de repetir tres o quatre vegades. Llavors els hi vaig dir, quan digui atenció, demostració, us heu de quedar clavats. Si estàs al lavabo o si estàs... T'has de quedar clavat com una escultura mirant-me a mi. I va funcionar.
1: Quina era les claus de Benjamí Tous a l'hora de donar classe aquí a l'Àngel Guimarà? Perquè eren classes molt especials.
2: Jo estava fent amb l'ICE, amb la Rosa Gratacós, que la dia em va sortir, la plàstica la volíem portar al nivell més elevat. És a dir, nosaltres ho teníem molt ben estudiat. Lo que aquí semblava molt espontani i molta bogeria estava super esquematitzat. És a dir, el fang, lo manual, la plàstica, el dibuix, fins a arribar al dibuix tècnic. Però molt buscar les emocions i que coneguessin els artistes catalans més propers. Després ja va vindre oficialment, però això em vaig adelantar, perquè jo sempre els deia Picasso, Miró, Dalí. Per què Picasso, Miró, Dalí? Doncs collons, perquè Dalí és d'aquí, de Figueres, Miró, molt més Miró, perquè hi anàvem, i el Picasso, ja tothom sap que va tindre la seva època més important de la seva vida, adolescència i joventut, a Barcelona. Llavors, tenint el Museu Picasso a Barcelona, tenint la Fundació Miró, havíem de treballar això, no?
1: Alguna anècdota, Benjamí, d'aquests 50 anys?
2: Pues, potser l'anècdota més divertida l'ha sentit i m'honore a mi, m'honore a l'alumne, perquè ara m'ho deia un altre alumne que no el reconeixia, em deia, és que quan veníem amb tu ens ho passàvem tan bé, tan meravellós, tan sorpresa, i un, saps que et saluden un dia normal, bon dia, hola profe, bon dia, hola Benja, i em diu, tenia moltes ganes de tornar a tu en classe, i jo pues, dic, molt bé, bueno, és un piropo, però el tio més savi, més pulletero, diu, ah, que no vols saber per què? Dic, bueno, va, per què? Diu, perquè sempre em sorprens. Clar, a mi, jo mateix no n'era tan conscient, no tenia la intenció de sorprendre'ls, però qualsevol persona que faci la pedagogia o la didàctica sap que és un dels motius més importants per motivar, no?, la sorpresa.
1: Quin consell donaries als professors, professores actuals d'aquesta escola de l'Àngel Guimarà?
2: Ui, claríssim, Jordi, que lluitessin, i a més, perquè això va sortir que sorgeix de Sant Jordi, amb l'escriptora que va vindre a Barcelona, l'Ali Smith, va dir el mateix missatge. No estem en contra de la intel·ligència artificial, estan molt bé els llibres electrònics, però més que mai hem de defensar lo manual, la bellesa de lo manual. Aquests mestres que estan aquí ho haurien de tindre en compte. Que el nen sàpiga que a més de la tablet, de l'ordenador i el mòbil, hi ha la meravella d'un paper, de la cera, del fang, de fer una mona, de dibuixar. No substitueix la intel·ligència artificial. Els dibuixos de la intel·ligència artificial estan bé, però no tenen el tarannà i la impronta de cada persona.
1: Paraules de Benjamí Tous, també present avui en l'acte del 50è aniversari de l'escola Àngel Guimarà. També hem parlat amb exalumnes com la Maribel, la Lídia, la Mari Carmen, el Daniel o la Liz.
3: Els primers records que m'han vingut avui és quan he entrat a l'entrada, que havia un altre tipus de... Em sembla que n'hi havia com moreres. N'hi havia moreres i dic, on estan les moreres? On està el meu pati? Me l'han tret tot. Ha canviat totalment.
4: La meva millor amiga, Lina, que avui d'ara també és la meva millor amiga.
5: Jo, el primer que em faltava al pati, que jo anava i digo, això no està com jo lo recordava.
1: Ho has trobat canviat, no?
5: Sí, lo noto molt canviat.
6: Todos los amigos de la infancia, es el primer recuerdo que me ha venido.
7: Bé, pues jo igual, perquè vam inaugurar, jo soc del 70 i vam inaugurar aquesta escola, i no sé, és molt maco. Molt emotiu estar aquí.
1: Per tant, podem anar sumant l'edat, no?
7: Sí.
1: De l'Àngel Guimarà, quan vosaltres estàveu estudiant aquí, hem parlat amb algun dels professors, no?, que parlàvem del bon ambient que havia dintre del professorat. Amb l'alumnat també havia aquest bon ambient. Què recordeu? Les hores al pati, les classes, els professors?
3: Jo recordo personalment molt els professors, perquè per mi van ser una guia, però encara tinc grans amics d'aquella època i els coneixem, em quedem. Per mi són tot bons records.
4: Avui es veu. Continuem igual, fem pinya i aquí estem. Junts?
5: No sé, tot. Els amics, tinc amics de sempre, ella és amiga de sempre i tots. I quan queden, per exemple, a ella, si no la veig, però si la veig, o amb ell, puc parlar hores.
6: Sí, pues esto, los compañeros, el calor de los compañeros, los valores de los profesores... hasta las profesoras del patio, que las tengo bien, bien memorizadas, cocina, que los que nos quedábamos a comer con Loli, bueno, muy, muy bonitos recuerdos y muy buenos valores.
7: Sí, jo igual, a dia d'avui segueixo tenint contacte amb la majoria de companys i amb alguns profes també.
1: Quins professors recordeu?
3: A la Tinina, per exemple, el Jesús...
4: Isabel, la meva tutora, que està aquí, Benjamín, com que no, icono total.
5: La Tinina, el Benjamín, la Maria Ángeles, el Jesús, el Jesús...
6: A todos estos, también a profe Paco, de lenguaje, a María Pilar Zorrilla, de Huesca, que por cierto tengo contacto con ella, y muchos más.
7: Pues sí, també, més o menys, els que han dit, sí.
0: 50 anys de l'escola Àngel Guimarà de Sant Andreu de la Barca. Actualment l'escola compta amb 341 alumnes des d'educació infantil fins a 6è de primària. Tot i la reducció respecte a dècades anteriors, la comunitat educativa manté el compromís de continuar el projecte pedagògic i consolidar el centre com a referent educatiu i social a Sant Andreu de la Barca. L'acte ha finalitzat amb una foto de família entre actuals professors i exprofessors i també actuals alumnes i exalumnes de l'escola Àngel Guimarà.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I el mes de desembre, a Ràdio Sant Andreu, vam entrevistar a Glòria Jodar, qui va ser durant 15 anys directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Una entrevista on vam repassar també la seva trajectòria professional.

0: Des de l'any 2010, Glòria Jodar és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, infermera i doctora en ciències infermeres. És una de les figures més destacades de la gestió i lideratge infermer a Catalunya. Més de 35 anys d'experiència en gestió, docència i recerca, ha desenvolupat una trajectòria marcada per la innovació, la qualitat assistencial i també la defensa del rol professional de la infermeria. Ha impulsat projectes estratègics en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària. També ha arribat a càrrecs de responsabilitats dins de l'Institut Català de la Salut o del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona o el Consell de Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, on va exercir com a degana. Autora també de publicacions científiques, ponent habitual en congressos nacionals i internacionals, ha centrat la seva tasca acadèmica i professional en el lideratge infermer, la qualitat assistencial i el desenvolupament de l'atenció primària com a pilar fonamental del sistema sanitari. Avui, i a motiu de la seva jubilació, culmina una etapa de dedicació i també de compromís que ha contribuït a la consolidació i la projecció de la infermeria i també de l'atenció comunitària al territori. També durant 15 anys ha estat, com diem, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. I recentment, Glòria Jodar ha rebut la medalla Josep Trueta al mèrit sanitari que otorga el govern de Catalunya. Glòria Jodar, molt bon dia.
1: Bon dia, què tal, Jordi?
0: Doncs avui, repassant la trajectòria professional de Glòria Jodar, ara que enceta doncs, una nova etapa, moment de tancar una etapa, de jubilar-se, com estàs vivint aquesta etapa, Glòria?
1: Doncs la veritat és que l'estic vivint buscant nous projectes. De fet, he tancat l'etapa aquí a Sant Andreu de la Barca, ja ho saps, just fa unes setmanes, però ara estic encara al Departament de Salut treballant amb el nou mapa sanitari que s'està confeccionant aquest any i que jo lidero el grup de professionals. I, per tant, bueno, no penso que als 65 anys, almenys per mi, no toca encara jubilar-se. I per tant seguiré fent coses, seguiré també amb la docència i bueno, participant amb totes les activitats possibles relacionades amb el sistema de salut.
0: Quan arriba aquest moment i després d'haver aconseguit aquesta medalla Josep Trueta al mèrit sanitari, que és la màxima distinció doncs que es dona a les persones que es dediquen en aquest cas a la sanitat, quan un fa balanç, quan mira enrere, què veu?
1: Sí, la veritat és que quan em va trucar la consellera per dir-m'ho, primer em pensava que era així com una mica de broma, perquè hi havia temes que estàvem treballant amb això del mapa sanitari i em pensava que em trucava per això, i no era per lo de la medalla. Vaig pensar, carai, doncs perquè et donin això has d'haver fet moltes coses, no? I no, Déu-n'hi-do, sí que n'he fet, amb alts i baixos, no? He anat compaginant molt temes més de planificació i de gestió i després també de recerca i de docència, però clar, quan sents que t'ho diu un altre, no? I exposen allà la teva trajectòria, dius, home, doncs Déu-n'hi-do el que dona de si aquests a vora 40 anys de feina, no? I clar, i a més que vaig començar molt jove, vull dir que vaig acabar infermeria amb 23 anys, crec, i per tant l'evolució i la trajectòria i el desenvolupament professional, com que el vas fent amb el dia a dia, doncs no te'n dones compte i vas tirant i de cop dius, Déu-n'hi-do, sí, alguna cosa he fet.
0: Hi ha algun moment que s'ha de fer balanç, no?
1: Sí, exacte. Sí.
0: Per què infermeria?
1: Bueno, a mi m'agradava tot el que estigués relacionat amb ciències de la salut, m'agradava la medicina, m'agradava la psicologia, i al final vaig veure que infermeria era una carrera molt holística i molt biopsicosocial, i per tant moltes de les matèries que a mi m'agradaven quan feia COU, que en aquella època era COU, m'encaixaven millor amb infermeria, i vaig pensar, bueno, pues, faré infermeria. A més, en aquella època no eren 4 anys, eren 3, això em facilitarà començar a treballar abans, tenia ganes d'entrar en el món laboral, de fet ja havia fet alguna substitució als estius d'auxiliar de clínica, i bé, em va entusiasmar, perquè realment quan vaig començar a estudiar, jo vaig estudiar a l'Hospital del Mar, vaig veure que la relació directa amb la persona i també amb la família, qui més la tenia era la infermera, i per tant hi havia un camp per desenvolupar immens, i la cura era algo que per mi era imprescindible perquè evolucionés la malaltia, no? Cap a la curació d'aquella persona a través de les cures. I vaig pensar, bueno, doncs això és el meu i m'instal·laré aquí amb la cura a la persona, i això he fet.
0: Ho hem parlat en moltes ocasions, en moltes entrevistes que hem realitzat durant tots aquests anys, quan hem parlat de la tasca de les infermeres, de la professió. Es tracta d'una professió 100% vocacional. Una ha de tenir vocació.
1: Sí,
0: exacte. Si no el 100%, un percentatge molt alt.
1: Bueno, ha de tenir un percentatge alt de vocació, però també un percentatge molt alt de coneixements i un percentatge molt alt d'habilitats. O sigui, és una professió que ha de combinar habilitats tècniques amb coneixements científics i amb certes actituds de molta empatia cap a les persones a les que s'està atenent. De fet, ara està de moda lo de l'atenció centrada en la persona i no en la malaltia, però això nosaltres sempre ho hem tingut incorporat, no?, en la nostra disciplina. No es pot entendre la cura sense incorporar la centralitat de la persona. Per tant, si la resta, el que ens toca fer com infermeres, a més, és intentar que la persona sigui autònoma, que pugui desenvolupar-se ella amb els seus mitjans per millorar la seva salut, i per tant hi ha molts elements que fan que sigui una professió molt engrescadora si es treballa amb aquesta orientació. Clar, si fas només d'ajudant d'una altra professió, llavors m'imagino que deu ser horrorós.
0: Recordes, Glòria, el moment en què vas assumir la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca l'any 2010? Recordes aquell moment?
1: Sí, sí, i tant. Sí, ho recordo.
0: Suposo que quan arriba aquesta proposta, molts reptes endavant, no?
1: Bueno, jo venia d'una època que vaig estar en el Departament de Salut treballant amb la directora general de planificació, treballant el que dèiem en aquell moment el Pla d'Innovació d'Atenció Primària i Salut Comunitària, que pretenia ja transformar la primària. Jo crec que des de llavors s'ha estat parlant de la transformació de la primària i, bueno, vaig participar també als meus inicis amb la reforma de l'atenció primària. Però aquella època jo crec que vaig estar 2 o 3 anys al Departament de Salut i vaig estar molt bé, vaig aprendre molt i vaig tenir companys allà meravellosos, i la directora general també, un encant. Però em faltava aterrar un altre cop a la realitat. Jo ja havia estat amb un equip d'atenció primària, vam obrir Vinyets a Sant Boi de Llobregat. Vaig estar uns 5 anys, llavors va ser quan vaig marxar al departament, i trobava a faltar la relació amb les persones, la relació amb els professionals, i sempre he intentat compaginar, baixar la base. I realment hi havia un altre repte, que era el de que tot el que tingués a veure amb la gestió de serveis hi pogués tenir accés tant els metges com les infermeres, si tenien les competències i la formació, evidentment. Jo havia fet un màster de direcció d'institucions sanitàries, n'havia fet un altre de lideratge infermer, n'havia fet un altre de qualitat, i pensava que tenia el currículum per presentar-me a una plaça de director, directora en aquest cas, i així ho vaig fer. O sigui, vaig abandonar com una mica la planificació estratègica i vaig tornar a lo que és un equip d'atenció primària, i vaig tornar ara per aquesta època. Era Nadal, i quan em van presentar estaven fent l'aperitiu de Nadal, i clar, vaig entrar com una mica, jo crec que la gent hauria pensat, i ara ve aquí la nova directora, que estem en un moment de festejo de 2 a 3. Vaig dir unes paraules, vaig dir que tenia moltes ganes de començar amb un equip nou i amb un equip amb molta força com aquest, que era el de Sant Andreu, Però clar, tothom va continuar amb la festa i vaig intentar integrar-me. No coneixia absolutament a ningú excepte una infermera. Coneixia de quan havia estat al Prat, perquè jo també havia treballat al Prat, a la Imma Giribert, i me'n vaig anar corrents cap a trobar la Imma i dir-li, ostres, Imma, és que en quin moment hi he arribat, no? I ella, no et preocupis, som bona gent, pren-te una copeta. I, bueno, i celebra... o sigui, vaig entrar celebrant el Nadal. I després ja, clar, el gener, imagina't, suposo que va haver pic de la grip, igual que ara, i ja va començar la bogeria, no?, de treballar en aquest equip, que una bogeria en positiu, perquè ja saps que és un equip molt gran, a més desdoblat, perquè hi ha un part dels professionals que estan a la Solana. Bueno, era un repte i la veritat és que em va entusiasmar.
0: Què ha representat Sant Andreu de la Barca tant en l'àmbit professional com personal?
1: En el professional, mira, justament poder posar en pràctica gran part, no et diré tot, perquè tot no pot ser, del que havíem treballat en aquest pla d'innovació d'atenció primària i salut comunitària en el Departament de Salut. O sigui, jo crec que me'n vaig anar d'allà perquè veia que tot es quedava en un pla molt teòric, que tot es quedava en els documents, en les presentacions oficials, però que després, com que jo sempre he treballat amb molts equips i conec a molta gent, a molts professionals, els professionals em deien, de tot això que esteu dient del pla d'innovació, després nosaltres, els professionals, pràcticament no ho notem, no? Què esteu planificant si després aquí no arriba res? Bueno, els canvis no són ràpids, són lents, però sí que vaig intentar posar en pràctica alguna cosa, no?, de les que havíem dissenyat allà en el pla d'innovació. Una d'elles va ser la màxima participació dels professionals. O sigui que jo crec que una direcció ha de tenir un tipus de lideratge que generi més lideratges dins de l'equip. I el meu repte va ser aquest. I llavors això ho tenia que fer tant amb metges com amb infermeres, com amb administratius, com amb la treballadora social, com amb l'odontòloga, no? I una mica crec que sí que ho vaig anar aconseguint, no? Per exemple, amb els metges vam treballar moltíssim el tema de millora de resolució i de disminuir les derivacions innecessàries a l'hospital, i bueno, crec que l'orientació de vull resoldre al màxim amb el moment que tinga la persona, jo crec que això va ser un repte assolit. Amb les infermeres, tu ja ho saps, això, tot el tema d'atenció a la comunitat, atenció a les escoles, gestió de la demanda per poder integrar la promoció i la prevenció de la salut en el que és la visita que es denomina aguda. Amb el treball social no cal ni que t'ho digui, perquè també ha estat la nostra estrella, no? L'atenció integrada social i sanitària, aquí som ara en aquests moments projecte demostratiu.
0: Són projectes que s'han anat realitzant durant tots aquests anys, per tant ha hagut aquesta evolució i s'ha hagut d'adaptar en cada moment a la situació que s'estava vivint. Va arribar la pandèmia. La pandèmia segurament que si fem el repàs d'aquests 15 anys, el moment, sens dubte, més dur que segurament va tocar viure l'equip de professionals de Sant Andreu de la Barca, de l'equip d'atenció primària.
1: Sí, va ser dur, i tu això també ho coneixes perquè ho vas compartir amb nosaltres. Va ser un moment dur, però alhora també va ser molt de cohesió de l'equip. O sigui, era

0: i tot, bueno, però alhora ens va venir tot l'ajut de la població també utilitzant aquest mitjà de comunicació, no? De la Nissan ens van fabricar uns trajos així amb plàstics, no? Per poder anar als domicilis. I les altres decisions dures, més que decisions, moments durs, era veure doncs, gent que moria, no? I això sí que era complicat.
1: Durant aquesta època de la pandèmia de la Covid-19, des de la ràdio hi han dit moltes ocasions i de forma també pública i a les entrevistes que mai agrairem prou l'atenció que va comptar aquest mitjà, aquesta ràdio pública, amb tots els professionals de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, com comentaves, Glòria, o nosaltres, o anava jo ja al cap, o vosaltres veniu aquí a la ràdio sempre amb totes les mesures de seguretat i de protecció que teníem al nostre abast. Mai des d'aquí la ràdio us agrairé personalment tota aquesta atenció que vosaltres veu tenir, i que gràcies a això es va fer possible fer aquell reportatge de testimonis d'una pandèmia que es va publicar un any després, just de l'inici de la pandèmia de la Covid-19, amb testimonis de diferents perfils professionals que hi havia i hi han a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i que va haver aquest reconeixement. No vam guanyar aquell premi comunicació local, quasi. Però vam ser finalistes, a més amb una categoria transmèdia que també incluïa vídeos i imatges. Vull dir que el nostre premi era haver fet aquell reportatge com a homenatge cap als professionals, i després això, vam aconseguir ser finalistes, i això voldria dir de nou públicament doncs, gràcies a tots vosaltres i a tota la feina que veu realitzar. Anem amb d'altres qüestions, deixem la pandèmia per una banda. Glòria Jodar, que avui l'estem entrevistant aquí a la ràdio després de 15 anys dirigint a l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, després d'aquests 15 anys a jubila de la direcció, però com han comentat a l'inici d'aquesta entrevista, no jubila d'activitats o de projectes, perquè n'hi ha molts. Glòria Jodar ha exercit càrrecs destacats al Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, també en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, va ser degana, i sempre ha defensat el rol professional de la infermeria, que ha estat una de les seves grans lluites. Sempre ha estat així, no? Reivindicar la feina de les infermeres, i a més des de diferents àmbits, des de la direcció d'un CAP com el de Sant Andreu de la Barca, o des d'ocupant càrrecs en el Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya o en el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona, no?
0: Sí, bueno, el tema del deganat van ser dos anys complicats, perquè a més els compaginava amb l'activitat aquí de directora de l'equip, però bueno, com que jo també tenia un adjunt i una referent de gestió i serveis excel·lents, pues em permetia poder fer-ho, no? Jo crec que vaig agafar lo del deganat perquè de fet no em tocava, això li tocava a la presidenta del Col·legi de Barcelona, però ella en aquell moment tenia dues nenes petites i tal, i em va demanar que si volia agafar jo el deganat, que eren només dos anys, però que la veritat és que se'n van fer llargs. Macos també, perquè coneixes tot el que passa per tota Catalunya, i perquè reivindicant, com dius tu, però més que reivindicar, intentar fer avançar la professió. O sigui, jo crec que és una professió molt desenvolupada competencialment. En aquests moments és una professió acadèmicament de grau, universitària, amb possibilitat de fer formació sanitària especialitzada. Hi ha un tant per cent molt elevat d'infermeres especialistes, però en canvi poc visible això encara per la població i també per alguns professionals, no? O sigui, continuen pensant que l'infermera és qui ajuda el metge, i amb el tema de professionals tots ens ajudem, perquè treballar intercol·legiadament i interdisciplinàriament és que a tots ens toca ajudar-nos uns als altres, però bàsicament la infermera qui ajuda és a la persona, i és a la família, i és a la comunitat. I llavors, clar, voler posar la infermera en el centre i avançar professionalment, avançar en professionalisme,

0: doncs té la seva... és un objectiu per mi atractiu, i jo ho estava intentant fer aquí a Sant Andreu, que crec que ho vaig aconseguir en gran mesura, però clar, quan el repte va ser tota Catalunya, pues, m'ho vaig passar bé també. Moltes de les coses que tenia en mente no les vaig aconseguir, evidentment, perquè a més hi ha diferents situacions. És diferent la situació de la infermera d'atenció primària que la hospitalària, que en els centres residencials o en el sociosanitari. Per tant, bueno, tens que anar treballant a diferents velocitats, però aquesta també és la gràcia, no?, de la planificació. I la veritat és que també va ser una bona etapa, tot i que crec que l'equip de Sant Andreu en veia menys, i d'alguna manera segurament es va ressentir, però jo estava convençuda de que era una feina que també acabaria afavorint el conjunt de professionals, no?, fins i tot els del meu equip.
1: Quins reptes principals s'ha d'afrontar en l'atenció primària en els pròxims 5 o 10 anys?
0: Pues posar-la en el centre del sistema, sempre estem igual. O sigui, jo quan et deia l'any aquell 2010, que va ser just en l'època que estava la consellera Marina Geli, vam intentar amb el pla d'innovació posar l'atenció primària en el centre del sistema, pues m'imagino que deuríem tocar molts ulls de poll perquè no ho vam aconseguir, no? Jo crec que estem encara en un país que visualitza molt la malaltia, la patologia que evidentment que existeix i que s'ha de treballar en aquest sentit, no? Però la primària ha de ser el pal de paller, el que fa de referent de totes les persones. De fet, tots tenim un metge i una infermera assignats, tots els ciutadans, i per tant, tant des de la medicina familiar i comunitària com des de l'infermeria familiar i comunitària, hem de treballar perquè la comunitat emmalalteixi el menys possible, i treballar tot el tema salutogènic i de determinants de salut, que és bàsicament el que hem fet aquí a Sant Andreu. O sigui, tot el que hem fet amb la comunitat, amb el tabaquisme, amb les escoles, i ara en aquests tres últims anys amb tot el tema social relacionat amb persones grans, fràgils, soles i amb més problemes de dependència, i que hem treballat, jo crec, d'una manera molt, molt determinant amb treball social de les treballadores socials de l'Ajuntament, les treballadores socials del CAP i les infermeres i metges de família. O sigui, ha sigut un treball molt d'orquestra, no? O sigui, tots hem tocat el nostre instrument de manera autònoma, però hem posat sobre la taula que aquesta és la necessitat que hi ha ara en aquests moments, i que anirà més, perquè cada vegada tindrem més dependència, més persones grans, més persones fràgils. I bueno, a més s'acaba d'aprovar l'Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària just fa 15 dies al Parlament, i tot va cap aquí, no? Que haurem de tornar a fer un canvi on, torno a la primària, on la primària ha de tenir un paper protagonista, molt protagonista i molt central, i molt orientat a l'atenció a domicili, perquè les persones grans i fràgils i les seves famílies també i els seus cuidadors necessiten aquestes atencions al domicili, i no anar constantment a fer viatges a l'especialista o urgències de l'hospital. O sigui, hem de poder donar-li força. Per tant, es necessiten professionals molt ben preparats, la majoria són especialistes, això ho tenim, però després aquests professionals han de tenir els recursos i han de tenir el reconeixement de les institucions, no? Que és el que demanem moltes vegades als metges i les infermeres de família, i la visibilitat també.
1: Ha fet referència al tabac, al tabaquisme. La consulta de situació tabàquica de Sant Andreu de la Barca, pràcticament cada any quan es feia aquell sorteig, no?, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, de les persones que havien deixat de fumar en el darrer any, sempre aquella visita especial de Carmen Cabezas.
0: Sí.
1: Fins i tot quan va ser secretària de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya, també hi va assistir en aquests actes i sempre havia parlat d'aquest acte com referència a Catalunya i també la consulta de Sant Andreu de la Barca, no?
0: Sí, clar, que...
1: Carmen Cabezas, en què ha treballat vostè també, no?
0: Sí, sí, vaig treballar, bueno, quan érem joves vam treballar plegades molts anys, però bueno, després sempre hem tingut contacte o per temes de recerca o de formació. Ella era una convençuda, bueno, és encara, perquè també està treballant en aquests moments en el mapa sanitari que et deia el Departament de Salut en la part de comunitària.
1: Un altre referent més, eh?
0: Un altre referent més, sí. I amb el tema de tabaquisme, ella ha treballat moltíssim i, a més, és que, bueno, hi hauríem d'estar treballant tots molt més del que fem, eh? Perquè la mortalitat per tabaquisme és alta i, a més, ara és alta també en dones, perquè hi ha hagut, bueno, durant tots aquests anys, moltes dones, no?, que han agafat aquest hàbit, i ella sabia que aquí li donàvem una dimensió de gran rellevància al tema de deixar de fumar, i per això vam muntar la... Bueno, jo quan vaig arribar aquí ja estava, la consulta estava, i a més, a l'Ajuntament, com que hi havia medicacions que no estaven finançades, en segons quins casos subvencionava en els pacients, en les persones, els medicaments no finançats si feia falta, no? Per exemple, en els casos de pacients oncològics i de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançada, etc. I per tant, aquesta consulta la vam mantenir, no la vam tancar mai. Hem intentat moltes vegades ampliar-la, ens va costar, perquè ja saps que aquí la demanda és alta del dia a dia, però finalment també vam poder obrir un punt a la Solana. Per tant, vam acabar tenint la consulta de tabac aquí a la Solana, i el que vam ampliar moltíssim va ser tota la feina a les escoles, amb la infermera de salut i escola, amb la Laura Marín, que era la infermera referent de qualitat, i llavors a les escoles vam treballar molt dinàmiques de joc amb els nens i maneres de prevenir des de la infantesa, no? Fins i tot vam estar 2 anys amb un projecte de pacient expert, on també els propis pacients que havien deixat de fumar assessoraven i donaven consells als que estaven en etapa de deixar-ho. Bueno, ho hem treballat intensament i hem tingut bons resultats, ja ho saps, no? I la doctora Carmen Cabeza sempre ens ha acompanyat, però també ens va acompanyar molt a l'Ajuntament. O sigui, també vam tenir... Crec que és un altre tret característic d'aquí Sant Andreu, no? Que amb el municipi al cap sempre s'ha anat molt a una, tant en temes de salut pública com en temes de salut en general. Ens va passar, per exemple, la pandèmia, que l'Ajuntament ens va donar molt suport amb tot, no? I en el cas del tabaquisme, doncs també ha estat així. Tot el tema de les escoles, també he de dir que els mestres han tingut sempre una sensibilitat especial, ens han donat sempre també molt suport a les infermeres, i per tant tot el treball comunitari, que és la base de l'atenció primària, aquí ha pogut florir, per dir-ho així.
1: Finalment, Glòria, abans de finalitzar aquesta entrevista, aquesta conversa, quines paraules dirigiries al teu equip i també als pacients o la ciutadania de Sant Andreu de la Barca?
0: Bueno, el meu equip, que continuïn així d'empoderats, perquè és un equip empoderat, amb altes capacitats, que fan molts processos i procediments que en altres llocs no es fan, precisament per aquesta capacitat que tenen competencial i tècnica, no? Que, doncs, que no ho deixin mai de fer, doncs, per exemple, no?, el que acabàvem de parlar, la consulta de tabac, la cirurgia major, les ecografies ecoguiades, les infermeres que continuïn amb l'activitat comunitària, que continuïn gestionant la demanda des d'una perspectiva més salutogènica, i per tant que són excel·lents, que continuïn excel·lents, perquè aquesta marca de la casa no pot desaparèixer, i estic segura de que no desapareixerà. a la ciutadania que confiï en el seu equip d'atenció primària. Sabem que hi ha moments de crisi, ara arribarà un, no?, perquè està despuntant la grip i som els que som, i nosaltres també ens posem malalts. Jo, per exemple, avui ja vinc aquí amb aquesta veu de griposa, tot i que és un refredat perquè m'he vacunat de la grip, però que confiïn perquè tenen un excel·lent equip, i amb un equip d'atenció primària amb aquest alt grau de professionalisme de tots els professionals, eh? Els professionals del taulell, per exemple, porta d'entrada de l'equip d'atenció primària, fan una feina d'enllaç amb el metge, amb la infermera, amb els especialistes, estan gestionant mils de procediments, a vegades poc valorats també per la població i també pels professionals més sanitaris, no? O sigui que posem en valor tot això que tenim, perquè hi ha molts països que no ho tenen, però a més, i aquí en el país, que sí que tothom té una atenció primària forta, dintre de la variabilitat que pugui haver en els equips d'atenció primària, jo crec que aquest és un dels millors, sense dubte, del Baix Llobregat, i per tant, els ciutadans tenen aquesta sort de gaudir d'aquest equip.
1: Glòria Jodar, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí als estudis de la ràdio, que saps perfectament que és casa teva i continuarà sent casa teva. Continuarem convidant-te.
0: Perfecte,
1: si vols, perquè vinguis aquí a la ràdio i perquè expliquem novetats, eh? Glòria Jodar, com dèiem, durant 15 anys al capdavant de la direcció de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Ara jubila, però no jubila del tot, eh? Tal com hem escoltat en aquesta entrevista, perquè els projectes continuen. I des d'aquí, moltes gràcies per tot el que has fet per Sant Andreu de la Barca, i per tot el que has fet també, i l'atenció que sempre has tingut envers aquest mitjà de comunicació, envers Ràdio Sant Andreu, durant els moments bons, durant els moments no tan bons i durant aquells moments horribles que vam per sort sobreviure de la pandèmia de la Covid-19. I moltíssimes gràcies, que gaudeixis molt d'aquesta nova etapa.
0: Moltes gràcies a tu. Fins aviat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu, recordant alguna de les entrevistes i reportatges més destacades d'aquesta temporada. Més Via Directa d'estiu, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu. Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
2: Deia Voltaire que l'art de la medicina consisteix a distreure el pacient mentre la natura cura la malaltia. Potser aquí hi ha la clau d'allò que ens fascina tant de l'homeopatia. Aquesta frontera difusa entre el remei i la creença, entre la química i la confiança. Quan era petit i anàvem d'excursió amb l'escola, sempre hi havia algun company que es marejava o tenia mal de panxa. Més d'enyor de casa que no pas per cap bacteri. I els professors, amb aquella saviesa improvisada que tenen els adults davant d'una motxilla de 30 criatures, treien un caramel o un remei miraculós. El donaven amb un somriure i una frase màgica. Pren això, ja veuràs com et trobaràs millor. I, curiosament, gairebé sempre funcionava. Potser allà va començar la meva fascinació pel poder de creure, per com una simple expectativa pot transformar el que sentim. Avui parlarem justament d'això, del desig de trobar remeis naturals, del paper de la ment en la salut i de la fina línia que separa la ciència de la fe. I ho farem amb humor, dades i esperit crític, com sempre, ben acompanyats pels sospitosos habituals com a col·laboradors i amb tots vosaltres com a espectadors crítics. Qui sap si tot prenent una dilució miraculosa.
1: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
2: Però abans, una col·laboració ben especial. Hem demanat en Josep Tristany, psicòleg clínic i director del Pla Director en Salut Mental i Addiccions de la Generalitat de Catalunya, que ens enviés una petita reflexió sobre l'efecte placebo, aquest misteriós pont entre el pensament i la salut.
3: L'efecte placebo és un canvi en positiu que ens pot ajudar a millorar doncs, un dolor físic o un malestar emocional o psicològic i que ens passa després de prendre un medicament o una substància sense cap mena de principi actiu que estigui destinat a tal efecte. Com podria ser, per exemple, doncs, una pastilla de sucre, podria ser doncs, injectar suero o una càpsula buida. És un efecte, l'efecte placebo, que ha estat molt estudiat per professionals, per psicòlegs i altres de tot el món. Bueno, una mica per veure doncs, com s'explica, perquè alguns remeis que no tenen una acció curativa poden arribar a curar-nos o a millorar-nos una situació. I s'ha comprovat que gràcies al condicionament clàssic, alguns biaixos i la credibilitat de les persones que ens subministren aquest placebo poden arribar a tenir efectes positius en les persones.
2: Doncs ja ho veieu, gran il·lustració del què és i com actua aquest efecte placebo. Gràcies, Josep, per posar una mica de ciència enmig de tanta fe. I ara prepareu els vostres goters perquè entrem en un terreny diluït. A veure, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Jordi, què fas? Què fas?
4: He agafat un mal llet i m'estava diluint aquí unes gotes de... que m'han donat uns anissets, em diuen.
2: Ah, doncs...
4: M'han dit que m'anirà bé.
2: Escolta, amb sort. Ara.
4: Pot, que sí. Et diré si al final del podcast em trobo potser millor, no ho sé.
2: Però sort, és...
4: Sí, gràcies.
2: No que sigui lleu la cosa i si funciona ens avises, eh?
4: Això I tant.
2: Ens interessarà a tots. Escolta, va, comencem pel principi. Què és això de l'homeopatia i com pot ser que encara hi hagi gent que la confongui amb una infusió de camamilla?
4: Ah, mira, molt ben dit això. Mira, diré d'entrada què no és l'homeopatia.
2: Per
4: distingir una mica els termes. Per exemple, la medicina tradicional xinesa no és homeopatia.
2: No ho és.
4: Les teràpies del tipus podologia, d'aquelles acupuntura, aquestes coses, això no és
2: això homeopatia. Això no és homeopatia. Hi ha gent que ho confon, em sembla?
4: Sí.
2: Hi ha gent que ho posa al mateix sac.
4: Per això, dic, separem les coses i avui parlarem només d'homeopatia. Què és l'homeopatia?
2: Ben apuntat.
4: És prendre una dilució d'una substància que en teoria t'ha de fer curar. Anem a veure com són aquestes dilucions. Però primer, si em deixes, et faig una mica d'història.
2: I tant, endavant.
4: I perquè té un punt d'inici, té un inici molt clar. Tan clar com que l'inici el va posar d'entrada una persona que es deia Samuel Hahnemann. D'acord? Era una persona que estava traduint un llibre de medicina.
2: Sí.
4: I era escèptic, era una persona escèptica, era alemany, I el que estava traduint, en el moment en què estava traduint, deia doncs que l'escorça d'una planta que es diu cinchona,
2: sí,
4: cura la malària. D'acord? I ell mirava això, diu, ostres, com pot ser que aquesta escorça...
2: No s'ho creia.
4: Curi la malària, perquè diguéssim que la persona que estava traduint aquest llibre de medicina, que era d'un tal Cullen, deia que el principi actiu que curava la malària era l'amargor.
2: Fixa't una cosa. Com a principi actiu era el gust el que feia l'efecte.
4: Sí, exacte. Estem parlant del 1790. Estem parlant d'una època doncs, que la ciència començava a evolucionar, vull dir, els punts d'inici de moltes ciències i estan en aquestes èpoques.
2: I tant.
4: Com a curiositat, l'escorça d'aquest arbre, de la cinchona, d'aquí se n'extreu la quinina, que segurament et sonarà perquè sí, és l'ingredient bàsic de la tònica.
2: De la tònica, sí, sí.
4: La tònica, sí. És a dir, abans, per curar la malària, es prenia tònica.
2: Que si no recordo malament, es deia, i no sé si és cert o no, que provoca sordesa o sordera, no?
4: Sí, sí, sí, sí, exacte. A grans quantitats pot ser... És un principi actiu que realment no va bé. Què va fer ell? Escèptic d'aquesta teoria, va dir, doncs, em prendré directament l'escorça d'aquesta planta, a veure què passa. I què li va passar? Doncs que va començar a experimentar febre, calfreds, dolor articular, és a dir, els mateixos símptomes que quan tens malària. I què va dir ell? Doncs, a partir d'això, va arribar a creure el senyor Hahnemann que tots els fàrmacs aquí, eficaços produeixen en individus sans símptomes similars a les malalties que intenten tractar. I això li va donar un nom, que és homeopatia. Que ve del grec homoios, que és semblant, i pathos, que és patiment. És a dir, patiment semblant. D'acord? És a dir, que la paraula homeopatia vol dir patiment semblant.
2: I es va inventar el 1700?
4: 1790.
2: Finals ell del 18.
4: Va... Sí, sí, sí, sí. Ell va encunyar aquest terme.
2: Recordem que ja feia més de 100 anys de la teoria gravitacional de Newton. O sigui, que estàvem en una època en la què la ciència, com tu deies, ja estava...
4: És efervescent.
2: Però ja feia coses interessants, perquè ens entenguem. Ja començava a sonar-nos ara, també, algunes coses.
4: Fixa't que vull dir, aquesta persona precisament estava traduint a l'alemany un llibre de medicina.
2: Sí, un llibre científic. Veníem d'aquella medicina que es basava en les sagnies, no? I en medicina medieval, pràcticament, en aquell moment, encara.
4: Sí, sí, que no té res a veure amb l'homeopatia. Que on hi havia això, els tònics, els crecipelos, les sagnies, les sangoneres, les neteges, totes aquestes coses, doncs que
2: van... D'aquella novel·la del metge, no?
4: Sí, algunes podien arribar a servir, potser alleujar la pressió de la sang, fer una sagnia segurament et servirà, però, escolta'm, no et passis.
2: Sí, el primer que farà serà debilitar el sistema immunitari, no?
4: També. Exacte, exacte. Doncs fixa't, la homeopatia és això, doncs punt d'inici, ja el tenim clar. És aquesta persona que encunya aquest terme, provant ell una sèrie de medicines. Aleshores ell va creure fermament, doncs això, que si ell agafava els principis actius d'aquests medicaments, l'efecte havia de ser doncs, el mateix que la pròpia, el propi virus, la pròpia bactèria, doncs l'efecte havia de ser el mateix. Què va fer a partir d'aquí? Doncs va començar a experimentar. I experimentar en dilucions. I d'aquí ve tota una sèrie de grups que després van continuar tota aquesta feina. Totes aquestes dilucions, ara us explicaré una mica com funcionaven i com segueixen funcionant. Però té molt a veure amb una cosa que en diuen aquests grups, doncs, que és la memòria de l'aigua.
2: Això sona molt estrany. Això no ho sabia. N'he sentit a parlar, però no ho sabia.
4: No ho
2: sabies? Són estranys. Explica'ns-ho. Jo crec que això té interès.
4: Doncs mira, la memòria de l'aigua parla doncs, que si tu poses un ingredient a dins d'aquella aigua, un principi actiu, I el vas diluint, i entre dilució i dilució sacseges el vial amb aquella aigua, l'aigua recorda que tenia aquell principi actiu. I aleshores pots diluir tant com vulguis, que l'aigua seguirà recordant que hi havia aquest principi actiu. Sí, atenció, eh? És,
2: bueno, però i aquesta memòria a on es diposita? Hi ha un cervell de l'aigua que diposita aquesta memòria? O com va això? O és el núvol? No, ara en diríem
4: no, no entre, serien a nivell molecular, diuen ells. A nivell molecular, aquesta aigua s'organitza d'una manera que recorda tot aquest, el que hi havia aquí dins. Fixa't, parlen de coses com ara els clústers d'enllaços d'hidrogen. És a dir, l'aigua formaria microestructures que recorden el principi actiu. Sí, això ja es diu des del 1988, imagina't. Que es va fent una sèrie de gent que va dir que passaven aquestes coses. Però encara n'hi ha més. També hi ha
2: la impressió... Va dir perquè el va experimentar o van demostrar?
4: Bé, es diu que hi van haver uns experiments i que van trobar això, però esclar, aquests experiments, si tu vas a buscar una mica, rasques, i dius, a veure, aquests enllaços d'hidrogen, quan duren? Perquè hi són, realment existeixen els enllaços d'hidrogen... I quan tu treus el solut, quan dura la persistència, o sigui, el buit que ha deixat el solut? Doncs dura un picosegon. Saps què és un picosegon?
2: Em sona a una misèria, diguem.
4: Sí, has de dividir entre algun trilió, d'acord? Per tant, cosa, no quadra, a mi no quadra.
2: I només és l'aigua el que té memòria, res més. No hi ha cap altra substància que en tingui. Oh, clar, està... Potser sí.
4: No ho sé, això, però l'aigua és la que fan servir al final per diluir.
2: Potser no cal que prenguem cues de pansa, que diem en català, quan algú es desmemoria. Correcte. Potser que begui aigua i ja està, no?
4: Sí. Però espera't, és que també a vegades diuen que també deixa com una impressió electromagnètica dins de l'aigua. El fet de sacsejar en ampolles de vidre podria crear unes nanopartícules, uns patrons que codifiquen la informació del solut i es transmet després aquesta informació als sistemes biològics, que seria el cos humà. Ostres, espera't, espera que no he acabat. També hi ha, es parla del domini coherent, ja es parla de quàntica, dominis coherents, que mantenen, és a dir, l'aigua manté l'ordre a llarg termini i actua com a memòria física directament. Aquest domini coherent. Bé, s'invoquen, doncs, fixa't que per explicar això s'està invocant ciència. T'hi fixes?
2: Sí, però és clar, una mica inconexa, potser.
4: Sí, és que tots aquests arguments són fàcils de desmentir.
2: Sí, perquè al final, si estem parlant d'una cosa diluïda, que el principi que deies tu de l'homeopatia és inocular una mica del mal... perquè, no?, una mica així, la substància en qüestió...
4: No ben bé això, si tu l'aprens, en teoria, si jo me l'aprenc, em provocarà l'efecte de la mateixa malaltia, per tant, la dilueixo.
2: Ja, tot plegat, sí. Però clar, aquí el mètode científic no existeix, no? Vull dir, no està...
4: Bé, la ciència, pròpia ciència que hi ha darrere és la pròpia dilució de tot això. Fixa't. Ara, si vols, t'explico una mica com dilueixen. Sí, digues.
2: Anava a dir, si et sembla, fem una cosa i avançarem una miqueta. Després entrem més en aquesta part més específica que ara ens anaves a introduir, perquè em sembla que ja sé per on vas. Però m'agradaria que donéssim la benvinguda també a l'Albert Palou, que és biòleg i comunicador del Centre Beta, és el nostre convidat resident, i ja el coneix tota l'audiència. Crec que també avui ens portarà dades curioses sobre aquest fenomen.

0: A Nator, sí, quan parlem de Nator, estem parlant de tema sèrio, eh? Vull dir, aquí...
1: És el top, no?
0: Sí, sí, vull dir que no...
1: Molt
0: no
1: de prestigi.
0: No és la revista de la festa major del meu poble. El senyor va publicar un article dient que havia demostrat que aigua que havia contingut anticossos podia seguir infectant, tot i que els anticossos ja no hi fossin. I llavors això es demostraria una mica el que en Jordi explicava, que com que aquesta aigua havia contingut els anticossos, d'alguna forma les molècules d'aquesta aigua seguien recordant que hi havia hagut uns anticossos i, per tant, l'efecte el seguien podent tenir només amb l'aigua. Aquí, clar, els de Nature, que, com us deia, no és la revista de la festa major de... No, no diré cap poble per no tenir cap queixa.
2: No és el dominical.
0: No. No, no, vull dir... Clar, els de Nature van dir, ostres, aviam, Jacques Benavist és un senyor que ha suposat prestigi, anem a donar-li el benefici del dubte i enviar-hi algú que analitzi in situ aquest experiment i que intenti reproduir-lo, que aviam, és una de les bases del mètode científic, és que si tu fas una cosa l'has de poder reproduir. I li van enviar un equip format per un físic, que es deia John Maddox, un expert en farau científic, i una tercera persona que sonarà potser als oients d'altres programes, James Randi.
1: Ah, mira.
0: James Randi,
1: molt bé.
0: Expert, maqui, il·lusionista i creuat contra la prova científica. Van enviar un equip de tres persones a visitar Jacques Benvist. Li van demanar si podia reproduir l'experiment. Ho van intentar i no va poder ser possible mai. Llavors,
1: llàstima.
0: Aquí Nature va acabar assumint que la memòria de l'aigua que havia proposat Jacques Benvist no funcionava.
1: Perquè, Albert, perdona, només una petita pregunta, deixa'm que et talli. Ell, és a dir, quin és l'indici que tenia per demostrar, és a dir, per afirmar categòricament que l'aigua tenia memòria? És a dir, com ho havia observat, això?
0: Segurament agafant una aigua que ell devia haver tractat malament i que no havia retirat, diguem, els anticossos que se suposa que no hi eren, doncs d'alguna forma l'experiment devia estar mal fet, m'imagino. La qüestió és que mai es va poder reproduir mai més l'experiment.
1: Mm. És a dir, que no es va fer mai sota una situació de control
0: no.
1: Escèptic, etc.
0: L'altre sospitós habitual, i és d'aquestes coses que sap greu, perquè és Luc Montagnier. Luc Montagnier és el descobridor del VIH, vull dir que no estem parlant d'un...
1: No és qualsevol.
0: D'un mindundi, tampoc. També va intentar publicar un article explicant que havia demostrat que tenia aigua que contenia restes electromagnètiques de DNA, que és una cosa que tampoc va acabar mai de desenvolupar el tot bé i no li van acceptar.
1: Per tant, restes electromagnètiques de DNA,
0: sí, que aquella aigua havia contingut un DNA que electromagnèticament havia generat una memòria en l'aigua que feia que, doncs, allò estigués allà. No va tirar més enllà. De fet, Luc Montagnier, diguem que va tenir un gran moment a la vida que després no es va consolidar gaire amb la seva carrera professional. Jacques Benvist va fer un gir encara més dramàtic, va acabar defensant que podia transmetre pensaments a través d'internet. Que el senyor...
1: A veure, tècnicament sí. És possible, vull dir, el que estem fent, d'alguna manera, quan nosaltres posem un podcast, també estem transmetent pensaments
0: sí,
1: a través d'internet.
0: Bueno,
1: l'home no anava tan desencaminat.
0: Com deia en Jordi, al cap d'un picosegon tots els contactes de molècules d'aigua s'han refet de nou. És com si ara tu poses un dit a dins el pot d'aigua, al cap d'un segon, les molècules d'aigua que hi havia al voltant del teu dit s'hauran canviat de companyes un bilió de cops. Llavors, és complicat que tingui memòria l'aigua. Hi ha una altra dada que... Hi ha un fet, en Jordi també explicava, parlava del fundador d'aquesta màgia, que és l'homeopatia, que és Hahnemann. Aquest procés,
1: 1690,
0: aquesta
1: no?
0: reflexió sobre coses que són l'oposada a l'altra i que per tant et curen i que vas fent dilucions i que això acaba sent... Bah, és igual, després en parlem. Hi ha un punt que és important que la gent conegui, és que hi ha un element clau en la fabricació d'un medicament homeopàtic, que és la sucució. No sé si...
1: És una mica estrany,
0: concepte,
1: no?
0: Sucució és una paraula que...
1: Una cosa, Albert, permet-me que et talli i tornem amb la sucució després, perquè crec que és molt interessant, però m'agradaria que en Jordi acabés el que ens volia dir abans de que entressis, sobre l'últim punt que volia fer.

0: que crec que és interessant perquè també servirà perquè tu puguis explicar el que ens volies dir. Jordi, què ens anaves a dir abans?
1: Sí, jo us volia parlar d'un número que es diu el número d'abogado. Abogadro, perdó, abogado, sembla que ara el... Abogado.
0: Oh, sí,
1: El número
0: el Robert De
1: d'abogado,
0: Niro, no? Ha
1: sí.
0: semblat el Robert De Niro, el cau del miedo.
1: Fixa't, el número d'abogado és un número que no té unitats. Per tant, és un número molt concret, que és 6,022, això per arrodonir, per 10 elevat a 23. Què vol dir això? Què vol dir? Que si tu, per exemple, fas l'esforç de posar un 6 i a darrere escriure 23 zeros, aquest és el número. És molt,
0: És
1: eh?
0: gros, això, eh?
1: És gros. És per dir, per exemple, aquí es fa servir el mol. És un altre... Un mol és un número d'Avogadro. Vale? Tu t'agafes una caixa i si dins hi
0: És com
1: tens
0: una
1: un...
0: unitat de mesura,
1: Sí,
0: vols dir, no? És que... D'acord.
1: exacte. Si tu agafes una caixa de sabates i dius que dintre hi ha un mol de molècules, vol dir que dintre tens 6,22 per 10 elevat a 23 molècules. Si tu en aquella
0: D'acord.
1: caixa hi tens llapissos, doncs aquell mol de llapissos seran 6,22 per 10 elevat a 23 llapissos. Que
0: Són
1: ni,
0: molts
1: no, cre,
0: llapissos,
1: no
0: eh?
1: crec ni que en l'Elon Musk els pogués pagar. Tants llapissos, imagina't, eh?
0: Segurament no.
1: Sí. Aleshores, imagina't, si és tan gran que si ara comptes un per un, aquest número, cada segon, dius un, dos, tres, doncs tardaries uns, més o menys uns 19 quadrilions d'anys per poder acabar aquest número. O sigui que
0: Tinc altres coses a fer, també t'ho diré, eh?
1: tardaries una miqueta. Ara bé, és un número molt gros, sembla molt gros, però, per exemple, una respiració, una alenada d'aire, totes les molècules que absorbeix la teva boca, el teu nas, quan fas una respiració, ja són 10 elevat a 22 molècules. Ens acostem molt al número d'Avogadro, realment. Eh? Això és perquè, per posar-te una mica en context, una culleradeta d'aigua té 1,7 per 10 a la 23. És a dir, allà hi ha un mol, pràcticament. Vale?
0: Quasi
1: Perquè
0: un
1: ens
0: mol,
1: fem a la
0: sí.
1: idea. Eh? Allà, imagina't la quantitat de molècules que hi ha, en aquesta cullereta. Però bé, entrem ara en el terreny de les dilucions. No sé si heu tingut mai a les mans un pot, un vial de medicina homeopàtica. En aquests
0: Sí,
1: vials
0: alguna vegada, sí.
1: s'indica un número i una C, la lletra C. Pot ser 30C, pot ser 12C. Què vol dir això? Tu quan tens, per exemple, ara imagina't que tinc jo un principi actiu, qualsevol, és igual, i el tinc a dins d'un vial. Tinc 100 mil·lilitres, un litre, posem, va, tinc un litre del principi actiu.
0: Deixa'm tallar-te un moment. El
1: Sí.
0: principi actiu, perquè tothom ho entengui, és allò que fa l'efecte concret de curació o de pal·liar un determinat símptoma. Per exemple, l'aspirina és l'àcid acetilsalicílic, no?
1: Correcte,
2: sí.
0: Per
2: Després
0: exemple.
2: parlem
0: Sí,
2: d'aquest
0: sí,
2: tema,
0: sí.
2: també.
0: Tu vols dir això? Sí,
1: Si
0: sí,
1: jo
0: sí.
1: tingués, ara bé, si jo tingués un litre d'àcid acetilsalicílic pur, jo hauria d'haver passat molts controls, abans de poder-lo tenir, aquest. Perquè això està
0: Segurament.
1: legislat, cuidado. Però bé,
0: Bueno.
1: anem a fer homeopatia. Anem a diluir-lo una vegada. És a dir, anem a fer UC. Jo agafo aquest litre i el dilueixo entre 100 litres. És a dir, poso dintre 100 litres d'aigua, jo agafo aquest litre, poso dintre d'un tanc amb 100 litres d'aigua. Vale, sacsejo, perquè ho he de sacsejar, perquè ha d'agafar memòria i tal. Sacsejo aquest tanc amb 100 litres d'aigua més el litre de principi actiu que hi he posat jo, sacsejo bé, i ara ja tinc UC. Molt bé. Anem a fer una dissolució 2C, una dilució 2C. D'acord? Doncs retiro d'aquest tanc de 100 litres, retiro un litre. Em poso ja en una aixeta, agafo, omplo una ampolla d'un litre d'aquesta dilució. La torno a posar a un tanc amb 100
0: De 100.
1: litres d'aigua, només aigua. La torno a tirar dins. Ja tinc 2C. Molt bé,
0: I així
1: però... I
0: successivament,
1: així
0: no?
1: successivament. I a vegades es pot anar fins i tot al 12C, a vegades fins i tot al 30C, que això, imagina't, vull dir, les vegades que has de diluir, no?, tot això, són moltes dilucions, i com et pots imaginar, cada vegada que fas una dilució, el principi actiu és més reduït. Cada vegada hi ha menys principi actiu. Fins i tot pot passar que amb masses dilucions pot ser que no hi hagi principi actiu directament.
0: Directament.
1: Directament, exacte.
0: Que no te'n toqui cap, diguem, del
1: Exacte.
0: principi actiu. Clar, llavors, home, i això lliga amb el número d'Avogadro, perquè entenc que referies a la quantitat de molècules o de partícules que hi han presents, no?
1: Exacte.
0: No sé si, en Albert, seguim amb...
2: Sí,
0: amb...
2: sí, per acabar de completar, això es considera que la dotzena dilució d'un procés d'aquests és el límit molar. I el límit molar vol dir que la probabilitat de que hi hagi una sola molècula del principi actiu ja és zero.
0: Sí. A partir del 12C ja no, sí, ja pots, sí, sí, anar bevent que no n'hi trobes, eh?
1: Després estàs, sí, diluint aigua.
2: El nombre d'Avogadro i la molaritat és una cosa que és molt típica del batxillerat. Bueno, aquí vam fer l'ESO, però ho vam tocar, però bueno, sí, la gent que treballa en laboratoris analítics és el seu dia a dia i es fa servir per mesurar les quantitats de coses que tu poses en un experiment.
0: Però hi ha vials d'aquests que
2: arriben al
0: 30.
2: Sí, més enllà. Després, si vols, després podem rematar amb...
0: Sí, i tant, però... i tant. Doncs va, això de la sucució que ens has deixat una mica inquiets...
2: La sucució... Jordi ha explicat que hi ha un moment del procés de fer un medicament homeopàtic que és sacsejar. Això ve d'una cosa que feia Hahnemann, el fundador de l'homeopatia, el creador, l'ideòleg. Quan creava els seus medicaments homeopàtics, feia una cosa molt concreta, que en deia sucució, que això és el que la gent després ha interpretat que és sacsejar. Passa que no és ben bé el mateix que feia Hahnemann. I potser aquí està el problema. Perquè la sucució de Hahnemann era agafar el flascó final i colpejar-lo contra una bíblia.
0: Hi havia el truco aquí.
2: I això està documentat que ho feia així. Si ell, quan acabava el procés, el flascó final donava cops contra una bíblia, perquè es veu que això era un pas essencial perquè funcionés. I aquí és amb el que, amb els anys, alguns van lligat amb lo de la memòria de l'aigua i amb el fet d'haver-ho de sacsejar. Però bé, sí, sí.
1: Ostres, lo de colpejar-ho amb una bíblia ho trobo fins i tot així molt terraplanista, eh?
0: No ho veia venir, això.
1: Que, per cert, ja tinc el guió fet. T'ho dic perquè ho sàpigues. Perquè ho has de saber.
0: Ja. No, però, escolta...
2: Pots colpejar el guió...
0: Estàvem amb els molts i amb les bíblies.
1: Ho farem.
2: Abans d'entrar, perquè ja us aviso que... Hi ha medicaments 30C, o sigui, vas molt més enllà del 12. A partir del 12 ja hem dit que la probabilitat de que et toqui una sola molècula...
0: Sí, que ja no hi ha res.
2: Ja us faig un spoiler, que n'hi ha algun medicament homeopàtic que és 200C.
0: Ah, molt bé. O sigui, realment, a partir de 11-12 podries estar bevent vials de cianur.
2: També he estat mirant una mica què es fan els medicaments homeopàtics i quasi bé et diria que dono gràcies a això, a que estiguin fets així com estan fets. He trobat que hi ha molts, molts, molts tipus d'ingredients, però n'hi ha alguns que estan fets amb llet de gossa. Sí, i amb llet de gata, que és un concepte encara més estrany.
0: Sí. Bueno, no sé si és més estrany, però...
1: En deu sortir poc.
2: Després hi ha tota una línia que estan fets amb verins, varis, tipus la serp de cascabell, coses així, bàsicament mortals. Després hi ha tota una gamma de coses que no se t'hagués acudit ingerir-les mai, segurament, sabent-ho. Un és, té un nom més poètic, es diu ambre gris. No sé si un tio parla més de l'ambre gris.
1: No.
2: Sí, l'ambre gris és una mena de vòmit que fan els catxalots, que queda solidificat i que a vegades apareix a les costes i que es veu que és molt preuat per fer medicaments homeopàtics, també. He trobat uns medicaments... està fets amb crostes de sarna humana. Això també es veu que s'estila.
0: Però no entenc...
2: Bueno, sí, perquè el que deia en Jordi, aquesta crosta de sarna segurament és l'oposat a alguna cosa que ha de curar, o no saps mai... El que no costa més entendre a mi la saliva de gos. He trobat un senyor que va intentar fer medicaments homeopàtics amb pantalles de mòbil triturades. Que no sé ben bé de què t'ha de curar. I el geni... Sí, potser sí.
1: De l'addicció.
2: El geni absolut... perquè aquest sí que realment li surt barat la cosa. He trobat gent intentant fer medicaments homeopàtics amb wifi. posant el wifi al meridament.
0: Home, això, clar, és que...
2: I hi ha tota una línia de gent que clar. Fa medicaments homeopàtics amb llum solar, que bàsicament, bueno, també és barat. El procés és barat, és tu deixes l'aigua al sol i ja tens el medicament, després ja fas les dilucions.
1: Eh? Això,
2: ja
1: ho tens fet. Això, el mar...
0: Però com calcules no sé com la dilució? Aquí.
2: Calcules la dilució de la llum solar, eh?
1: Però igualment el mar ja et li toca el sol.
2: Sí.
1: Dic jo, eh? El riu també.
0: I l'aigua si la poses a la finestra.
2: I també et diré que si l'aigua recordés tot el que li has tirat, deu recordar coses molt xungues, eh?
0: Sí. Sobretot alguna claveguera de ciutat. Sí. Pobre aigua. Pobre aigua, eh?
1: No, la memòria.
0: Pas,
2: jo?
0: Sí, sí.
2: No sé si us heu preguntat mai... Els catalans tenim una forma de calcular volums que són els pantans de Sau.
0: Sí, home.
2: Pantà de Sau.
0: Sí, hi ha el camp del Barça i el pantà de Sau, efectivament. Nosaltres, que som de la Catalunya interior, encara el coneixem més bé, però que cal dir que el pantà de Sau es va convertir en una icona a tot l'estat espanyol, si no del sud d'Europa, de quan hi va haver aquesta sequera del 22-23.
2: Perquè és maco per Instagram i es fa popular.
1: Hauria de ser una unitat del sistema internacional. D'acord.
2: Pantà de Sau, camps nous, pistes de tenis, sí, coses així. Doncs, bueno...
0: Magnífic.
2: Sí, sí, sí.
1: Piscina olímpica.
2: La piscina olímpica em quedava molt petit. Jo vaig dir, bueno, agafa el pantà de Sau per fer càlculs amb l'homeopatia, perquè, hòstia, el nombre d'Avogadro, molts zeros, agafa algo gros a la piscina olímpica, de seguida ho tens ple, agafa el pantano de Sau, pues, això és aigua, eh? Si heu anat a fer fotos per Instagram, hi ha molta aigua, hi ha 165 hectòmetres cúbics, si està ple fins a dalt... No puc passar gaire mai, però bueno, si s'omple ja tota aquesta aigua. I dic, bueno, fes números en pantans de Sau. O sigui, ostres, jo si algun dia em prenc un medicament homeopàtic, jo em vull assegurar que almenys una mica del medicament m'arriba. Clar, perquè clar, si...
0: A veure, clar, sí, perquè ja que el pagues, sí, perquè segur... A veure, gratis tampoc no és,
2: sí, sí.
1: No? No és
2: car, eh? Dit, hòstia, però si ja...
0: Clar, però això dic...
2: Quanta aigua m'hauria de beure per assegurar-me que et prens una molècula d'un medicament... Una molècula d'un medicament 35.
0: Una,
2: 35.
0: A veure.
1: Home, et deu donar un pantà.
2: Mica més, eh?
1: Menys, no?
0: Home, però esclar, és que un pantà... Sí? Tanto, imagina que agafes un pantà, eh? Com si fos poca cosa, un pantà.
1: És que et veuràs altres coses de Sau, eh?
2: Una molècula de verí de cert de cascabell i la tires allà al pantano de Sau. Quanta aigua hauria de beure del pantà de Sau per assegurar-me que aquella molècula almenys me la prenc? Sí, amb una 30C. I m'ha sortit un número una mica alt. S'ha desmesurat. I ara té un problema, perquè no sé si la gent és capaç de processar tant zeros. Em surt que m'hauria de beure tota l'aigua del pantà de Sau 180 trilions de trilions de vegades.
1: Això és molt...
2: Sí, 180...
0: No soc capaç de processar, vaig fer l'ESO.
1: Això vols dir que l'univers...
2: Són 20 zeros, més o menys. Són 100... Sí.
0: Mare de Déu. Sí, és gairebé un número d'Avogadro de pantans.
1: Bueno, sí. Una caixa de... Un molt de pantans de Sau.
0: Un molt de pantans per
2: més
0: una
2: i tens...
0: sola molècula de...
2: 3 més i tens la... Sí. 180 trilions de trilions de vegades tot el pantà de Sau te l'hauries de veure. He dit, bueno, escolta, pensat que potser la mida del pantà de Sau era massa petita, i aquí hem fet-ho. Ara la gent dirà, aquest està aquí fotent la conya, ha agafat un massa d'aigua petita, pantà de Sau, 165 hectòmetres cúbics, te'ls veus així en una nit que tens set, i he dit, bueno,

0: Es fa amb cors d'ànec, ja aviso.
1: I mític.
0: Sí.
1: Cors d'ànec, eh?
0: No sé quina, no sé què hi ha allà que contra la grip, i bueno, que el cor d'ànec, doncs, et cura la grip. I fas dilut.
1: Els francesos feien el foie i havien d'aprofitar per agafar
0: cor.
1: I hem dit que 200 té.
0: Molt per bé. Una 30 C t'has de veure 180 trilions de vegades al pantà de sau. I és aquest que espera, farem el càlcul una mica diferent. És ja... O sigui, quina probabilitat tens de trobar la molècula en general. I si fas els càlculs, que és complicat, eh? Hi ha una mica d'especulació sobre la mida de l'univers. No sé si us podeu imaginar tots els àtoms de l'univers conegut. Tots, eh? Tots.
2: De veritat.
1: Home, no, però...
0: Sí, intentem imaginar la probabilitat que hi ha de trobar una molècula qualsevol en el nostre univers.
2: D'acord, Anna.
0: Si de tots els àtoms que hi ha a l'univers, tu ara una molècula l'agafes a l'atzar i dius, hòstia, he enganxat la que just la que buscava.
2: Això és un 200.
1: Imaginem-ho que vas a la deriva, dubbles. No?
0: Per trobar... Ja, sí, de fet,
1: per al cor d'ànec, per trobar una molècula de cor d'ànec.
0: Sí. Més amunt.
2: Més de dos, vull dir.
0: No. 10^320 universos? Sí. Si és la mateixa, probabilitat que tindries, sí, de visitar universos, eh? 10^320 universos, que és més d'un molt d'universos. Bastant més d'un molt d'universos. És un milió de vegades més que un molt d'universos. Més o menys. Mirar totes les molècules i àtoms que hi ha en tots aquests universos, agafar-ne un a l'atzar i que sigui justament la que tu busques, és la mateixa probabilitat que tens de prendre't aquest medicament i de que t'arribi una molècula del principi actiu, que recordo que és un tros de fetge d'ànec.
1: D'acord. Em sembla que prefereixo passar la febre de la grip.
2: Fem
1: una bona suada i ja està.
2: En resum, seria que...
1: Sí. Home, si la feinada d'haver-te de fotre més d'un milió de vols d'universos sencers i per trobar una molècula que tampoc no saps ben bé si et farà gaire efecte, no saps.
2: Ostres, això vol dir que bàsicament a partir de la 12C estem bevent aigua.
0: Sí, aigua en memòria. De fet, l'aigua deu recordar fins i tot els dinosaures.
2: És veritat.
1: Ah, és que això, clar, perquè jo crec que però el truc, i que ningú se m'enfadi, m'és igual, és això, no? És la memòria de l'aigua, no? De fet, deixa'm introduir un tema i ja no ho farem gaire més llarg, però hi ha un podcast bastant històric que tenia a veure amb un fenomen que es va dir l'efecomagnetisme. No sé si el coneixeu o el recordeu.
2: I tant.
1: D'uns nois que van fer una mica la broma, entre cometes, de dir, escolta'm, què passaria si ens inventéssim que podem posar la nostra caca diluïda en uns potets, no? I la venem, diem que és un gran remei, no? I va funcionar, resulta que van començar a rebre encàrrecs de gent normal i corrent i d'una manera ben rocambolesca, gent que fins i tot demanava que en el seu una bona dona, explicaven aquests nois, que una dona que la maltractava el seu marit, malauradament era víctima de violència masclista, resulta que demanava a aquesta bona dona que li donguessin aquest remei perquè així potser calmaria el seu home, no? Unes coses tremendes. I fins i tot explicaven que havien enviat un correu electrònic als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats per saber si es pensava legislar en relació al tema de l'homeopatia i si es podia igualar a la legislació de la medicina tradicional, no? Diguem-ne, de la farmacologia química sintètica, no? I van rebre resposta afirmativa d'algun grup parlamentari. No direm quin, és igual, però van rebre dient que algun grup parlamentari que estava molt preocupat perquè sí que s'havia de legislar en base a això, perquè no podia ser

0: que es discriminés l'homeopatia, no? Tot plegat bastant surrealista. El món aquest de la legislació que no s'ha arribat a fer mai, almenys a l'estat espanyol, que jo sàpiga, no? Però hi ha gent preocupada per això, efectivament, fins i tot alguns legisladors, sí, sí.
1: Home, mira, em dóna peu a parlar-te precisament de com es legisla ara mateix aquesta l'homeopatia.
0: Fixa't. O sigui, hi ha alguna cosa que sí que té a veure amb la legislació?
1: Alguna cosa sí, però fixa't com es legisla. Perquè, a veure, per exemple, el marc general de la Unió Europea es va crear un procediment el 2001, procediment especial i simplificat, ojo, per productes homeopàtics que no tinguin indicació terapèutica, d'acord? Que siguin per via oral o cutània i amb dilucions que garanteixin la innocuïtat. És a dir, que no facin res. Que no facin absolutament res. És a dir, si jo venc un producte homeopàtic i li dic a la Unió Europea, escolta, m'estic venent això, i diran, vale, d'acord, té alguna indicació terapèutica? Ah, no. És innocu? Sí, és totalment inert. D'acord, passi.
0: Doncs endavant.
1: Endavant. Ara bé, si tu vols posar que hi ha indicacions terapèutiques, com ara, mira, cobra la febre, la tos i el mal de panxa i aquestes coses, doncs aleshores han de passar el mateix procediment que qualsevol medicament, per garantir-ne, evidentment, doncs, que és segur, que es té la qualitat i que és eficaç. Que això també s'ha de demostrar.
0: Sí, llavors, clar.
1: A Espanya, per exemple, el 2007 es va fer un real decret i una ordre el 2018 que van obrir un procés per regularitzar els productes en venda. D'acord? Van dir, ostres, tenim un problema, aquí tenim molts productes que estan aquí que no sabem què fan, regularitzem-los. Des d'aleshores només es poden comercialitzar els que compleixin els requisits, aquests requisits que es demanen, i els que no s'hi adequen, fora. Els que no són adequats, fora. Doncs, vull dir, imagina't doncs, com s'està legislant, és a dir, si tu em garanteixes que això no fa res, ho pots vendre. Ara bé.
0: És a dir, et garanteixo la llibertat de comerç sempre i quan no faci mal a ningú.
1: Ah, exacte, tu pots vendre un vial d'aigua.
0: El que passa és que és relatiu això de si fa mal o no fa mal, no? De fet, a veure, si ens rematem a les paraules del doctor Tristany del principi del programa, que parlàvem, no n'hem parlat gaire, després, del tema de l'efecte placebo.
1: I tant, i tant.
0: Tot sembla indicar que pot arribar a tenir un efecte positiu sobre les persones. Però també una determinada creença pot ser negativa, no? Si realment això fa que substitueixis una teràpia, diguem, tradicional, comú, o com dir-ho, no? Diguem-ne, del teu metge de capçalera que et recepta una cosa que està provada científicament, si la substitueixes per un... Això, el fetge d'ànec... Ai, el fetge d'ànec, perdó, el cor d'ànec, no, deies?
1: Sí, exacte.
0: Diluït 200C, doncs, esclar, potser fas mal negoci, realment, no? Llavors sí que estàs fent mal, d'alguna manera.
1: Sí, però bé, al final són creences.
0: Sí, és dogmàtic, no?
1: Hi ha molta gent que et dirà, ostres, però jo ho he provat i a mi m'ha funcionat. I jo tenia un mal de panxa i allò que has dit al principi, culleradeta amb sucre, que això a mi m'ho havien fet moltes vegades, i et passava mal de panxa. Perquè te n'oblidaves que tenies mal de panxa, perquè t'havien passat els nervis, a vegades el sistema nerviós juga males passades. I si tu tens la possibilitat de creure't que ja t'ha passat, doncs et tranquil·litzes, i si et tranquil·litzes a vegades et trobes millor. Una sensació de benestar.
0: Clar, aquí és això de l'efecte placebo, justament,
1: no? Exacte, és això, l'efecte placebo.
0: Que és tan estudiat i que, a més, diu molt més de la... diguem-ne, de la psicologia humana o de com som els humans de no pas com és la nostra el nostre cos, no sé com dir-ho, no?
1: Exacte.
0: O potser també una mica, no? A veure, jo crec que és moment d'avançar una mica. Jo, després de tanta xifra, percentatge i dilució estadística, necessitem una mica d'aire o d'aigua, bueno, desmemoriada fins i tot, crec que estaria bé, eh? Que tanta memòria a l'aigua fa una mica de mandra ja. Ara arriba el nostre tècnic i alquimista dels objectes impossibles amb un nou invent que segurament no deu haver passat cap assaig clínic. Xavi Gorro, què tal? Com estàs?
2: Hola, què tal?
0: Bueno, què? Com ho veus tot això? Ja t'has begut tota l'aigua del Mediterrani per veure si et cures del
2: refredat? Sí, he ficat una mica de coses, de sucre, per veure, saps? Perquè fos...
0: Una mica de ronyó
2: d'oca, no?
0: De ronyó d'unicorn,
2: sí, exacte.
0: No?
2: Perquè es fos més saludable, però bueno, no sé. De moment estem igual tots.
0: En fi, què ens portes, va?
2: Avui us parlaré... Normalment us porto aquí invents absurds, coses que fracassen.
0: Sí.
2: Doncs avui us portaré un èxit, bueno, descobriment, no, un èxit. Un èxit, ah, sí.
0: Mira.
2: Podem dir-ho així.
0: Bueno, ja era hora, després de tants programes, que ens en portis algun que funciona.
2: Bueno, un èxit per la ciència, un error, un fracàs per l'homeopatia, o per, saps?
0: A veure.
2: O per l'efecte placebo, aquest de què heu parlat. Perquè avui ens anirem fins al Regne Unit, i allà la BBC va decidir comprovar fins a quin punt el nostre cervell ens pot fer creure que ens hem curat d'alguna cosa sense haver pres analgèsic o, no, cap analgèsic o cap medicament real.
0: I per, uh-huh. I per la BBC, eh?
2: La BBC, que en teoria...
0: No és qualsevol cosa, la BBC.
2: Seriós, això, els presentadors van amb corbata...
0: Un puesto serio.
2: Sí, no, sí, no com aquí a TV3, que ara ja no van ni amb corbata
0: no,
2: ni res.
0: Això, ja.
2: Desastre, això. Bé. Allà ho he comprovat, ho he vist, eh? El presentador del Telenotícies va amb corbata i molt ben vestit, eh?
0: Encara, eh? A dia d'avui, eh? És una cosa sèria, eh? Molt anglès, molt, molt bé. Molta credibilitat.
3: I tenen uns trajes especials per quan es mor algú de la família reial guardats en un armari sempre. Això és verídic.
0: Veus, sempre la dada que ens aporta Albert Palou sempre és la punta de qualitat.
2: Clar, imagina't que el senyor s'engreixa, perquè, clar, que clar, el traje deu tenir diferents talles, perquè, clar, sí. O sigui, en el cas de la senyora...
0: Compte que deu tenir una modista o un sastre resident, no?
2: Ja. Sí. Vale, bueno,
0: doncs va, això. Va. Què va fer la BBC?
2: Doncs per comprovar això que us he dit, no? Que el cervell pot curar un mal sense... Un mal lleu, a veure, no us penseu, un mal lleu. Sense prendre analgèsics o un medicament real, van agafar un mal que és el mal d'esquena crònic. Vale? I per això van agafar un senyor, que és el primer protagonista de la història, que es diu Jim Pierce, que és un home britànic de 71 anys, que tenia dolors d'esquena, i per culpa d'aquests dolors havia d'anar amb cadira de rodes. Però aquest no era el seu principal problema. El seu principal problema era que tenia una relació força íntima amb la morfina.
0: Mm.
2: Clar, això no és, no, clar. És bo, no és bo. No és bo.
0: Ni és qualsevol cosa, la morfina.
2: Exacte,
0: eh?
2: Ni és qualsevol cosa. I per això la BBC el va agafar i li va proposar participar en un estudi que li van plantejar com molt seriós sobre un nou analgèsic que era revolucionari i que era tan miraculós que li podia curar el seu mal d'esquena. Aquest senyor va acceptar, però el que no sabia és que en realitat les pastilles que li farien prendre eren arròs triturat, ficat en una càpsula i pintat així amb un logo farmacèutic per quedar,
0: xulo, no?
2: Sí,
0: no.
2: Clar, per quedar convincent. I no us podeu imaginar què va passar.
0: A veure...
2: Doncs aquest senyor... Després
1: li va continuar fent mal.
2: Tot el contrari. Després de prendre's
0: durant
2: un temps aquest medicament, aquest senyor va dir que no li feia mal l'esquena, i és més, va deixar de ser addicte a la morfina. O sigui, va deixar la morfina, però no li feia mal res. I,
1: ja, no, espero.
2: Sí, es va curar. Però la cosa no acaba aquí, perquè la BBC va continuar amb l'experiment i van reclutar a 100 persones. Totes que tinguessin això, un mal d'esquena lleu, o sigui, que tinguessin molèsties a l'esquena, un mal d'esquena comú. I els van tractar, els van decidir tractar-los amb aquest conegut efecte placebo. No? L'única diferència era com aplicaven l'efecte, el medicament, el placebo que li donaven a uns i als altres. Per això van agafar aquestes 100 persones i les van dividir en dos grups. En una, el suposat metge que els visitava els hi feia una consulta ràpida de màxim 9 minuts. O sigui, els anava allà, com estàs? Ui, me duele l'espalda. Vinga, va, li dona el medicament, pa casa. I en els altres els hi dedicava 20 minuts d'atenció. O sigui, els feia una visita més llarga, es preocupava pel seu estat de salut, es preocupava per la seva vida.
0: Els cuidava una mica, els acompanyava.
2: Els tractava molt bé. Sí. I sabeu què va passar? Doncs que els resultats van ser diferents en un grup i en els altres. És a dir, s'ha de dir que el medicament era el mateix, eh? Era arròs triturat ficat en una càpsula. Per tant, o sigui, hem de dir que no era res. Però en els pacients que se'ls hi va tenir, diguem, una consulta més curta, o no els hi va passar, o sigui, l'efecte placebo no va funcionar, o les millores van ser molt poques, i en la majoria, no diem en tots, però sí en la majoria dels pacients que van tenir la visita més llarga, sí que molts van veure que el mal d'esquena que tenien s'havia reduït o fins i tot havia desaparegut. I això,
0: fixa't,
2: va donar a desenvolupar una teoria o una idea que diu que la ciència, o sigui, que la medicina sí que cura, òbviament, però que també l'atenció humana és molt important perquè aquestes persones que tenen un mal, doncs potser no necessiten tants medicaments, sinó que necessiten que algú o els hi faci cas o els hi doni una sèrie d'instruccions per intentar calmar aquest dolor. I això es va comprovar, o sigui, quan els investigadors van reunir 3 setmanes després aquesta gent, van poder comprovar això, que el grup dels 9 minuts, diguem, la majoria estaven igual o havien millorat molt poc, i els altres havien millorat molt. Si no tenien dolor, no tenien punxades, i tampoc tenien ganes de prendre cap medicament substituori. Però a part d'això, el British Medical Journal, que és un institut... No sé, he buscat i es veu que és una cosa bastant seriosa de metges
0: anglesos. Sí, home, anglesos. És solvent, solvent, sí. I tant.
2: Va publicar que potser això de receptar placebos amb gent que tenia dolors molt lleus és ètic, perquè és ètic sempre i quan el pacient sàpiga que li estàs donant no un placebo, però algo que no és un medicament estàndard, perquè d'aquesta manera el cervell, diuen ells, que ho accepta, ho processa i fa que aquest placebo, aquest medicament lleu, funcioni. Per tant, bueno, no sé, jo no sóc expert en el tema, i si ho diu la BBC i si ho diu el British Medical Journal, doncs els hi farem cas.
0: És a dir, que un cop més la BBC va fer molt bé de servei públic, sí. com ha fet en tantes altres ocasions, i no és broma ni sarcasme, sinó que és cert, està bé. Bueno, doncs crec que ens ha quedat un programa rodó avui, eh? Molt bé. Doncs escolteu, tanquem l'episodi d'avui. I un episodi que hem dedicat a això, a l'homeopatia i a l'efecte placebo. Gràcies Jordi, Albert, Xavi i el nostre convidat especial, el Josep Tristany, per ajudar-nos a posar números i sentit comú a un tema ple de fe i de memòria aquosa. Esperem que si avui us trobeu millor sigui perquè heu rigut una mica també i no per cap dilució miracle. Recordeu, la millor medicina continua sent la informació contrastada i l'esperit crític. Nosaltres continuarem analitzant el món amb lupa, amb goter i amb dades. Fins la propera. Seguiu-nos a xarxes, envieu-nos els vostres dubtes i teories més curioses i, sobretot, cuideu-vos. Recordeu, la Terra no és plana.

0: Latina.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. La d'avui és una obra que es considera la precursora de les escenes de la bogeria. Es titula Nina, o sia, la pazza per amore.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: Nina, o sia, la pazza per amore, és a dir, Nina, o la boja d'amor, és una òpera definida per l'autor com comèdia in prosa et in verso per música, dividida en dos actes, amb música de Giovanni Paisiello i llibret en italià de Jean-Baptiste Lorenzi, tot i que basat en la traducció italiana de Giuseppe Carpani del llibret de Benoît Joseph Marsollier, de títol homònim. L'estrena d'aquesta òpera va ser el 25 de juny del 1789 al Teatro del Reale Sitio di Belvedere, a Caserta, a Itàlia. En quant als personatges que intervenen en aquest títol, és clar, Nina és la nostra protagonista, una noia dolça, filla del comte, a causa de la suposada pèrdua del seu estimat Lindoro, ha perdut el cap i ens representen completament boja, un paper aquest per soprano lírica o lírico-lleugera. El comte és el pare de Nina, a qui li va intentar imposar un matrimoni amb un home que no estimava, un fet que se'n penedeix a l'inici de l'òpera, paper aquest, el del comte, per baix. Lindoro és el promès de Nina, que suposadament ha mort, però que al final de l'òpera apareixerà de nou. Aquesta aparició curarà de la bogeria a Nina, un paper per tenor lleuger, per bé que tan sols apareix a la fi del segon acte. Giorgio és el vell tutor del comte, un personatge optimista que intenta minimitzar la tragèdia de Nina, paper per baix còmic. I Susanna és la governanta de Nina, paper secundari per soprano lleugera o lírico-lleugera. L'estrena de Nina, o sigui, la pazza per amore, va ser un autèntic èxit. A més, va estar revestit de caràcter d'esdeveniment nacional, ja que hi estaven presents les principals autoritats del regne, i fins i tot la reina Maria Carolina. La primera representació pública va ser al Teatre dei Fiorentini de Nàpols, a la tardor de 1790. Posteriorment va viatjar a Viena, aquell mateix any, on Lorenzo da Ponte en va revisar el llibret i el compositor Joseph Weigel va afegir nous números cantats. L'any 1791 es va presentar a París amb un arranjament dels recitatius fet per Luigi Cherubini, que també va afegir-ne una ària original. Aviat Paisiello va produir les seves pròpies versions, en primer lloc dividint l'acció en dos actes i després substituint el text parlat per recitatius. La versió definitiva es va estrenar a Parma l'any 1794. Es tracta d'una comèdia sentimental, amb números musicals i diàlegs parlats, amb una perfecta equidistància entre el caràcter de l'òpera còmica, l'òpera bufa i del drama musical. A més, Nina pot considerar-se la precursora de l'òpera semiseriosa, estil en què adquireix una importància cabdal la descripció dels sentiments. El drama en si, la suposada mort de Lindoro a mans del seu rival, és deixat de banda i només apareix a l'inici de l'òpera com una narració de Susanna. Així, la resta de l'òpera tractarà de les seves conseqüències domèstiques, íntimes i, en particular, les situacions més patètiques a què es veu abocada la pobra Nina, a la que la mort del seu estimat l'ha portada fins a la bogeria. Pot dir-se que aquesta òpera inaugura el recurs que compositors posteriors experimentarien fins a límits impensables en aquell moment, en allò que a dia d'avui coneixem com a escenes de la bogeria, que especialment Donizetti i Bellini farien referència de la seva creativitat. Sabent això, anem a fixar-nos ja en l'argument i els moments musicals més destacats d'aquesta òpera de Paisiello, Nina, o sia, la pazza per amore. Ens situem a l'inici de l'acte primer.

A l'inici de l'òpera ens hem de situar als jardins del Palau del Comte, el pare de Nina. Els camperols es lamenten del destí d'aquesta, la filla del Comte Nina, que ha embogit, i pregunten a la seva governanta, Susanna, el motiu de la seva follia. Susanna els explica que Nina estava promesa a un jove a qui coneixia des de petita i de qui estava enamorada. Es tracta de Lindoro. Però el comte, codiciós, va decidir casar-la amb un home més ric. Lindoro va citar Nina per acomiadar-se i el nou promès, trobant-los plegats, va travessar Lindoro amb la seva espasa, deixant-lo estès en un bassal de sang. El pare li va demanar a Nina de reconèixer com a marit l'assassí del seu estimat i això va fer caure Nina en un estat de deliri. Sovint pensa que Lindoro és encara viu, que es troba de viatge i que aviat tornarà a reunir-se amb ella. El comte, per altra banda, està ple de remordiments i expressa que faria qualsevol cosa per aconseguir guarir la ment de la seva filla. Ho canta des d'una gravació en directe de l'any 1999 al baix Michele Pertusi, sota l'atenta direcció de Riccardo Muti.

Seguim els moments d'òpera de la xarxa de comunicació local, resumint l'òpera Nina Ossia la Pazza per amore de Paisiello, situat ja, com dèiem, a l'acte segon, que es desenvolupa al mateix entorn en què l'anterior, al Jardí del Comte. Tal com acabem de sentir, Susanna intenta consolar el comte, que està desolat per l'estat de la seva filla. En aquest que sentíem a la soprano Fiorella Pediconi, dirigida per Richard Wallinch, en una gravació de l'any 1989. Apareix ara un alterat Giorgio, el vell tutor del comte, que gairebé no pot articular paraula, i és que arriba amb la notícia que l'Indoro ha estat vist pel poble. Giorgio és el baix còmic Giorgio Surian.

Aviat l'Indoro arriba a la presència del comte, que li dona mostres d'afecte i l'anomena fill davant la estupefacció del jove. El comte el posa al cas de la malaltia de Nina i ambdós acorden la manera de tornar a la jove a la raó. El jove l'Indoro és el tenor peruà Juan Diego Flores sota la direcció de Ricardo Muti en una gravació en directe al Teatro a la Scala de Milà.

Nina torna del poble fins a la residència del comte. Inicialment, no reconeix l'Indoro i el confon amb un amic d'ell. No obstant això, l'interès i la sorpresa de Nina augmenten quan l'Indoro li explica fil per randa la seva història d'amor compartida. Finalment, l'Indoro conclou la seva narració mostrant-li a Nina una armilla que ella mateixa va brodar-li. En aquest moment, Nina el reconeix i recupera l'enteniment. Nina és Anna Caterina Antonacci i l'Indoro, el tenor Juan Diego Flores.

0: Finalment, i després de tants patiments, la parella podrà unir-se en matrimoni amb la benedició del comte i entra l'alegria general de tothom allà present. I així és com acaba l'òpera Nina, o sigui, La Pazza per Amore, títol d'aquesta setmana als Moments d'Òpera, un títol de Giovanni Paisiello. Nosaltres, ja ho sabeu, tornarem en 7 dies amb més Moments d'Òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'Òpera amb Albert Galzeran. No.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
1: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que hi la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on està, vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
0: Les flames han afectat 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Mont-roig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 a Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carrer tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la 7 a Vilaseca per inundacions. I, de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alta Àneu, al Pallars Sobirà, per causes que encara s'investiguen. El ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Tremp. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: què és això de fer esport? O què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha perdut el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomanen, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu, que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres, corres, corres, i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa quan et persegueixen, més que fer esport, estàs fugint. Però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no en mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se, amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit, però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster, sí? D'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars, Corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests cercles l'any 2019, el llançava, però que, de fet, diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, que més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge.
1: Ah,
0: no a mi,
1: doncs mira,
0: a l'audiència. És que Post Malone precisament porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. Jo la cara, de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau! Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la màniga sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però vaja.
1: Ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el single...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé, un fan de One Piece, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè al Selló de Banyoles he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des de que m'he mudat a Cardedeu, és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt. I facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles, en què
1: bastant
0: molta gent ho fa, sí?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I es creu a l'estany, creveu a l'estany a nedant. Es creu a veure un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí, sí,
0: molta
1: sí,
0: platgeta,
1: sí.
0: Però d'estanys anem fatal, eh? Bé, i bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, pregunto si l'has vist, vale? Jo,
1: ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios. A Banyoles ja tenim clar com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos. Digueu-nos a veure com preferiu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per Vacances. Mireu, començarem amb una primera part molt solidària, i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica, i per altra banda, des de Rubí, ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes, i l'Obert per Vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient al final de l'estiu, al començament de setembre, i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El Val Escolar. Com el podeu utilitzar, com l'heu d'utilitzar enguany, i, en fi, que us ajudi una miqueta, doncs, a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs, com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui, dins l'espai de patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips, que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, Lluc Salella, es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salella ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que s'agreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que s'agreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclamen més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
3: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
3: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
3: Sí, així és, de teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, es dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
5: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del parc natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia que no tinguem possibles represes i sobretot a les hores de migdia que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
5: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
5: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques en vaga decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
5: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació, també.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Tina Forés des de Cugat i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Doncs mira, una notícia que sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
7: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, sí. Passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lèrida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareix en senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunci sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Aseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
0: Comença també el curs polític, eh?
7: Sí,
0: després de les
7: vacances. Totalment.
0: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
7: A vosaltres.
0: Adéu, adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montecino. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia, Núria.
0: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en Móra d'Ebre i en Móra la Nova.
8: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja l'explica alguna d'aquestes afectacions.
9: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya. No sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra però sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
8: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja, vent i pedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
0: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
8: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
8: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
0: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de postestiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
8: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
10: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
8: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'este espectacle de drons.
0: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
8: A vosaltres.
0: Un darrer apunt a Tarragona, amb la Marina Pérez-Duart. Marina, bon dia.
11: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'envies les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no envies les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026, aquest dimecres, presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
11: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, eh? Surten al migdia, aquesta gent. Ni matí ni tardes.
0: A migdia?
11: A migdia.
0: Allò en ple sol, quan fem la migdia de la resta dels mortals.
11: Efectivament.
0: Són d'un altre món, aquesta gent.
11: Ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
0: Molt bé. Doncs gràcies per la brevetat, Marina. Moltes gràcies.
11: Fins ara.
0: Demà. Fins ara. Fins ara, fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
12: Sí,
0: et tenim?
12: Sí.
0: Et
12: bon
0: sentim,
12: dia.
0: Et sentim.
12: Ara sí, perfecte.
0: Sí, sí. És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat?
12: Sí, val. Exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
12: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
13: Aquesta iniciativa és una de les més iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn d'aquesta sola cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financa amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa, i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de mirar des del Senegal, que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, la idea és capacitar en tecnologia impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
12: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
13: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves, que estan en PILS, en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
12: Quants tenim xifres, més o menys, de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
13: Sí, estem parlant de 13 joves.
12: Perfecte.
13: Tots d'aquí de Lleida.
12: Perfecte. I clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà. Què és el que realment serveix? Quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
13: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirants del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
12: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
13: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després em van presentar dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
12: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
13: Sí. Un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
12: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
13: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors coordinar-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
12: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal.
13: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que, diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Uh-huh. Llavors, som una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela dels terratrèmols. Uh-huh. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
12: Uh-huh. Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
13: sí,
12: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen a això també?
13: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions i estan molt més lluny d'aquí. Uh-huh. Que serveix el que fan.
12: Que se senten útils.
13: Sí, exactament. Uh-huh. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la. Uh-huh. I en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie, per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
12: Mm-hmm. Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
13: Digue'm, perdona?
12: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
13: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Bueno, tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener.

0: altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment és centrem-nos en això, en que tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
1: Bueno, això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Ocularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
0: Perfecte, en tot cas això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
1: Sobretot la intercooperació és molt estructural en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, o estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
0: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
0: Gràcies, Núria. Bon dia.
2: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
3: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
4: Bon dia.
3: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
4: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí, que van sortint en el dia a dia.
3: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
4: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes realitats. I en tenim més, d'activitats que anem fent.
3: A part d'aquestes activitats que em comentaves ara, també teniu diversos projectes de cooperació amb Nicaragua i Guatemala. I a més, ara mateix, al mes de juliol,

0: Hi ha un projecte que teniu en marxa que és el d'acollida de nens saharauis. Quins beneficis aporta aquest intercanvi tant als infants com a la ciutat?
1: Sí, a Nicaragua o a Guatemala teníem projectes que es van fer fa alguns anys enrere, però seguim mantenint el vincle i des d'aquesta visió de la sensibilització de Rubí intentem sempre portar sobre la taula, no, temes que estan passant allà perquè tothom en sigui conscient. I el projecte Vacances en Pau que estem desenvolupant a l'estiu, tot i que es desenvolupa una mica durant tot l'any perquè tot l'any fem activitats o busquem famílies, els infants saharauis hi són ara a Rubí els mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf per passar un estiu, on a part de fer diferents proves mèdiques com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
0: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
1: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciar del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
0: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
1: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
0: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona dono fe d'aquest pas, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya la Marina abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset, d'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, d'Ona la Torre. Josep, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria, què tal?
2: Què feu, avui... la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
3: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques. Després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
2: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
3: Sí,
2: hem vist els cotxes, però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
3: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers, amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou una estructura logística molt important, i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa agrícola i ja està començant a fer-se tot el muntatge del que serà la sortida, la presentació dels ciclistes, els patrocinadors, etc, que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I, doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i en general a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta, i no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
4: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
3: Com va?
4: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
3: Clar, primer, ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
4: Sí, bé, de seguida, quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat. Tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que de fer nantros és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci a la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però, bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna cosa.
3: Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogacar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no?, aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia a veure.
4: Sí, sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogacar me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt del Landa i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure el Landa, doncs estaré molt contenta.
3: Seguidora del landisme a 100%, no?
4: A tope, sí, sí.
3: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta. No sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa per animar aquesta sortida.
4: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir, doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent, doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. Sí, que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem a veure quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogacar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
3: Sí, sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
4: Sí, sí, supersorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, pues, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, pues, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè venga, que vindrà la vuelta, que vindrà la vuelta. Sí, sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
3: Quina visibilitat pot donar al territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
4: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran, i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita, molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que a nivell, amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... la gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta, i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres i els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... el ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt, i espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
3: Clar, és això, i per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no?, aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no?, en les carreres ciclistes. Aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
4: Sí, sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla, però tot és molt bonic, i hi ha unes circulars, doncs, molt maques, hi ha molts recorreguts per disfrutar, i després si la gent ve en família, doncs, també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar, hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha... la comarca és molt bonica, i ja t'ho dic, per vindre en família també la gent se pot animar, perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfruten.
3: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que, mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes, i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
3: Sí, sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida, a veure passar tots els ciclistes.
2: Tres horetes, i aquí ja hi comença a haver gent o poquets encara?
3: Sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
2: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
3: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les habaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aèris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició, 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Genial la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren, i és que córrer és un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, a la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, que és de Banyoles, també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, és molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. O sigui, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure. Clar. Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb la manguera.
0: Oh,
3: i això fa doncs que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai que bé, sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, de l'aigua a la suor, és veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No,
1: crec,
0: és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna,
0: que
1: serà la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim. Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val, per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui, perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: aquest. Matins, vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar... Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i la proliferació de locals de branch, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de branch, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, Jordi?
1: Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, a superencontre, aquest oient, i això...
1: Sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba associant, acaba fent una associació aquí.
0: Clar.
1: Però crec que això és més els locals que el ciclisme.
0: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. O sigui, tu vas sí. a nadar i mira, doncs ni te n'enteres d'aquest estiu. No està mal, no?
1: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
0: És molt exigent, la travessia de Banyoles.
1: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
0: S'ha d'entrenar, s'ha d'entrenar. No és com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i te tires i ja. No.
1: No, no, hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No, no.
0: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no?, o que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
1: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
0: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
1: Ens veiem a les 11.
0: Fins ara.
1: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim, s'ha de tenir en compte l'hora, l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò, per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

0: En l'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que, en això dels horaris, tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però una qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors a mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment, faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més, perquè sento que si faig esport tocant al vespre, em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
4: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris, i segon perquè és quan el cos, en general, està més apte, o com a mínim més despert, que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda vespre.

0: Quatre persones, dos minuts i quatre maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic: temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
1: No existe una hora universalmente millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
1: No. No, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: L'esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més, amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no?, durant el dia, vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però és, tot depèn de la tasca que facis per el matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
1: Pot ser, però jo crec que el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar en bicicleta a l'estiu?
1: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, això s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos, i beure molta d'aigua, anar per la sombra, si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
0: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
1: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que costi una mica agafar el son.
0: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
1: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç o en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans. I el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares. Evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar, i sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar la Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, eh? Esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui ens estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'idalo de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'idalo, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica.
3: Puja una mica, però també tenim estutxos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: tot el que va dins de l'estuig, eh?
3: Sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà. I clar, això al petit comerç ens fa molta... O sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I a més, segurament, per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vaporbay o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé, amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars, que noteu vosaltres que surt moltíssim?
3: Per nosaltres, les motxilles. I he de dir també que, sobretot, perquè a aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys... I moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, també? Sí,
3: o sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spiderman, la K-pop o la Kitty, però també... els més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens o de colpa, que és supervenuda... Sí.
2: Molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi. I després venen els pares a buscar-la, o no,
2: però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final Si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti els de sempre, els quatre empresaris que, bueno, que s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé, molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Aquesta iniciativa, des de quan, o quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest bar escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALU de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALU, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una
2: mica. Tot el que va dins de l'estuig,
3: sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vapor Bay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs passa al Vapor Bay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors directament els pares ja es queden allà. Si no, això, també les grans empreses multinacionals, com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés, estan fent campanyes supergrans i molt...
2: Massives,
3: desleals,
2: no?
3: També, perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç... ens fa molta... No, o sigui, no podem, no podem competir.
1: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Media el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el bal escolar, que ja tenim setembre, a l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Gómez us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
4: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: Anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia l'hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La Part Alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no?, del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat, i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues.

0: lligats a l'activitat portuària.
1: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries, doncs, veuries el teatre, veuries més amunt el fòrum i al dalt de tot veuries el fòrum de la província amb el temple. Sí, sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer aquesta, buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I, per tant, es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar, doncs, aquest orgull de ciutat, no?, per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, és on hi haurien els accessos principals a la ciutat. És on hi haurien les portes d'entrada, per ser al costat oest, però que connectaria perfectament amb la basílica i amb diferents espais del fòrum de la colònia.
1: I els diners? Actualment allò que més es conserva és la basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'aerarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la basílica, on ja se van documentar quatre retalls de plantes rectangulars excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavades a la roca, com dic, de planta rectangular. Només els faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic, i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
0: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una mica més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allí a l'abans, a la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà, és a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat, i el lloc des d'on s'ha divisat jo crec que la part més important, que és el port de Tàrraco, és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara, encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
1: L'espai a poc ha anat canviant.
0: Pots anar a peu, està guanyant molt d'espai peatonal, és a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit. Penso que ha sigut un encert total i felicito tota la gent que ha intervingut, perquè realment és un pas endavant molt, molt bo per la ciutat.
1: El principal objectiu és que tothom, com naltros, puguin entendre què era.
2: Perquè el fòrum de la colònia tenia problemes que no convidaven a l'accés. Hi havia unes parets molt altes, hi havia un tancament metàl·lic com que no convidaven, no? I el que s'ha fet és un espai obert, ampli, diàfan, en què, per exemple, tot el que el tancat perimetral és molt més, és com a més senzillet, i hi ha una, també hi ha una petita zona de parc, i s'ha facilitat, doncs, s'ha facilitat com voler facilitar l'accés, fer-ho una mica més lliure, que et convidi, que el monument et convidi a poder-hi accedir. Per això, per exemple, un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat del carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana, i el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i és una... S'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
1: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
3: A exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tarraco Romana, doncs l'exemple, o el punt que hem volgut explicar-vos avui, és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visitar Tarragona i la

0: visitar el fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera, caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens ho expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
1: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
2: Doc Tips.
3: Un espai amb consells pels nostres peluts.
4: Bueno, lo de menjar caques és una cosa que és instintiva, i si són...
1: Nacho Mediavilla, veterinari.
4: Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els agrada. És que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també als gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
5: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen... li imiten a la seva mare, quan era petita.
1: Quico Baltrons, instructor caní.
5: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent, perquè una espiga pot ser mortal.
4: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
1: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
5: Jo no m'agrada ficar-li morrió per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten morrió, altres no. Llavors, a vegades molts dueños, amb els anys, diuen, és que el meu gos porta morrió, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar morrió i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin morrió, tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test, i el que sigui apte, doncs el tindria que portar, el que no, no. Però no per norma general que depèn quina raça es porti el morrió. Això jo no ho veig bé.
4: Evidentment, jo la meva opinió és que el morrió l'hauria de portar el gos que no te'n refis que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar morrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races. Llavors, per una mica jo et faria sentit comú.
5: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville. Hi ha diferents marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús li pots donar recompenses en cas de fer-li un sinistrament, i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
1: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el morrió en una passejada, per exemple?
5: Se li presenta el morrió, seria bo aquest morrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors se'l va recompensant i diversos dies, al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell, el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al morrió.
2: Dog Tips.
3: Un espai amb consells pels nostres peluts.
0: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
6: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el festival El Comte Arnau i dins d'aquest festival hi haurà les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
0: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, eh, això dels desitjos.
6: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall. I Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
0: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
6: Avui, a les 9, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
6: Sí.
0: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com amb històries.
6: Diferent.
0: No? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
6: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
0: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és, sí, com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
6: Avui... Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
0: Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
6: Sí, la idea és la idea.
0: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, digues, Lídia.
6: Correcte, sí, senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que parlàvem es diu Barcelona era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan i és una cinta de l'any 2010 que ens parla, doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morroco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al Centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
0: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa, també, que ens parla més aviat d'aquest moviment, contracultural, molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs, Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà
6: adéu.
0: A veure si tenim més temps.
6: Sí,
0: gràcies.
6: Sí, a veure.
0: Adéu, adéu.
6: Adéu.
0: I també molt, molt ràpid, marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
7: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
8: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius, alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
0: Clar, és que la Maria ve de fer el camino, és que clar, vostè és caminar, Maria, clar. És que clar.
7: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així clar, jo també.
0: Ella fes el que vulgui.

0: Castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí, Identitat Transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans, i només cal veure aquesta esplanada per veure que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
1: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions, i avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'Agrupació de Joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
1: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
2: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
1: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
2: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el Esplai, la Transversal, y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es, pues eso, dar, dinamizar toda la actividad.
1: Continuar reivindicando, ¿no?
2: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera, y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
1: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
3: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
1: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'Associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la Droc, a més de l'Esplai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
4: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
5: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
6: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
7: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
8: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
9: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia.

0: familia que está empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
1: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
2: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i als nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
3: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans. Ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
4: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
5: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
6: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
7: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
4: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
8: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Recordant el Via Directa d'estiu, algun dels millors moments d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu. I a continuació escoltarem l'entrevista
9: entrevista que manteníem amb Frank López i el Víctor Leal, parella i jugadors del equip de Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que van protagonitzar també a l'entrevista de Ràdio Sant Andreu un emotiu testimoni sobre la diversitat afectiva, la neurodivergència i els valors que l'esport pot transmetre a la societat. Una entrevista que vam realitzar el passat 22 de juny.
10: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.

0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuins. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuins, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
1: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències de LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar: no és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada, discriminació, per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuins, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuins de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuins. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuins de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, sí, la verdad tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre te agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta. Y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
0: Clar, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias, son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. Realmente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues cuando termina el partido, sus partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: ¿Son equipos mixtos?
2: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? ¿O podemos decir que aquí no hay una competición?
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, oye, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos, que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir, hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Cansalvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que he comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, i a part cada uno és distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
3: ¿Puedo decir algo?
0: Sí.
3: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
0: 27 anys. 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
3: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte. Y Víctor no llegaba al nivel. Decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
0: Clar, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
3: No, no és la normalitat. Normalment els equips prefieren ganar que tots jueguen.
0: Tu jugues de davanter.
3: Sí.
0: M'han dit que marques molts gols.
3: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?
3: No.
0: ¿Por qué no ho celebres?
3: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y haber y estar perdiendo.
0: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
3: Sí.
0: Ostres, llavors, ostres, n'hauríem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no ho celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
3: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
0: Damaris, déu-n'hi-do, no?
1: No, ens estan donant una lliçó, tal el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
0: Víctor, tu també formes part dels Genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir doncs venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
4: Sí.
0: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca doncs per buscar una nova experiència i sobretot per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
4: Sí, la verdad es que sí. ¿Cómo? Porque claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima. Y muchas veces acabamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
0: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
4: Sí.
0: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
4: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando... voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
0: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
4: Pues sí, la verdad es que
0: no,
4: sí.
0: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuïns?
4: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo. Y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
0: Frank, ¿opines el mateix?
3: Sí.
0: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuïns, i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també...

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I a continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem l'entrevista de l'Espai de Regidors amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra.

0: A l'espai de regidors comentem la vessant professional i política dels regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra. És regidora de FEM Sant Andreu a l'Ajuntament des de l'any 2023. S'ocupa les regidories d'Educació, Infants i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i regidora adscrita a Cultura. Compta amb una trajectòria professional vinculada al món de la docència i ha format part també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui conversarem, com dèiem, de la seva vessant professional i també política. Anna Serra, benvinguda a l'Espai de Regidors.
1: Hola, Jordi, moltes gràcies per convidar-me.
0: Preparada per aquesta entrevista?
1: Sí, va, sí.
0: Dèiem que compta amb una trajectòria professional dedicada a la docència. Podem dir que és una professió molt vocacional, no?
1: Totalment, totalment. Les persones que es dediquen... que ens dediquem a l'educació, sigui d'una manera o d'una altra, sempre hi ha alguna cosa en comú, i és la passió que sentim per tot el procés educatiu, que pot ser des de moltes mirades. Jo, per exemple, he fet un recorregut molt ampli i he estat des de monitora de menjador, monitora d'esplai, vetlladora, mestra, ara regidora, i sempre vinculat al món educatiu. Per tant, com et deia, compartim aquesta mirada i aquest amor per l'educació i el desenvolupament, però cadascú des del seu espai.
0: Diem que la professió de la docència és molt vocacional, no?
1: Total, és que si no és vocacional, hi hauria moltíssims moments, molts, en els que renunciaries, perquè és tan complicat. Avui dia la docència és complicadíssima. Acompanyar un infant avui dia és molt difícil. La societat ha canviat i canvia constantment, i per tant has d'estar en constant, tu també, canvi i constant moviment i sempre formació continuada per poder atendre aquest alumnat, aquests infants, aquests joves, de la manera millor.
0: Quan va tenir clar que es volia dedicar a la docència?
1: Doncs mira, ja de petita, superat el moment, vull ser veterinari, vull ser astronauta, sí que va començar una mica a encarrilar-se aquesta idea de dedicar-me a l'educació, de ser mestra. Jo, a més, a casa som una família mitjana, bueno, ara ja es considera gran, no? Som tres germans, la meva germana té una discapacitat, i jo suposo que va arribar un moment que jo vaig fer un punt d'inflexió i jo volia també col·laborar, posar el meu granet de sorra. No sempre he volgut treballar amb infants amb discapacitat, també perquè em tocava de prop i no sabia fins a quin punt podia estar preparada, però al final, doncs mira, vaig fer la carrera de mestra d'educació primària i després em vaig acabar especialitzant en l'atenció a la diversitat.
0: Per tant, quan era petita ja jugava a fer de mestra?
1: Jo sí, jo tenia allà totes les meves nines i ninos allà col·locats i anar explicant tot.
0: La política també ho és, de vocacional?
1: També.
0: O la política local, en aquest cas?
1: Sí, sí, sí, també ho és, també ho ha de ser. Fixa't que fa molts anys que sempre bromejàvem, entre broma i no, amb els amics, no? De dir, és que ens hauríem de posar i... Per al final, tu el que vols és millorar la teva ciutat. Si tu t'estimes el lloc on vius, t'estimes el teu entorn, t'estimes les entitats, que també és una part important de la meva vida, i... Bueno, suposo que sents aquesta necessitat una mica de posar-te... Primer intentes... En segona posició, no? De veure si aportant una mica pots millorar alguna cosa, però quan veus que hi ha una resistència, el que has de fer és posar-t'hi tu, si vols accedir a aquest canvi, i va ser el cas. He de dir que a mi em va costar, vaig ser de les últimes en...
0: Ara és la pregunta que va ara, no? Com i quan va decidir entrar en política? Comenta ara, no?, que el fet de... amb els amics i amigues, no? Pensant, doncs, potser algun dia ens ho haurem de posar, però què va passar aquell any 2023 perquè formés part d'una candidatura que era la de FEM Sant Andreu?
1: Doncs jo he de dir que estic...
0: Qui la va convèncer en entrar en política?
1: Jo estic on soc gràcies a la UNICE, que la UNICE em va venir a buscar moltíssimes vegades i jo tenia molts dubtes. Jo tenia clar que podia participar, que em podia involucrar, però no sabia si m'acabava de veure com a candidata a ser regidora, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. Jo en aquell moment era mestra, jo estava en una tutoria de primer de primària I malgrat tot el que dèiem de les dificultats, del que suposa avui dia ser docent, a mi m'agrada molt la meva feina, m'apassiona. I jo deia, ostres, ara, de quina manera podré jo contribuir a l'educació des de una altra mirada que jo desconeixia en aquell moment, que ben bé en què consistia i tal. Però és veritat que la UNICE també és molt insistent i vam estar parlant moltes vegades i a base de també ella pica pedra i de jo engrescar-me a poc, doncs mira, gràcies a ella i a tot l'equip de FEM Sant Andreu, encapçalat pel Marc, doncs avui sóc aquí i podem encapçalar també millores educatives a la ciutat.
0: Per què va decidir-se per FEM Sant Andreu?
1: Perquè tenia un projecte molt bo, elaborat per moltes persones diverses, persones que venien, bueno, que tenien molts colors polítics realment, però que estaven desencantades amb el que hi havia a la ciutat. I quan això passa, es crea una arma molt poderosa, que és una xarxa de persones, com deia, molt diferents, de gustos i d'opinions molt diverses, que vam crear un projecte comú per millorar el lloc on vivim. I penso que això va ser el que a mi em va fer decidir de dir, vinga, és ara, ara és el moment. Hi ha persones molt potents, persones que tenien moltes ganes de millorar la ciutat. Ja no dic d'entrar o no entrar, perquè al final penso que això també acaba sent secundari. I el projecte, com deia, molt elaborat, molt divers, i va ser el moment, clarament.
0: S'imaginava vostè en aquella campanya, o quan es va presentar aquell mes d'abril del 2023, la candidatura, que es va fer una presentació en el Teatre Núria Espert, en aquell moment es pensava de que finalment seria regidora?
1: Ni de lluny pensava que jo havia d'entrar, perquè a més jo estava bastant allunyada dels primers números. Per tant, pensava, bueno, no, anem aquí, col·laborarem en tot el que puguem i som-hi. I sí que és veritat que a mesura que anava passant els dies i les setmanes, allà s'estava coent alguna cosa, s'estava coent molta gent que s'apropava, molts ànims, molt de suport, actes que fèiem, que pensàvem, ostres, no? Que feien una mica de vertigen, anem a fer un acte al teatre i anem a explicar totes les nostres il·lusions i tot el que volem fer. I de sobte omplim un teatre a Núria Espert i allò per nosaltres va ser com, ostres, que el canvi no arribarà, que és que el canvi ja ha començat. I va ser allà que vam dir, pues mira, potser sí que és possible.
0: Vostè anava en número 8 a la candidatura.
1: Sí, jo pensava que jo no, vaja, no sé, veníem de tenir 6 regidors i contentíssims. Però efectivament, doncs va passar, la gent volia un canvi i nosaltres els primers que el volíem.
0: A més, després, quan es va presentar el Carti Pas, Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i a més regidora adscrita a Cultura. El fet de ser regidora d'Educació, Infància i Famílies, tenint en compte la seva vessant, doncs, com a docent, perquè a vegades no passa això, no? Han hagut mestres docents que han estat regidors i no han ocupat precisament la regidoria d'educació, no?
1: Sí, jo sóc plenament conscient que per ser regidor no és obligatori, evidentment, conèixer o haver treballat, estudiat, format en l'àmbit en el que tu seràs regidor. Però és veritat que això és un gran avantatge. És un gran avantatge quan tu arribes a un lloc i has d'anar a una escola, has d'anar a un consell escolar, has de planificar millores educatives i tu vens del món educatiu. Això és un gran pas. És un gran pas que Sant Andreu no tenia des de no sé ni remuntar-me a quin any. Per tant, la primera cosa que vam pensar va ser, ostres, jo necessito aquesta regidoria, ha de ser meva, perquè penso que tenim molt a fer. En matèria educativa, Sant Andreu estava a les antípodes de, bueno, hi havia molt poc, i volíem començar a construir. I també era una gran responsabilitat, no?, començar a construir sobre un terreny pràcticament buit.
0: Què és la política per vostè, o com hauria de ser la política?
1: Per mi la política hauria de ser transparent. És transparent, és propera, molt propera. i penso que això ho estem fent, que la gent, que els veïns i veïnes no ens vegin com una cosa llunyana i poc accessible, sinó tot el contrari, que ens vegin pel carrer, que ens parin, que nosaltres puguem fer la nostra oficina també a l'abast, que ens puguin escriure. Jo tinc el telèfon, que m'és igual l'hora que m'escriguin, i sempre procuro contestar. Ara que soc mare, és veritat que depèn quines hores em complica, però sí que intento sempre donar resposta a tothom. Si em truquen, si m'envies un WhatsApp, si em fan un correu electrònic o em venen a veure a l'Ajuntament. El més important és, de la política, és ser propers i escoltar el que la gent necessita.
0: Hi ha algun polític o líder que hagi estat una font d'inspiració tant a nivell professional com personal? Polític o política, evidentment, eh?
1: Doncs mira, jo no me n'aniré molt lluny. Vull dir, no me n'aniré molt lluny i em quedaré aquí a Sant Andreu de la Barca. I jo crec que com la UNICE, per exemple, per mi és un referent. És un referent, és una persona que té una regidoria molt complicada, que sí que ve de l'entorn educatiu i, per tant, ara també des de serveis socials, i ella, doncs, haver estat vetlladora, també la fa connectar molt amb tot el tema de la inclusió. Ella ha fet molta formació, però s'està formant a dia d'avui també en integració social, treball social. I ostres, en educació social penso que està fent la carrera, exactament. I penso que això és tan important, a l'arribar a un lloc i ser conscient que tu, doncs, potser et falten estratègies o et falta alguna cosa, però l'aconseguiràs. I ella ho està fent. I per mi això és tan important, és vital. La formació continuada per mi és vital. I per tant, això en un polític penso que es veu tan poc que de veritat, que penso que per mi la UNICE és una inspiració i és un referent.
0: Va passar aquesta temporada per l'espai de regidors, per tant vam conèixer també la seva trajectòria política i també la seva trajectòria, doncs, més personal. No sé si hem parlat abans de fer aquesta entrevista o li ha donat alguna pista.
1: No hem parlat.
0: Hi ha preguntes que són d'examen, que sí. Sempre les fem aquí en l'espai de regidors, com que és la política o també el tema de referents polítics, on com va entrar en política. Hi ha d'altres que aquestes entrevistes, evidentment, busquem, doncs, aquesta part personal. Com hem dit abans, Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, una vida professional dedicada a la docència. De quina etapa?
1: De primària.
0: De primària.
1: De 6 a 12 anys.
0: Suposo que valora l'etapa com a professora de molt bona, no?
1: Sí, boníssima. A més, jo he estat tant tutora de primer de primària com de sisè. Vull dir que... I són dues feines diferents. Totalment diferents. Vull dir, en una ja tens un alumnat molt més autònom, que els conflictes que es poden generar o les preocupacions són unes, molt concretes, i a més tipus social, d'acceptació, de desenvolupament personal, i després tens uns alumnes de primer de primària que acaben d'arribar d'I5, totalment verds encara, no? I és com, ai, no? Que acompanya'ls perquè puguin créixer, perquè puguin fer-ho feliços, perquè arriba un moment molt important, que és l'aprenentatge lector, la lectoescriptura, i per tant, ostres, és un moment molt, molt important i molt tendre. I per tant, són per mi dues feines amb necessitats totalment diferents.
0: I tornarà a fer de professora?
1: Segur que sí. Espero que sigui encara d'aquí a uns anys, perquè m'agradaria continuar desenvolupant la feina que estic fent actualment, perquè aquest projecte que deia que en el seu moment era un canvi, doncs aquest canvi encara s'està produint, i per tant penso que encara no hem acabat aquesta etapa, que tenim molt a fer, i m'agradaria tornar a les aules, sí, però no encara.
0: Els seus pares regenten un negoci a Sant Andreu de la Barca. No va decidir seguir el negoci familiar, no?
1: No, jo he de dir que jo de petita li tenia una tírria a la botiga. Jo pensava, ai, no, jo vull anar de vacances, jo vull... Pues això, no? Arribava les vacances d'estiu de l'escola. Ai, per què no anem al càmping? Per què tal? No, perquè hem de quedar-nos, hem de treballar. O els caps de setmana, anem aquí, anem allà, no, que hem de treballar. I amb ulls de nena, sí que és veritat que això, doncs, era la realitat, però amb ulls d'adult, al final tota aquesta feina que feien mons pares, que fan, s'ha traduït en l'exemple de dir, no, és que tu estàs al capdavant d'un negoci i tu ets el primer que has d'estar allà. I és igual si és dissabte i és igual que és divendres i tu arribes el primer i marxes l'últim. I això no, tampoc ho fa tothom quan tu doncs, ets al cap d'un negoci. Però a casa meva sempre s'ha fet això. I el meu avi, aleshores, amb la Montserratina, que ja ho va iniciar, i mons pares, doncs, els dos amb el, ara amb el Serralba, en aquest cas, doncs també ho fan així.
0: Quan li va dir la decisió de jo és que em vull dedicar a una altra cosa?
1: Bueno, ja ho sap, jo crec que ja ho tenien clar, tot i que jo havia treballat el negoci quan encara tenien el Condis, i de ben joveneta, als estius, allà, bueno, pues ves i així et guanyes uns dinerons a l'estiu i ajudes a fer pues, a la caixa o a la tasca de reponedor, no? I jo allà, pues vinga, bé. I la veritat que bé, super. Però no, jo, com deia, jo ja tenia clares les meves idees. Jo sóc molt tossuda, és veritat que ho sóc. Per lo bo i per lo dolent sóc molt tossuda i, per tant, jo tenia molt clar que allò era una cosa temporal i que jo volia estudiar magisteri i que jo volia ser mestra.
0: Quin missatge li donaria ara als seus pares si escolten aquesta entrevista a la Loli i al Jaume?
1: Doncs que els admiro molt i que són un referent per mi, que són un referent i que tant de bo que el temps que els hi queda de treballar, que espero que sigui poc, doncs que l'acabin de gaudir i que realment doncs, tenen els fruits avui de tot el que han anat sembrant durant tota la vida.
0: Parlàvem abans també de les diferents associacions, no? On ha format part de l'Esplai Pingüí, la Colla de Diables, on va exercir el càrrec de presidenta, els castellers de la DROC, l'agrupació jove, el Motoclub Sant Andreu, això també per herència familiar o pel pare, pel Jaume Serra. Quin bagatge li ha portat pertànyer a aquestes entitats? O si tothom hauria de pertànyer en algun moment de la seva vida a dedicar-li un temps a una entitat, no?
1: Jo crec que sí, que hauria de ser... Bueno, és la cosa més recomanada que jo puc fer a les famílies i a tots els joves i a totes les persones adultes que s'associin. Jo, quan estava fent magisteri, quan jo estava fent educació primària, jo me n'adonava que tota l'experiència i bagatge que a mi m'estava donant l'Esplai Pingüí, que mentre jo estava fent la carrera, jo estava treballant i fent de voluntària també dissabtes amb el grup de joves, jo me n'adonava que la Uni no em podria donar mai totes les vivències que jo m'estava emportant d'aquella entitat, que a mi m'ha fet créixer i aprendre moltíssim, moltíssim, per totes les experiències que hem viscut, per totes, bueno, tots els inconvenients que ens han pogut anar venint i que hem hagut d'anar solventant, els imprevistos, i també tots els fruits que hem recollit amb els infants i joves, que ara els veig i dic, mare meva, no, com ha passat el temps... I el mateix doncs, amb la resta d'entitats. Vull dir, en aquest cas l'Esplai era una entitat, és una entitat de lleure, evidentment de lleure educatiu, el lleure educa, i amb la resta d'entitats, amb Diables, per exemple, que també vaig ser presidenta, molt orgullosa més, que vam fer també aquí una entrevista en el seu dia per ser també la primera presidenta dona de l'entitat, doncs també un creixement personal increïble. Això és la primera experiència gestionant persones. Perquè hi ha persones de tota mena que tenen interessos i bueno, volen fer activitats diverses i penses, ui, no, anem a endreçar, anem a intentar organitzar tot això, i és una feina de planificació i organització ingent.
0: I com es gestiona el fet de que hagi format part d'aquestes entitats i algun dels membres en qui va formar vostè a part d'aquestes entitats avui en dia estan al seu costat en el mateix partit polític, recordem per exemple Javi Romero, o d'altres estan en un altre partit polític, com per exemple el Froilán Salgado, que actualment i en aquesta legislatura com a membre del PSC.
1: Mira, jo, pel que fa al Javi, el Javi és molt més que un company d'entitat, és un dels meus millors amics, hem viscut moltíssimes aventures junts i la millor aventura que estem vivint és aquesta, la veritat. Quan vam sortir, el primer que vam dir va ser és que això no ho podíem haver fet si no estiguéssim els dos. Vull dir, era una cosa que havíem de viure i que havíem de treballar conjuntament. I després, evidentment, sí, el Freud, doncs, també. Ell, vinculat també a l'Esplai Pingüí, i jo, monitora dels seus fills, molts anys, que me'ls estimo moltíssim, que ja estan enormes els dos, I al final, el més important és que les persones que es vulguin dedicar, que vulguin dedicar el seu temps a la política, ja sigui amb el grup municipal que sigui gent que es preocupa realment pel seu poble i que vulgui aportar. Per tant, després serà indiferent si tu et dius Partit Socialista, tu et dius Som Sant Andreu o et dius Som Sant Andreu, com et vulguis dir. Si tu has vingut aquí a aportar, a millorar i a fer el possible perquè la nostra ciutat millori i evolucioni, doncs benvingut sigui. Per tant, jo encantada de poder compartir experiència amb persones que m'estimo i persones que aporten a aquesta ciutat.
0: Com gestiona la pressió o les crítiques que comporta estar en política? Li afecta personalment?
1: Sempre intentes pensar que és feina i que cadascú juga una mica el seu rol, no? De defensar les seves idees de la millor manera possible i com ho creu convenient. Però també és cert que és inevitable que hi hagi certs moments en què et puguis sentir més interpel·lat o més atacat de manera personal. I això, doncs, és una gestió important. És una gestió important que necessita de xarxa.
0: Què és el que més li agrada i el que menys de la política?
1: El que més m'agrada potser és el moment en el que una necessitat passa a ser resposta. Detectes que hi ha un buit en un tema i tu pots dir, vinga, anem a posar-hi remei, no? Per exemple, detectem que hi ha poques activitats per infants, per famílies, vinga, anem a obrir els patis, anem a obrir les biblioteques, anem a intentar crear més activitat pues aquí, a la biblioteca municipal, anem a fer el pla educatiu. Per tant, un bon moment quan pots tenir a l'abast propostes i projectes que milloren la vida de les persones. Penso que aquest és el millor que pot passar en política. I el pitjor és no poder fer-ho. El pitjor és tenir la idea, tenir el projecte i tenir tot i pues, conèixer les limitacions també pressupostàries, conèixer les limitacions que en aquest moment doncs, no pot ser i haver de posposar projectes que també són importants.
0: I compaginar aquesta vida personal amb les responsabilitats com a regidora, no? És el més complicat?
1: Això és el...
0: I en el darrer any encara el més complicat?
1: Sí, això és el repte més gran de tots. Jo he estat mare ara el 2024 i sincerament jo, ingènua de mi, jo pensava, bueno, no passa res.
0: Ja ho farem, no?
1: Ja ho farem, no? Ja la nena pues, es quedarà amb son pare quan calgui i sí... Però és veritat que al final tens aquella culpa, aquella cosa de dir, of, estic molta estona fora de casa, estic molt pendent del telèfon, hi ha aquests actes que s'hi ha d'anar, i sempre procures dir, pues mira, no? Si hi ha un acte que és infantil, pues me l'emporto bé amb mi i gaudeix ella també, perquè també té dret a gaudir de dels seus pares i de les activitats en família. I si vull una ciutat familiar, jo he de ser també conscient que tenim una família i que també hem de participar d'aquesta xarxa en comunitat.
0: Assegura que li agraden molt els contes.
1: M'encanten, soc molt friqui dels contes. A casa, si, mira, si entro un parell de contes més, penso que em faran fora. Sí, des de sempre. Sempre que anava pues, a qualsevol lloc, entrava a alguna llibreria i algun conte m'havia d'emportar i no era mare. Però m'és igual, perquè jo sempre a l'escola, m'és igual el grup que hagi tingut, m'és igual si tenia sisè de primària o tenia primer o tenia quart, m'és igual. Jo sempre he explicat molts contes, però és que inclús els explicaria a joves. És que els contes, per mi, no són històries per nens, són històries per adults que pots explicar també als nens, que això també ho deia l'altre dia, penso que ho deia en Allenes en una entrevista, i penso que té tota la raó, que un conte sempre és un bon fil per començar a estirar i descobrir per on anirà la conversa.
0: Podríem fer algun conte sobre política?
1: Uf, seria complicat, però mira, potser sí.
0: Repte?
1: Potser estaria bé, potser és un repte. Ojo, que a mi m'agradaria alguna vegada escriure un conte. M'agradaria, però m'agradaria fer-lo bé, perquè també sóc molt exigent amb mi, molt perfeccionista, i per tant hauria d'estar. Però, ojo, t'agafo la...
0: Busquem il·lustrador i il·lustradora, sí. I comencem ja a la publicació pel Sant Jordi de l'any vinent.
1: Sí.
0: Comentava també en el moment de preparar l'entrevista, quan demanem als regidors informació sobre la seva trajectòria i també aficions, que li agrada molt llegir sobre neurociència i neuroeducació i que li interessa moltíssim el funcionament del cervell.
1: Molt. Jo això ho he descobert fa 4 dies, com qui diu. Jo, durant la pandèmia... Bueno, no? Que vam estar a casa, jo en aquell, en aquell moment estava treballant de vetlladora i jo sense, jo a casa, jo deia, "Ai, jo tinc molt de, jo tinc temps i jo vull aprofitar aquest temps que pel que sigui, doncs tenim, que al final t'ho prens o com una condemna o com un regal, i m'ho vaig prendre com un regal i vaig dir, vinga, vaig a buscar alguna cosa que jo pugui formar-me i que a mi em pugui servir aquest temps." I vaig trobar una formació bastant gran de neuroeducació i em va sorprendre tant entendre com funciona el cervell, per què aprenem, com aprenem, quins processos fem per fer-ho. Ostres, no? Perquè sempre et diuen, no, pues allò vivencial és el que més queda. Per què? Doncs quan comences a entendre el per què les emocions són allò que recordem, per què el que memoritzem doncs potser no tant... Doncs ostres, és un món fascinant. I vaig començar fent aquesta formació i després doncs, llibres que vaig veient així que tracten del tema me'ls agafo. També vaig gaudir moltíssim amb la ponència de David Bueno, que és increïble.
0: Un dels grans experts que tenim, sí, a Catalunya.
1: Sí, que també ho explica genial i de manera molt propera, que qui no hagi llegit a David Bueno, jo li recomano moltíssim per endinsar-se i fer un petit tastet d'aquest món.
0: Abans parlàvem d'aquest conte, possible conte sobre política, i li deia, podem buscar un il·lustrador o il·lustradora, però vostè fa aquarel·les també, no?
1: Sí. També pinta. Hauríem de veure les il·lustracions que quedarien, però sí.
0: Com a hobby, no?
1: Com a hobby,
0: la,
1: sí.
0: La relaxa?
1: Oi, moltíssim. Moltíssim. És veritat que ara últimament no estic tenint temps o no estic sabent trobar l'espai per poder-ho fer, perquè, com deia, és molt complicat compaginar la vida de mare ara amb el moment laboral que estic vivint, però sí que en el seu dia també vaig dir, ai, vaig a provar, i em vaig comprar jo tot, jo és que soc molt de, pues això, no? Uns quaderns allà explicant tots els passos per fer l'aquarel·la, em vaig comprar les aquarel·les, un quadern, i escolta'm, jo estava allà que m'endinsava i podia estar hores fent, després el resultat, doncs a veure, evidentment, és de principiant total, però gaudeixes molt el procés, gaudeixes molt el procés, i sí, sí, m'agrada molt.
0: Quin consell li donaria a l'Anna Serra del 2023 abans d'entrar en política?
1: Uf, complicat, eh? Potser li diria que confiï, que confiï i que sigui tossuda, que confiï i que sigui tossuda, que quan tu fas una legislatura, o sigui, quan tu ja portes, ara farem 4 anys l'any que ve, i penses, és ara quan començo a anar rodada, no? És ara quan les coses comencen a anar amb més fluïdesa, necessito més temps, volem més temps. Per tant, jo a l'Anna Serra li diria, com no et puc ensenyar tot el que he viscut en aquests 4 anys, confia i sigues tossuda perquè les coses passaran.
0: Completi la frase, Sant Andreu de la Barca representa per mi?
1: La meva vida, la meva ciutat.
0: Algun lloc de Sant Andreu que li agradi especialment?
1: El meu lloc preferit de Sant Andreu? Potser el casc antic. El casc antic m'agrada molt. Passejar pel casc antic m'agrada. Em porta molta pau.
0: Doncs avui conversant amb la regidora Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, per tant, 3 anys com a regidora. Hem repassat la seva vessant professional i també política en aquest espai de regidors. Anna Serra, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.

0: Que no quieran correr i que disfruten del momento.
1: Han estat molt joves els que han gaudit d'aquest concurs de pintura ràpida i s'ho han passat molt bé. Hem parlat amb la Martina. Martina, què estàs pintant?
2: Estic pintant el mural del costat, de prop de l'Arenes, del concurs.
1: Del cromàtic. Estàs pintant el mural de la Lula Goce, del cromàtic. Com ho portes?
2: Bé, la idea és que bé. No sé, espero acabar-ho. Això seria l'ideal, però bé.
1: Martina, tu has participat diverses vegades en aquell concurs i fins i tot jo crec que has guanyat algun premi algun any, no?
2: Sí, el primer cop que vaig participar amb set anys o amb sis vaig guanyar.
1: Home, avui t'atreveixes amb un gran mural, eh?
2: Sí, la veritat és que sí.
1: No sé si tens pressió, Martina.
2: Pressió no, però la veritat sí que crec que he arriscat molt, però bueno, quin arrisca no guanya.
1: Això mateix, de fet, em comentava abans l'Anna del taller d'Anna que l'important és que gaudiu pintant, no?
2: Sí, la veritat és que sí, els últims mitja hora sí que és veritat que passa una mica malament.
1: Bueno, et diuen que falta poc temps, no? Doncs et deixo que segueixis pintant i no vull que perdis temps. Joves artistes que han participat al 26è concurs de pintura ràpida, com el cas de la Martina, que ha volgut agafar un gran repte, pintar un dels murals del Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. També hem parlat amb més joves. Emilio, què estàs pintant?
3: La muntanya.
1: Estàs pintant la muntanya. És la primera vegada que participes al concurs de pintura ràpida?
3: Sí.
1: I què, com tu estàs passant?
3: Bé.
1: Sí? Explica'ns una mica, què més tens aquesta muntanya?
3: És una pista de bicicleta, de bicis, que jo vaig molt.
1: Júlia, veig que estàs aquí pintant la plaça Font de la Roda, eh?
4: Sí.
1: I com ho portes? Per què has decidit la plaça Font de la Roda?
4: Perquè no sabia què fer i em vaig posar a buscar fotos i em va agradar.
1: Ho has trobat molt difícil?
4: Una mica.
1: Creus que acabaràs?
4: Jo crec que sí.
1: Ho estàs passant bé?
4: Sí.
1: Joves artistes que s'ho han passat molt bé participant a la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. I a la Festa Major d'hivern, actuació de Quim Mas Ferrer en el Teatre Núria Espert. Quim Mas Ferrer porta anys recorrent el país amb un espectacle singular, Bona Gent. Una proposta on el públic deixa de ser espectador per convertir-se literalment en protagonista. Més de 400 funcions i més de 400.000 espectadors avalen aquest format únic que emociona, fa riure i també reivindica la bona gent que hi ha arreu. Hem descobert aquí a darrere d'aquesta experiència humana i també teatral amb Quim Mas Ferrer, amb entrades exaurides des de feia mesos per veure'l en el Teatre Núria Espert. És la segona vegada que actua a Sant Andreu de la Barca i a Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Quim Mas Ferrer sobre l'espectacle de Bona Gent i sobretot a l'èxit d'aquest espectacle teatral on el públic és l'autèntic protagonista. Bé, Quim Mas Ferrer avui presenta l'espectacle Bona Gent a Sant Andreu de la Barca, espectacle que va estrenar el 2018, ja acumula més de 400 funcions. Hi ha alguna explicació de que aquest espectacle encara continuï amb tant d'èxit?
5: És el públic, l'explicació és aquesta, és que la gent repeteix, hi ha gent que ha vingut 10 vegades a veure'l, 15 vegades a veure'l, els municipis repeteixen perquè té aquesta peculiaritat que sempre és diferent, i és un espectacle en el que, a diferència de la majoria d'espectacles de teatre, girem les tornes, el públic és el protagonista, els protagonistes no estan a dalt de l'escenari, no són actors i actrius, sinó que és el públic, i això fa que aquesta diferència, que sempre l'espectacle sigui diferent, puguem haver arribat a les 450 funcions i haver sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una dada que a mi em fa moltíssima il·lusió, i no li veig final, francament, no li veig final, perquè pot ser que estreni coses noves, però el Bona Gent és tan extraordinari que em sembla que el aniré tinguent, perquè el públic, avui ha que s'obrir les entrades aquí a Sant Andreu de la Barca una vegada més, per tant, i demà vaig a cursar i també entrades exaurides, i això, quan passa això, és extraordinari.
1: No, a més, aquí a Sant Andreu de la Barca, entrades exaurides des de fa mesos. Mesos.
5: No ho sabíem, encara m'ho poses més bé, és a dir, que és un espectacle que té molta acceptació i que donar veu a gent anònima, ja ho faig també en el programa de televisió, és una cosa extraordinària.
1: Normalment els actors, quan representen l'obra, després agraeixen evidentment al públic que ha assistit en aquest espectacle. En el teu cas, no sé si ho vols fer com un homenatge al públic, al fet de que el públic sigui el protagonista de l'obra, no?
5: És que de fet la idea d'aquest espectacle és fer un homenatge al públic, És a dir, la idea neix aquí, de dir, ostres, sempre aplaudim els

0: actors, a les actrius, a directors, a escenògrafs, a tècnics, i el públic. El públic no l'aplaudim mai, és a dir, figura absolutament clau. És a dir, un espectacle pot funcionar fins i tot sense un escenògraf, per exemple, però sense públic no pot funcionar un espectacle. És condició sine qua non perquè es produeixi la màgia del teatre. I llavors dic, ostres, anem a fer un espectacle homenatge al públic. I la millor manera de fer un homenatge al públic és que ells siguin els protagonistes. I aquí neix la idea. Per tant, cada funció que faig és un homenatge a la gent que assisteix. Avui, aquest espectacle és un homenatge a la totalitat de persones que han exhaurit les entrades des de fa mesos, segons m'has dit, aquí a Sant Andreu de la Barca.
1: Una de les gràcies d'aquest espectacle és el fet que el guió canvia cada nit, la trama, els protagonistes, tot és inesperat. Això és un gran repte per part teva, i no sé si també suposa un risc per part teva.
0: Sí, és una barreja de risc, de no saber què passarà. Sí que és cert que ara portes moltes funcions i tens l'aval de que tothom té una entrevista, tothom té coses interessants a explicar, i que la resta ens interessen les coses que aquesta gent anònima tenen ganes d'explicar. El que ens explica ens interessa a la resta. I sí que és cert que les primeres funcions recordo una certa sensació de temeritat, de dir, i si no et volen explicar res? I després t'adones que no és així. De fet, quan vaig proposar aquest espectacle a Guerrilla Produccions, a la meva productora, recordo que hi havia gent de producció, gent de l'apartat tècnic, i tots em van mirar com, segur? Segur que fem això? M'estàs dient que ens plantarem allà sense un guió? Dic, sí, provem-ho, a veure què passa. Dic, sí, provem i veiem que no funciona, doncs mira, fem marxa enrere. I portàvem unes 5, 6, 7 funcions i tots vam dir, això, en farem moltes. I mira, en portem ara 460, crec que és avui.
1: Has dit abans, tothom té una entrevista. Això ho vam parlar ja fa uns anys, que vas venir aquí a Sant Andreu de la Barca, aquests espectacles que feies itinerant pels carrers, per la pandèmia. Vas comentar això, tothom té una entrevista. No tothom està d'acord, jo també penso el mateix, tothom té una entrevista. Una altra cosa és en quin lloc i en quin moment i què ha d'explicar, però ho demostres amb el teu espectacle, no només amb la televisió, sinó amb aquest espectacle del Bona Gent, que tothom té aquell minut de glòria, no?, que a vegades es deia, no?
0: Sí, el que passa és que estem acostumats a que ens facin entrevistes els que pugem als escenaris, els que sortim a la televisió, els que marquen un gol, els que escriuen un llibre, o els que ens ha donat una estrella Michelin, no? Aquestes són les entrevistes que tots tenim al cap, o Casgrasses, que ara pleguen, no?, i que han fet aquesta bestiesa d'omplir quatre estadis olímpics. Sí, això, aquestes entrevistes estan molt bé, però és que també estan molt bé les entrevistes de gent que no sabem res d'ells i que, per tant, són tan verges que poden explicar coses seves que ens facin emocionar, que ens facin riure. Per això jo dic que tothom té una entrevista, absolutament tothom. És a dir, quan algú es posa a explicar coses personals, vivències, moments tristos, moments alegres, moments especials, quan comparteixes això, compartir, que és un verb que a mi m'ha enganxadíssim, compartir històries, te n'adones que pots sentenciar que tothom té una entrevista.
1: No sé si aquest espectacle també pot ser o pot servir per un estudi sociològic, el fet de què has dit ara, això de compartir, la necessitat de crear comunitats, no? de trobar un espai on la gent ens escolti, no?
0: Sí, això passa molt en el Bona Gent, és a dir, testimonis d'espectadors i espectadores que em diuen, tens la sensació que som uns privilegiats perquè ens estem explicant coses, però que allò només passarà aquell dia, que si venim un altre dia passaran unes altres coses, i el fenomen aquest de compartir en comunitat és una cosa molt, molt humana. De fet, els humans celebrem la Festa Major per compartir, celebrem el Nadal per compartir, és a dir, fem moltes coses, celebrem els aniversaris, ens casem. És a dir, fem moltes coses amb el sentiment de poder-ho compartir amb la resta, perquè quan compartim ens sentim vius. I de fet, quan comparteixes alegries, és molt més interessant veure un partit de futbol del teu equip acompanyat amb els amics i que celebres els gols al triple, que no passis de sol a casa. Sol a casa potser faràs gol, però quan hi ha 7 o 8, la teva colla, perquè quan comparteixes alegries, aquestes es multipliquen, no? I quan comparteixes problemes, quan tens problemes i els comparteixes amb algú, sembla que li passis una part a l'altre, no? I per tant es fan més petits. Compartir històries. I el Bona Gent és una catarsi de compartir.
1: Què has après, què has descobert en tots aquests anys amb aquest espectacle del Bona Gent, també el Foraster a TV3? Què has après de la gent o què has descobert? O amb què et quedes?
0: Que les persones som extraordinàries. És que, i que a vegades... D'això en parlo també en el meu espectacle, que les bones notícies i la bona gent a vegades no acostumem a ser notícia, perquè les notícies que criden l'atenció són les dolentes. I d'això en tenim els telenotícies plens. Només has de mirar els sumaris dels telenotícies, no? Doncs aquest espectacle, en el fons, i jo me n'he donat després de tantes funcions, de parlar amb tantíssima gent i de fer el programa de televisió que va del mateix, de la gent i de compartir, que la bona gent i que les persones són excepcionals i que les bones notícies haurien de ser notícies. Hauria d'haver un telenotícies de bones notícies i que la bona gent som majoria i que la bona gent som capaços de fer coses extraordinàries, coses meravelloses. I això és el que he après d'aquest espectacle. Què fa això? És com un foc, cada vegada vols atiar-lo més. I per això abans la primera pregunta que em feies, bueno, des de l'any 2018 que es va estrenar i no s'hi veu final. No, perquè aquest foc va creixent i perquè cada vegada tens ganes de més històries. I a més passa una cosa brutal, i és que les històries, cadascú té les seves. Per tant, estem en una font d'històries inescrutable. És una mina que no s'acaba, perquè tantes persones que venen, tantes històries diferents, perquè tots tenim les nostres vides i les nostres històries, hi ha coses que s'assemblen, perquè a tots ens preocupen les mateixes coses, la salut, l'amor, la mort, la feina, però els matisos amb els quals encarem l'amor, la salut, la mort o la feina és el que ens fa amb un ventall amplíssim de possibilitats inexcultable. Per tant, això és el Bona Gent i això és el que he après d'aquest espectacle.
1: Has descobert, sens dubte, bona gent aquí a Sant Andreu de la Barca, en la segona visita a Sant Andreu de la Barca. Deies més de 400 espectacles del Bona Gent. El repte és arribar als 500 o arribar als 1.000?
0: Oh, no. El repte és seguir gaudint amb el que fas. I llavors les coses s'acaben. Jo no sóc dels que... ostres, això haig d'intentar que arribi... No. És més, moltes vegades ho noto. Aquest projecte s'ha acabat. I no tinc manies, eh? S'acaba i passem al següent. De la mateixa manera que en aquest sentit ho noto, també noto quan una cosa no està acabada. I mira, el Foraster portem 13 anys. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, perquè en aquesta vida tot s'acaba. El Bona Gent portem més de 400.000 espectadors i 450 funcions. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident. Però de moment notes, de la mateixa manera que notes quan una cosa s'acaba, que això no s'ha acabat i que això està més viu que mai. L'altre dia, és que l'altre dia hi havia una parella que viu a Noruega i que van agafar, ella catalana, ell noruec, viuen a Oslo, van agafar un bitllet d'avió, una nit d'hotel, i em van venir a veure a Terrassa, i dius, hòstia, què és això? Això és extraordinari. És a dir, per mi mateix, de dir, gent, o fa poc estàvem a Calldetenes i parlo amb una gent i dic, aquest accent d'on és? No, nosaltres som de Tortosa. I perdona, però és que Tortosa està a l'altra punta de país. Bueno, però és que volíem venir a veure, ja t'hem vist a Tortosa, ja t'hem vist a no sé on. I creuen tot el país per venir a fer la catarsi, aquesta comunitat, a fer comunitat amb la bona gent. Això hi ha pocs espectacles en el que passi, no?
1: Això és bona gent, eh?
0: Això és bona gent, bueno, no hi ha més, clar que sí. A mi m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Hi ha molt cabron pel món, ja sí, ja ho sabem. Però, hòstia, fem bandera de la bona gent i que les persones podem ser extraordinàries. Siguem orgullosos de nosaltres mateixos, també. Fem coses terribles, eh? Ja ho sé. Si vols, posem el telenotícies. Eh? Ja ho veurem. Coses, els humans podem ser... tremendament injustos, o tot el que tu vulguis, però també som brutals i també són excepcionals.
1: Per tant, la bona gent som majoria, com has dit abans. Quin missatge donaries a la gent de Sant Andreu de la Barca?
0: No, missatge no, a la gent que vingui avui, que estan en el mateix punt que estic jo, que no sabem què passarà, i això és extraordinari. No sabem de què parlarem, no sé què preguntaré, no sé què em respondran, no sé amb què riurem, amb què ens emocionarem, no en tinc ni idea. I de fet la vida és una miqueta això, cada dia et lleves al matí, tens uns plans i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors aquest espectacle no deixa de ser vida, pura vida, és a dir, no sabem què ens passarà, no?
1: Felicitats.
0: Gràcies.

0: Sant Andreu de la Barca ha viscut el dissabte de la Festa Major d'hivern amb una ruta guiada a peu i en bicicleta per descobrir els murals del Festival Cromàtic. La proposta ha reunit participants que han recorregut els carrers del municipi per observar de prop les 7 obres murals de gran format que han convertit la ciutat en un autèntic museu al cel obert. El recorregut, dinamitzat per l'Andreu Mitjans per la Regió de Cultura, ha permès aprofundir el procés creatiu de cada mural, el missatge de l'artista i també el llenguatge visual utilitzat. Els murals visitats són obra d'artistes reconeguts de l'escena urbana, com Lula Goce, Taken, Rock Black Block, Felipe Pincel, Dan Ferrer, Irene López o BK. La ruta, doncs, ha posat en relleu la diversitat estilística i conceptual d'aquest festival amb obres que van des de l'abstracció fins al retrat d'impacte social. Els participants han valorat de forma molt positiva aquesta activitat, tant pel contingut cultural com també per l'experiència de recórrer la ciutat d'una manera diferent.
1: M'està semblant molt interessant perquè ens estàs explicant molts detalls de dels artistes i de les pintures. Algunes coses ja les podíem imaginar, unes d'altres no, i també estem veient moltes caixes elèctriques que no ens havíem fixat i que estan molt ben pintades i molt maco. Està quedant el poble molt xulo.
0: A partir d'ara us fixareu més com passegeu per Sant Andreu?
1: Oh, i tant, molt. I també explicarem a alguns amics la història dels murals.
0: Què us està semblant?
2: Bé, molt interessant, a més molt, molt divertit això de fer la ruta en bicicleta i no contaminar.
0: Ja porteu uns quants murals, que heu vist aquest matí.
2: Sí, sí, ja anem pel cinquè i ens en queden dos i amb ganes de veure la seva història.
0: Què t'està semblant i què t'ha sorprès d'aquesta ruta pel Cromàtic?
3: Doncs està sent una ruta molt agradable, molt interessant. Estem descobrint diferents aspectes de la vida cultural, social, històrica de Sant Andreu i, bueno, pues molt enriquidora, la veritat.
0: També tenim gent jove aquí en aquesta ruta del Festival Cromàtic, d'aquests murals. Bé, què t'està semblant? Però i de tot fer aquesta ruta en bicicleta i després els murals i d'aquestes explicacions que estàs tenint.
4: Pues molt bé, l'Andreu ho està explicant molt bé. Està explicant la història de qui ho ha pintat i tot, i per què han fet aquest dibuix i tot. I bueno, queda millor així pintat, i així cada vegada que passarem pues ja ens fixarem més i queda més bonic Sant Andreu amb pintures.
0: T'atreviries a fer un mural d'aquest tipus o no?
4: Ui, jo vaig a una escola a fer dibuix, però també no se'm dona. Però si fos gran i se'm donessi bé, potser sí.
0: Bueno, qui sap, dintre d'uns anys potser veurem un mural teu aquí, no?
4: Potser sí, o potser no.
0: De què pintaries un mural?
4: Jo, doncs, pues, no sé, potser del meu pare i jo, junts, anant en bicicleta.
0: Seria bona imatge, eh?
4: Sí.
0: Gràcies.
4: De res.
0: Qui s'ha encarregat de donar les explicacions dels diferents murals ha estat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, que també ha valorat l'experiència als micròfons de Ràdio Sant Andreu.
5: Exacte, sí, sí, ha sigut una iniciativa dintre del marc de la Festa Major d'hivern i bé, molt bé, està sent un matí molt agradable, molt de sol. Estem veient també, a part dels grans murals, les caixes, i també hem anat veient pintors del concurs de pintura ràpida, amb el qual és un matí molt, molt artístic i molt, molt, molt bé. Aquí la gent els està agradant molt i estan repassant una miqueta cada mural i molt, molt bé.
0: Estem veient ja que a cada mural tenim un codi QR. Què hi trobarem en aquest codi QR?
5: Exacte, hi ha l'explicació del que és el mural en si i de l'artista, i es pot entrar també en la web de la Cromàtic. Allà hi ha informació molt, molt més completa de tota la ruta dels murals.
0: Era un dels objectius, no?, que un cop pintats aquests murals després haguessin aquestes explicacions, no?, per conèixer una miqueta més del que hi ha darrere de la història d'aquests murals.
5: Exacte, sí, sí, hem de posar en valor i aprofitar, doncs, aquesta iniciativa que vam tenir a nivell cultural, i també, doncs, ara d'aquí mitja horeta farem també la segona ruta, que la farem a peu, també, i també tenim ja un grupet apuntat, i també serà, doncs, això, posar en valor totes les millores que volem perquè Sant Andreu, doncs, puguem estar orgullosos del nostre poble.
0: Ruta pels murals del Festival Cromàtic, tant a peu com en bicicleta, dues modalitats que han permès conèixer molt més detalls d'aquests murals i també de les diferents caixes elèctriques que han estat decorades per als alumnes del taller d'Anna i també de l'Escola Pintura Santa Cana. L'art també ha estat protagonista per la Festa Major d'hivern. Recordant també algun dels moments de la Festa Major d'hivern de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats. Recordeu que tota aquesta informació que estem donant en aquesta via directa d'estiu està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podeu trobar doncs, les informacions, els enllaços, les entrevistes, les imatges i també vídeos a través de les xarxes socials de totes les informacions que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Emilian al capdavant del programa del Via Directa i d'aquest Via Directa d'estiu que s'està acompanyant durant tot aquest mes d'agost.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies, a so i la selecció musical, i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa, redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura. Com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tant.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No, a
2: sí,
0: mi
2: sí,
0: molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies. Jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic, i uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat. Així que, de moment, no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar-te'n d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions a persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Aviam si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Parlar, sí, exacte, sorpresa. Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre en la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el teló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dibanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com el Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dibanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada a Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu, Pere Sánchez i Carles Valls.
1: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
2: Bueno, has posat Keisio. A mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
1: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però, bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
0: Les obres han de tornar.
1: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí. Se dirigen donde todos los posibles sucesos
0: suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres, por si acaso me perdiera. Per què parlem d'art avui, Carles?
2: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
0: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla ja, a Pere Sánchez per una temporada més d'haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació. Percepción
3: de la perfección. La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades, per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça. Gràcies.
4: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
3: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
4: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament, i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament, o com a mínim durant bona part del segle XX, dues comunitats autònomes, i també per la relació que han mantingut, sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas, I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució, perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no és un altre procés judicial, en aquest cas, tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
3: Uh-huh. En tot cas, en aquesta línia era una pregunta per escalfar. Com citàvem al principi, el Museu del Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no? Sempre hi ha una forta nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
6: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet... Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs, d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. Era, de fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, d'un volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la que vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a l'hora d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i per tant se la coneixia, l'altra era els arxius del Museu Arqueològic en un lloc on si podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiava, traia la informació que volia, però diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment fins que no vam descobrir aquestes dues actes també no va ser el moment de dir, va, doncs posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia dingú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia dingú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, periòdicament ho revisem, ho estem estudiant. O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina. Vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
3: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
4: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés i em refereixo en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN, exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, saps? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus, ara per exemple n'hi ha un al MNAC sobre temes d'aquest tipus, encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. jo ja he fet una proposta per fer-la i és això, és a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
7: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-nos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
6: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en un museu nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs o el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs, poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els han donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això, jo és el que dic, els rastres diuen a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes, i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagin d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
7: Anava a dir que està clar que en termes internacionals hi ha una corrent, no?, que sembla que una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
4: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé, perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies. No? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent, que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
7: Anna, ara sé que hi ha el diàleg i el debat és obert.
6: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades veieu, sí, si jo t'ho vull comprar, bueno, clar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones, evidentment qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè bueno, van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vista diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, bueno, jo potser sí, restituiria les pintures o les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de d'arreu, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, i els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fonts, o fonts molt concrets, o bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixen.
7: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
8: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
0: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
9: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
0: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
9: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
0: I a quina intempèrie ens has portat?
9: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
0: Per què és especial i per què has volgut acabar secció, perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals, aquí?
9: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
0: I a més al Maresme, sí. Una comarca que ens estimem molt, tant tu sí. I jo, crec que jo no coneixia aquest raconet. De Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
9: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils. Per tant, és un lloc de pas, per molts motius. Hem dit un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
0: Aquest és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
9: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
0: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no? I representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí. Que és el refugi sí. De l'aixopluc, sí. Suposo que amb la capella, no? També.
9: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere, cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una Mare de Déu, a pregar, els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit, i aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar vots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
0: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
9: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies. Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme, doncs van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc, tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
0: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
9: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem, de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
0: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
9: sí,
0: en relació?
9: Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
0: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
9: Ah, sí, sí, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
0: Acostumen a ser cementeris.
9: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, és un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i, doncs, és molt, molt reconfortant.
0: Doncs, escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci, sí, sepulcral, sí, amb el so de la natura.
9: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural, on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol, que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
0: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
9: Ah, sí, sí. Això... Bueno.

0: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. I hem de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
1: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
0: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
1: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
0: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
1: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona malauradament va patir assetjament escolar perquè, i després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no?, doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim, i tractem de trobar-hi un perquè que, encara que sigui en certa manera explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu. I no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar, doncs, tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
0: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
1: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, veure una pel·lícula, fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
0: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
1: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que

0: m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin doncs, en els jocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo que sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
1: Abans que... Perdona.
0: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobreexposats constantment i és, ho dificulta.
1: I tant, i suposo que també planteja reptes a l'hora d'afrontar aquest bullying. Un bullying que abans parlàvem, no?, de tombar la truita, d'enfocar-nos cap als agressors, no sempre en la víctima, a l'hora de intentar trobar el motiu, no?, pel qual es fa. Creus que algunes de les persones que et feien bullying a tu te'n feien per por a patir-ne ells?
0: Sí, de fet, ho explico en un dels capítols, perquè la manera en què està estructurat el llibre és una manera una mica particular. Cada capítol es dedica a un dels agressors, mostrant una mica un arquetip, perquè m'he adonat que he trobat diferents patrons que s'identifiquen a diferents històries que he escoltat sobre el comportament humà. Llavors, cada arquetip, cada persona em deixa una lliçó de vida. I en un d'ells, justament, crec que és, diria, el capítol 6, és un en què tracto aquest tema justament, el tema de la soledat, i és que seguint la corrent de pensament de Simone Weil, l'ésser humà en tant que és un ésser social, no?, com ens vislumbrava Hobbes, doncs estem destinats a unir-nos a éssers socials, a juntar-nos amb altres persones, i moltes vegades d'això pot néixer una por, que és la por a estar sol, perquè sempre ho escoltem, no?, i ho diuen a tot arreu, que és diferent estar sol que sentir-se sol, i un moltes vegades pot tenir por a que amb dues coses es juntin, suposo. Llavors, una persona que no sap estar sola o que no està còmoda en la soledat, amb si mateix, diguem, pot arribar a fer coses terribles només per encaixar en el grup. I entre elles està abandonar valors o principis que eren bàsics per a la persona o que se li havien inculcat. Llavors, és una de les coses que tracto, cap a la por a quedar-se fora o inclús a convertir-se ells en la següent víctima, un està disposat, no tothom, afortunadament, però un pot estar disposat a fer el que sigui. I en aquest cas, doncs, col·laborar de l'assetjament i participar-hi.
1: Ara que parles d'aquesta estructura, no?, tan curiosa del llibre, també hi ha un capítol que està protagonitzat per una persona que en un inici era amiga teva. No sé si fa més mal la traïció que el rebuig, a vegades.
0: Bueno, molts d'ells en inici eren amics. És que succeeix molt el que és la teoria del boc expiatori de René Girard, que és molt comú en la filosofia, en la psicologia, s'ha utilitzat moltes vegades per... Bueno, s'ha utilitzat, de fet, moltes vegades per parlar de l'Alemanya nazi, però en aquest context, que és, òbviament, totalment diferent, no? Però és una teoria que ens explica que passem per diferents etapes a nivell social en què, encara que siguin amics teus, o persones amb les que ets molt propera, per la pròpia naturalesa de l'ésser humà, per el que René Girard anomena el desig mimètic, perquè tots estem orientats a tenir aspiracions similars, totes sempre envoltant els pilars fonamentals que són l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context de d'aquestes persones. Mm-hmm. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada de, del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències, i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no... resulta més inexplicable.
1: Mm-hmm.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niols.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: clue.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: es mostren molt prudents per les possibles represes que es puguin...
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
2: I avui, al Via directa d'estiu, volem recordar la celebració del Dia de l'Orgull, un acte que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el dissabte 4 de juliol. Sant Andreu de Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la Droc. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Aitor Menta, Chloe Vito, Clover Beach, L'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Aitor Menta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
3: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
4: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
5: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
6: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
7: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau, és l'únic que demanem.
8: Com d'important és fer xarxa.
9: La cosa més, com era? Ai, se m'ha quedat, se m'ha oblidat. The only thing more powerful than hate is love.
2: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
10: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada, doncs, reivindicativa, però també festiva.
2: Malgrat la calor, no?, intensa d'avui també, la gent finalment s'ha animat.
5: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi, doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que, malgrat la calor, doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i, sobretot, que reivindiqui allò que cregui convenient.
2: Avui, en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca. Per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
5: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
11: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
12: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició, i tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
11: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
13: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
11: Bé, és tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
5: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
11: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
13: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant, i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
5: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
12: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
2: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
14: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
11: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
15: Sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
11: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
15: Molt, molt intensos todos.
11: Gorka, continua treballant, no?
16: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
11: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això.
14: Sí.
15: Hem comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
11: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'Esplanada?
17: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
11: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
17: I tant. Jo em sento molt recolzada amb aquesta família, perquè som una família, de debò.
11: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no?, que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
18: Luca.
11: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
18: Espera, lo voy a decir en castellano, pero...
14: Sí.
18: Al principi pensava que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
11: I del missatge que heu donat, què?
18: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y va a estar muy bien.
11: Donant recolzament, no?
18: ¿Qué?
11: Donant recolzament, dando apoyo, no?
18: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
2: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
18: 10.
2: Y ya piensas así, amb aquest missatge tan clar, ¿no?
18: Sí.
2: Molt bé, gràcies.
18: Nada.
14: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè gràcies a Déu encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè són, la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
2: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
19: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona, de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
2: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzen el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca Aigüestoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats, com el Centre Cultural Andaluz, els Gegants, també, en aquest cas, també la Colla dels Castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç conjuntament amb la regidoria LGTB de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat, amb aquests distintius LGTB friendly pels comerços, és una implicació molt, molt gran, no? Que les entitats s'impliquin també.
19: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central. I jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i hi serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
2: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
19: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al resta del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
2: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
20: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els Castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí, Identitat Transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
2: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
20: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat en aquest mes de l'orgull. Des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs, hem posat totes les eines perquè les entitats, doncs, puguin fer visible les seves reivindicacions. I avui, doncs, som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'Agrupació de Joves, que un any més, doncs, han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
2: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
0: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andrés de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
2: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
0: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el Esplai, la Transversal y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dar, dinamizar toda la actividad.
2: Continuar reivindicando, ¿no?
0: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
2: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
21: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca, doncs, ens reunim, compartim una estona i una festa també, doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
2: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esplai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
22: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
23: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
24: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
25: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
26: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
27: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
1: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
14: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i als nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
16: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans, ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
27: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí a Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
3: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
26: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
25: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
27: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
2: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigües Toses de Sant Andreu de la Barca. Recordant el Via Directa d'estiu, algun dels millors moments d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu. I a continuació escoltarem l'entrevista que manteníem amb Frank López i el Víctor Leal, parella i jugadors del equip de Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que van protagonitzar també a l'entrevista de Ràdio Sant Andreu un emotiu testimoni sobre la diversitat afectiva, la neurodivergència i els valors que l'esport pot transmetre a la societat. Una entrevista que vam realitzar el passat 22 de juny.
4: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. l'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.

0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
1: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem, no?, visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat, i sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuïns de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos. Seguimos con ellos y seguiremos, y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre te agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta, y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer, y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal,
0: Claro, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias, son las que los acompañan cada día a los entrenos, los que están apoyándoles y los que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues cuando termina el partido o partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: Son equipos mixtos.
2: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? ¿O podem dir que aquí no hi ha una competició?
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir, hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, plus, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Cansalvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, i a part cada uno és distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir, y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor, són dos jugadors d'aquest equip de genuïns, tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor, són dos components del grup de genuïns, i a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
3: ¿Puedo decir algo?
0: Sí.
3: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
0: 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
3: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte. Y Víctor no llegaba al nivel. Decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
0: Que, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. L'important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
3: No. No es la normalidad. Normalmente los equipos prefieren ganar que todos jueguen.
0: Tu jugues de davanter.
3: Sí.
0: M'han dit que marques molts gols.
3: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?
3: No.
0: Per què no ho celebres?
3: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y haber y estar perdiendo.
0: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
3: Sí.
0: Ostres, llavors, ostres, n'haurem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
3: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
0: Damaris, déu-n'hi-do, no?
1: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank, bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
0: Víctor, tu també formes part dels genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
4: Sí.
0: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
4: Sí, la verdad es que sí. ¿Com? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima, y muchas veces acabábamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
0: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de
4: sí.
0: Jugar, no?
4: Sí.
0: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
4: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando, buah, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
0: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
4: Pues sí, la verdad es que
0: no,
4: sí.
0: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuins?
4: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo, y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
0: Frank, opines el mateix?
3: Sí.
0: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuins, i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio amb diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
1: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull, per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer, i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip, en el vostre dia a dia.
3: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada Futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. Comemos allí y por la tarde-noche nos íbamos. Ya no se hace, por desgracia. Y un día tocaba en Vic y fuimos. Yo jugaba en un equipo, jugaba en Sabadell, y él jugaba en San Vicente del Sors. Nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y fuimos hablando. Y bueno, y con el tiempo, conociéndonos, cosas en común. A mí me gustaba mucho de él, que él me entendía muy bien, que yo le explicaba algo que, por ejemplo, nadie me lo respondía, yo no entendía la respuesta que me dan, pero él me entendía. Él me lo decía y yo digo, ah, vale, es por esto.
4: Sí, realmente es como él ha dicho. Además, yo en aquel momento, realmente, yo tenía muy pocos amigos, entonces realmente el conocerlo me vino muy bien. Porque además, vi que él realmente le gustaba muchas cosas que a mí me gustaban, que realmente conocí poca gente que le gustaba las mismas cosas que a mí, y la verdad me vino muy bien. Por eso supongo que congeniamos también.
1: Qué bien, ¿no? ¿Y la gente de vuestro alrededor cómo lo vive? ¿Vuestra familia? ¿Amigos? ¿Compañeros?
3: A mi madre le hace gracia.
1: ¿Qué querías decir? Le hace gracia.
3: No sé, que siempre me ha apoyado.
1: Ajá, vale.
3: Que es una mujer un poco dura, pero en este tema ha sido muy abierta y una persona que ha estado ahí para mí y para él.
0: Que això està molt bé, no? Frank, aquest suport de la família és importantíssim.
3: Sí.
0: Importantíssim en tot, no? De que et recolzin, no? De que juguis a futbol, de que tinguis el Víctor com a parella, no?
3: Sí.
0: I en l'entorn de l'equip, suposo que molt bé, no?
3: Nunca hemos tenido que decir nada específicamente.
1: Claro.
3: Nos aceptan, fuéramos lo que fuéramos o seamos como seamos. Al final todos somos amigos, todos nos queremos y estamos bien juntos.
0: És que tampoc hem de donar explicacions, no?
3: Jo crec que no.
0: És el que nosaltres sentim, el que nosaltres estimem. Vull dir que no hem d'anar explicant coses a la gent, no?

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem l'entrevista de l'Espai de Regidors amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra.

0: A l'espai de regidors comentem la vessant professional i política dels regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra. És regidora de FEM Sant Andreu a l'Ajuntament des de l'any 2023. S'ocupa les regidories d'Educació, Infants i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i regidora adscrita a Cultura. Compta amb una trajectòria professional vinculada al món de la docència i ha format part també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui conversarem, com dèiem, de la seva vessant professional i també política. Anna Serra, benvinguda a l'Espai de Regidors.
1: Hola, Jordi, moltes gràcies per convidar-me.
0: Preparada per aquesta entrevista?
1: Sí, va, sí.
0: Dèiem que compta amb una trajectòria professional dedicada a la docència. Podem dir que és una professió molt vocacional, no?
1: Totalment, totalment. Les persones que es dediquen... que ens dediquem a l'educació, sigui d'una manera o d'una altra, sempre hi ha alguna cosa en comú, i és la passió que sentim per tot el procés educatiu, que pot ser des de moltes mirades. Jo, per exemple, he fet un recorregut molt ampli i he estat des de monitora de menjador, monitora d'esplai, vetlladora, mestra, ara regidora, i sempre vinculat al món educatiu. Per tant, com et deia, compartim aquesta mirada i aquest amor per l'educació i el desenvolupament, però cadascú des del seu espai.
0: Diem que la professió de la docència és molt vocacional, no?
1: Total, és que si no és vocacional, hi hauria moltíssims moments, molts, en els que renunciaries, perquè és tan complicat. Avui dia la docència és complicadíssima. Acompanyar un infant avui dia és molt difícil. La societat ha canviat i canvia constantment, i per tant has d'estar en constant, tu també, canvi i constant moviment, i sempre formació continuada per poder atendre aquest alumnat, aquests infants, aquests joves, de la manera millor.
0: Quan va tenir clar que es volia dedicar a la docència?
1: Doncs mira, ja de petita, superat el moment, vull ser veterinari, vull ser astronauta, sí que va començar una mica a encarrilar-se aquesta idea de dedicar-me a l'educació, de ser mestra. Jo, a més, a casa som una família mitjana, bueno, ara ja es considera gran, no? Som tres germans, la meva germana té una discapacitat, i jo suposo que va arribar un moment que jo vaig fer un punt d'inflexió i jo volia també col·laborar, posar el meu granet de sorra. No sempre he volgut treballar amb infants amb discapacitat, també perquè em tocava de prop i no sabia fins a quin punt podia estar preparada, però al final, doncs mira, vaig fer la carrera de mestra d'educació primària i després em vaig acabar especialitzant en l'atenció a la diversitat.
0: Per tant, quan era petita ja jugava a fer de mestra?
1: Jo sí, jo tenia allà totes les meves nines i ninos allà col·locats i anar explicant tot.
0: La política també ho és, de vocacional?
1: També.
0: O la política local, en aquest cas?
1: Sí, sí, sí, també ho és, també ho ha de ser. Fixa't que fa molts anys que sempre bromejàvem, entre broma i no, amb els amics, no? De dir, és que ens hauríem de posar, i per al final tu el que vols és millorar la teva ciutat. Si tu t'estimes el lloc on vius, t'estimes el teu entorn, t'estimes les entitats, que també és una part important de la meva vida, i, bueno, suposo que sents aquesta necessitat una mica de posar-te, primer intentes en segona posició, no? De veure si aportant una mica pots millorar alguna cosa, però quan veus que hi ha una resistència, el que has de fer és posar-t'hi tu, si vols accedir a aquest canvi, i va ser el cas. He de dir que a mi em va costar, vaig ser de les últimes en...
0: Ara és la pregunta que va ara, no? Com i quan va decidir entrar en política? Comenta ara, no?, que el fet amb els amics i amigues, no?, pensant, doncs, potser algun dia ens ho haurem de posar, però què va passar aquell any 2023 perquè formés part d'una candidatura que era la de FEM Sant Andreu?
1: Doncs jo he de dir que estic...
0: Qui la va convèncer en entrar en política?
1: Jo estic on soc gràcies a la UNICE, que la UNICE em va venir a buscar moltíssimes vegades i jo tenia molts dubtes. Jo tenia clar que podia participar, que em podia involucrar, però no sabia si m'acabava de veure com a candidata a ser regidora, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. Jo en aquell moment era mestra, jo estava en una tutoria de primer de primària, I malgrat tot el que dèiem de les dificultats, del que suposa avui dia ser docent, a mi m'agrada molt la meva feina, m'apassiona. I jo deia, ostres, ara, de quina manera poder jo contribuir a l'educació des de una altra mirada que jo desconeixia en aquell moment, que ben bé en què consistia i tal. Però és veritat que la UNICE també és molt insistent i vam estar parlant moltes vegades i a base de també ella pica pedra i de jo engrescar-me a poc, doncs mira, gràcies a ella i a tot l'equip de FEM Sant Andreu, encapçalat pel Marc, doncs avui sóc aquí i podem encapçalar també millores educatives a la ciutat.
0: Per què va decidir-se per FEM Sant Andreu?
1: Perquè tenia un projecte molt bo, elaborat per moltes persones diverses, persones que venien, bueno, que tenien molts colors polítics realment, però que estaven desencantades amb el que hi havia a la ciutat. I quan això passa, es crea una arma molt poderosa, que és una xarxa de persones, com deia, molt diferents, de gustos i d'opinions molt diverses, que vam crear un projecte comú per millorar el lloc on vivim. I penso que això va ser el que a mi em va fer decidir de dir, vinga, és ara, ara és el moment. Hi ha persones molt potents, persones que tenien moltes ganes de millorar la ciutat, ja no dic d'entrar o no entrar, perquè al final penso que això també acaba sent secundari. I el projecte, com deia, molt elaborat, molt divers, i va ser el moment, clarament.
0: S'imaginava vostè en aquella campanya, o quan es va presentar aquell mes d'abril del 2023, la candidatura, que es va fer una presentació en el Teatre Núria Espert, en aquell moment es pensava de que finalment seria regidora?
1: Ni de lluny pensava que jo havia d'entrar, perquè a més jo estava bastant allunyada dels primers números. Per tant, pensava, bueno, no, anem aquí, col·laborarem en tot el que puguem i som-hi. I sí que és veritat que a mesura que anava passant els dies i les setmanes, allà s'estava coent alguna cosa, s'estava coent molta gent que s'apropava, molts ànims, molt de suport, actes que fèiem, que pensàvem, ostres, no? Que feien una mica de vertigen, anem a fer un acte al teatre i anem a explicar totes les nostres il·lusions i tot el que volem fer. I de sobte omplim un teatre a Núria Espert i allò per nosaltres va ser com, ostres, que el canvi no arribarà, que és que el canvi ja ha començat. I va ser allà que vam dir, pues mira, potser sí que és possible.
0: Vostè anava número 8 a la candidatura.
1: Uh-huh. Sí, sí, jo pensava que... Jo no... Vaja, no sé, veníem de tenir 6 regidors i contentíssims. Però efectivament, doncs va passar. La gent volia un canvi i nosaltres els primers que el volíem.
0: A més, després, quan es va presentar el Cartipàs, Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i a més regidora adscrita a Cultura. El fet de ser regidora d'Educació, Infància i Famílies, tenint en compte la seva vessant, doncs, com a docent, perquè a vegades no passa això, no? Han hagut mestres... docents que han estat regidors i no han ocupat precisament la regidoria d'educació, no?
1: Sí, jo sóc plenament conscient que per ser regidor no és obligatori, evidentment, conèixer o haver treballat, estudiat, format en l'àmbit en el que tu seràs regidor, però és veritat que això és un gran avantatge. És un gran avantatge quan tu arribes a un lloc i has d'anar a una escola, has d'anar a un consell escolar, has de planificar millores educatives i tu vens del món educatiu. Això és un gran pas. És un gran pas que Sant Andreu no tenia des de no sé ni remuntar-me a quin any. Per tant, la primera cosa que vam pensar va ser, ostres, jo necessito aquesta regidoria, ha de ser meva, perquè penso que tenim molt a fer. En matèria educativa, Sant Andreu estava a les antípodes de... Bueno, hi havia molt poc i volíem començar a construir. I també era una gran responsabilitat, no?, començar a construir sobre un terreny pràcticament buit.
0: Què és la política per vostè, o com hauria de ser la política?
1: Per mi la política hauria de ser... ha de ser transparent. És transparent, és propera, molt propera. i penso que això ho estem fent, que la gent, que els veïns i veïnes no ens vegin com una cosa llunyana i poc accessible, sinó tot el contrari, que ens vegin pel carrer, que ens parin, que nosaltres puguem fer la nostra oficina també a l'abast, que ens puguin escriure. Jo tinc el telèfon, que m'és igual l'hora que m'escriguin, i sempre procuro contestar. Ara que sóc mare, és veritat que depèn quines hores se'm complica, però sí que intento sempre donar resposta a tothom. Si em truquen, si m'envies un WhatsApp, si em fan un correu electrònic o em venen a veure a l'Ajuntament. El més important és, de la política, és ser propers i escoltar el que la gent necessita.
0: Hi ha algun polític o líder que hagi estat una font d'inspiració tant a nivell professional com personal? Polític o política, evidentment, eh?
1: Doncs mira, jo no me n'aniré molt lluny. Vull dir, no me n'aniré molt lluny i em quedaré aquí a Sant Andreu de la Barca. I jo crec que com la UNICE, per exemple, per mi és un referent. És un referent, és una persona que té una regidoria molt complicada, que sí que ve de l'entorn educatiu i per tant ara també des de serveis socials, i ella doncs haver estat vetlladora també la fa connectar molt amb tot el tema de la inclusió. Ella ha fet molta formació, però s'està formant a dia d'avui també en integració social, treball social. I ostres, en educació social penso que està fent la carrera, exactament. I penso que això és tan important, a l'arribar a un lloc i ser conscient que tu, doncs, potser et falten estratègies o et falta alguna cosa, però l'aconseguiràs. I ella ho està fent. I per mi això és tan important, és vital. La formació continuada per mi és vital. I per tant, això en un polític penso que es veu tampoc. que de veritat, que penso que per mi la UNICE és una inspiració i és un referent.
0: Va passar aquesta temporada per l'espai de regidors, per tant vam conèixer també la seva trajectòria política i també la seva trajectòria doncs, més personal. No sé si hem parlat abans de fer aquesta entrevista o li ha donat alguna pista.
1: No hem parlat.
0: Hi ha preguntes que són d'examen, que sí. Sempre les fem aquí en l'espai de regidors, com que és la política o també el tema de referents polítics, on com va entrar en política. Hi ha d'altres que aquestes entrevistes, evidentment, busquem doncs, aquesta part personal. Com hem dit abans, Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, una vida professional dedicada a la docència. De quina etapa?
1: Primària.
0: De primària.
1: De 6 a 12 anys.
0: Suposo que valora l'etapa com a professora molt bona, no?
1: Sí, boníssima. A més, jo he estat tant tutora de primer de primària com de sisè. Vull dir que... I són dues feines diferents. Totalment diferents. Vull dir, en una ja tens un alumnat molt més autònom, que els conflictes que es poden generar o les preocupacions són unes, molt concretes, hi ha més tipus social, d'acceptació, de desenvolupament personal, i després tens uns alumnes de primer de primària que acaben d'arribar d'I5, totalment verds encara, no? I és com, ai, no? Que acompanya'ls perquè puguin créixer, perquè puguin fer-ho feliços, perquè arriba un moment molt important, que és l'aprenentatge lector, la lectoescriptura, i per tant, ostres, és un moment molt, molt important i molt tendre. I per tant, són per mi dues feines amb necessitats totalment diferents.
0: I tornarà a fer de professora?
1: Segur que sí. Espero que sigui encara d'aquí a uns anys, perquè m'agradaria continuar desenvolupant la feina que estic fent actualment, perquè aquest projecte que deia que en el seu moment era un canvi, doncs aquest canvi encara s'està produint, i per tant penso que encara no hem acabat aquesta etapa, que tenim molt a fer, i m'agradaria tornar a les aules, sí, però no encara.
0: Els seus pares regenten un negoci a Sant Andreu de la Barca. No va decidir seguir el negoci familiar, no?
1: No, jo he de dir que jo de petita li tenia una tírria a la botiga. Jo pensava, ai, no, jo vull anar de vacances, jo vull... Pues això, no? Arribava les vacances d'estiu de l'escola. Ai, per què no anem al càmping? Per què tal? No, per què hem de quedar-nos? Hem de treballar? O els caps de setmana, anem aquí, anem allà? No, que hem de treballar. I amb ulls de nena, sí que és veritat que això doncs era la realitat, però amb ulls d'adult, al final tota aquesta feina que feien mons pares, que fan, s'ha traduït en l'exemple de dir, no, és que tu estàs al capdavant d'un negoci i tu ets el primer que has d'estar allà. I és igual si és dissabte, i és igual que és divendres, i tu arribes el primer i marxes l'últim. I això no, tampoc ho fa tothom quan tu doncs, ets al cap d'un negoci. Però a casa meva sempre s'ha fet això. Hi ha el meu avi, aleshores, amb la Montserratina, que ja ho va iniciar, i mons pares, doncs, els dos amb el Serra Alba, en aquest cas, doncs també ho fan així.
0: Quan li va dir la decisió de jo és que em vull dedicar a una altra cosa?
1: Bueno, ja ho sap, jo crec que ja ho tenien clar, tot i que jo havia treballat el negoci quan encara tenien el Condis, i de ben joveneta, als estius, allà, bueno, pues ves i així et guanyes uns dinerons a l'estiu i ajudes a fer pues, a la caixa o a la tasca de reponedor, no? I jo allà, pues vinga, bé. I la veritat que bé, super. Però no, jo, com deia, jo ja tenia clares les meves idees. Jo sóc molt tossuda, és veritat que ho sóc. Per lo bo i per lo dolent, sóc molt tossuda i, per tant, jo tenia molt clar que allò era una cosa temporal i que jo volia estudiar magisteri i que jo volia ser mestra.
0: Quin missatge li donaria ara als seus pares si escolten aquesta entrevista a la Loli i al Jaume?
1: Doncs que els admiro molt i que són un referent per mi, que són un referent i que tant de bo que el temps que els hi queda de treballar, que espero que sigui poc, doncs que l'acabin de gaudir i que realment doncs, tenen els fruits avui de tot el que han anat sembrant durant tota la vida.
0: Parlàvem abans també de les diferents associacions, no?, on ha format part de l'Esplai Pingüí, la Colla de Diables, on va exercir el càrrec de presidenta, els castellers de la DROC, l'agrupació jove, el Motoclub Sant Andreu, això també per herència familiar o pel pare, pel Jaume Serra. Quin bagatge li ha portat pertànyer a aquestes entitats? O si tothom hauria de pertànyer en algun moment de la seva vida a dedicar-li un temps a una entitat, no?
1: Jo crec que sí, que hauria de ser... Bueno, és la cosa més recomanada que jo puc fer a les famílies i a tots els joves i a totes les persones adultes que s'associin. Jo, quan estava fent magisteri, quan jo estava fent educació primària, jo me n'adonava que tota l'experiència i bagatge que a mi m'estava donant l'Esplai Pingüí, mentre jo estava fent la carrera, jo estava treballant i fent de voluntària també dissabtes amb el grup de joves, jo me n'adonava que la Uni no em podria donar mai totes les vivències que jo m'estava emportant d'aquella entitat, que a mi m'ha fet créixer i aprendre moltíssim, moltíssim, per totes les experiències que hem viscut, per totes, bueno, tots els inconvenients que ens han pogut anar venint i que hem hagut d'anar solventant, els imprevistos, i també tots els fruits que hem recollit amb els infants i joves, que ara els veig i dic, mare meva, no, com ha passat el temps. I el mateix doncs, amb la resta d'entitats. Vull dir, en aquest cas l'Esplai era una entitat de lleure, evidentment de lleure educatiu, el lleure educa, i amb la resta d'entitats, amb Diables, per exemple, que també vaig ser presidenta, molt orgullosa a més, que vam fer també aquí una entrevista en el seu dia per ser també la primera presidenta dona de l'entitat, doncs també un creixement personal increïble. Això és la primera experiència gestionant persones, perquè hi ha persones de tota mena que tenen interessos i bueno, volen fer activitats diverses i penses, ui, no, anem a endreçar, anem a intentar organitzar tot això, i és una feina de planificació i organització ingent.
0: I com es gestiona el fet de que hagi format part d'aquestes entitats i algun dels membres en qui va formar vostè a part d'aquestes entitats avui en dia estan al seu costat en el mateix partit polític, recordem, per exemple, Javi Romero, o d'altres estan en un altre partit polític, com per exemple el Froilán Salgado, que actualment i en aquesta legislatura com a membre del PSC.
1: Mira, jo, pel que fa al Javi, el Javi és molt més que un company d'entitat, és un dels meus millors amics, hem viscut moltíssimes aventures junts i la millor aventura que estem vivint és aquesta, la veritat. Quan vam sortir, el primer que vam dir va ser és que això no ho podíem haver fet si no estiguéssim els dos. Vull dir, era una cosa que havíem de viure i que havíem de treballar conjuntament. I després, evidentment, sí, el Freud, doncs, també. Ell, vinculat també a l'Esplai Pingüí, i jo, monitora dels seus fills, molts anys, que me'ls estimo moltíssim, que ja estan enormes els dos, I al final, el més important és que les persones que es vulguin dedicar, que vulguin dedicar el seu temps a la política, ja sigui amb el grup municipal que sigui gent que es preocupa realment pel seu poble i que vulgui aportar. Per tant, després serà indiferent si tu et dius Partit Socialista, tu et dius Som Sant Andreu o et dius Som Sant Andreu, com et vulguis dir. Si tu has vingut aquí a aportar, a millorar i a fer el possible perquè la nostra ciutat millori i evolucioni, doncs benvingut sigui. Per tant, jo encantada de poder compartir experiència amb persones que m'estimo i persones que aporten a aquesta ciutat.
0: Com gestiona la pressió o les crítiques que comporta estar en política? Li afecta personalment?
1: Sempre intentes pensar que és feina i que cadascú juga una mica el seu rol, no? De defensar les seves idees de la millor manera possible i com ho creu convenient. Però també és cert que és inevitable que hi hagi certs moments en què et puguis sentir més interpel·lat o més atacat de manera personal. I això, doncs, és una gestió important. És una gestió important que necessita de xarxa.
0: Què és el que més li agrada i el que menys de la política?
1: El que més m'agrada potser és el moment en el que una necessitat passa a ser resposta. Detectes que hi ha un buit en un tema i tu pots dir, vinga, anem a posar-hi remei, no? Per exemple, detectem que hi ha poques activitats per infants, per famílies, vinga, anem a obrir els patis, anem a obrir les biblioteques, anem a intentar crear més activitat aquí, a la biblioteca municipal, anem a fer el pla educatiu. Per tant, un bon moment quan pots tenir a l'abast propostes i projectes que milloren la vida de les persones. Penso que aquest és el millor que pot passar en política. I el pitjor és no poder fer-ho. El pitjor és tenir la idea, tenir el projecte i tenir tot i pues, conèixer les limitacions també pressupostàries, conèixer les limitacions que en aquest moment doncs, no pot ser i haver de posposar projectes que també són importants.
0: I compaginar aquesta vida personal amb les responsabilitats com a regidora, no? És el més complicat?
1: Això és el...
0: I en el darrer any encara el més complicat?
1: Sí, això és el repte més gran de tots. Jo he estat mare ara el 2024 i, sincerament, jo, ingènua de mi, jo pensava, bueno, no passa res.
0: Ja ho farem, no?
1: Ja ho farem, no? Ja la nena pues, es quedarà amb son pare quan calgui i sí... Però és veritat que al final tens aquella culpa, aquella cosa de dir, of, estic molta estona fora de casa, estic molt pendent del telèfon, hi ha aquests actes que s'hi ha d'anar, i sempre procures dir, pues mira, no? Si hi ha un acte que és infantil, pues me l'emporto bé amb mi i gaudeix ella també, perquè també té dret a gaudir dels seus pares i de les activitats en família. I si vull una ciutat familiar, jo he de ser també conscient que tenim una família i que també hem de participar d'aquesta xarxa en comunitat.
0: Assegura que li agraden molt els contes.
1: M'encanten, soc molt friqui dels contes. A casa, si, mira, si entro un parell de contes més, penso que em faran fora. Sí, des de sempre. Sempre que anava pues, a qualsevol lloc, entrava a alguna llibreria i algun conte m'havia d'emportar, i no era mare. Però m'és igual, perquè jo sempre a l'escola, m'és igual el grup que hagi tingut, m'és igual si tenia sisè de primària o tenia primer o tenia quart, m'és igual. Jo sempre he explicat molts contes, però és que inclús els explicaria a joves. És que els contes, per mi, no són històries per nens, són històries per adults que pots explicar també als nens, que això també ho deia l'altre dia, penso que ho deien a Llenes en una entrevista, i penso que té tota la raó, que un conte sempre és un bon fil per començar a estirar i descobrir per on anirà la conversa.
0: Podríem fer algun conte sobre política?
1: Uf, seria complicat, però mira, potser sí.
0: Repte?
1: Potser estaria bé, potser és un repte. Ojo, que a mi m'agradaria alguna vegada escriure un conte. M'agradaria, però m'agradaria fer-lo bé, perquè també sóc molt exigent amb mi, molt perfeccionista, i per tant hauria d'estar. Però, ojo, t'agafo la...
0: Busquem il·lustrador i il·lustradora, sí. I comencem ja a la publicació, mira, pel Sant Jordi de l'any vinent.
1: Sí.
0: Comentava també en el moment de preparar l'entrevista, quan demanem als regidors informació sobre la seva trajectòria i també aficions, que li agrada molt llegir sobre neurociència i neuroeducació i que li interessa moltíssim el funcionament del cervell.
1: Molt. Jo això ho he descobert fa 4 dies, com qui diu. Jo, durant la pandèmia... Bueno, no? Que vam estar a casa, jo en aquell en aquell moment estava treballant de vetlladora i jo sense, jo a casa, jo deia, "Ai, jo tinc molt de, jo tinc temps i jo vull aprofitar aquest temps que pel que sigui, doncs tenim, que al final t'ho prens o com una condemna o com un regal, i m'ho vaig prendre com un regal i vaig dir, vinga, vaig a buscar alguna cosa que jo pugui formar-me i que a mi em pugui servir aquest temps, i vaig trobar una formació bastant gran de neuroeducació i em va sorprendre tant entendre com funciona el cervell, per què aprenem com aprenem, quins processos fem per fer-ho, ostres, no? Perquè sempre et diuen, no, pues allò vivencial és el que més queda, per què? Doncs quan comences a entendre el per què les emocions són allò que recordem, per què el que memoritzem doncs potser no tant, doncs ostres, és un món fascinant. I vaig començar fent aquesta formació i després doncs, llibres que vaig veient així que tracten del tema me'ls agafo. També vaig gaudir moltíssim amb la ponència de David Bueno, que és increïble.
0: Un dels grans experts que tenim, sí, a Catalunya.
1: Sí, que també ho explica genial i de manera molt propera, que qui no hagi llegit a David Bueno, jo li recomano moltíssim per endinsar-se i fer un petit tastet d'aquest món.
0: Abans parlàvem d'aquest conte, possible conte sobre política, i li deia, podem buscar un il·lustrador o il·lustradora, però vostè fa aquarel·les també, no?
1: Sí.
0: També pinta.
1: Hauríem de veure les il·lustracions que quedarien, però sí.
0: Com a hobby, no?
1: Com a hobby, sí.
0: La relaxa?
1: Oi, moltíssim. Moltíssim. És veritat que últimament no estic tenint temps o no estic sabent trobar l'espai per poder-ho fer, perquè, com deia, és molt complicat compaginar la vida de mare ara amb el moment laboral que estic vivint, però sí que en el seu dia també vaig dir, ai, vaig a provar, i em vaig comprar jo tot, jo és que soc molt de, pues això, no? Uns quaderns allà explicant tots els passos per fer l'aquarel·la, em vaig comprar les aquarel·les, un quadern, i escolta'm, jo estava allà que m'endinsava i podia estar hores fent, després el resultat, doncs a veure, evidentment, és de principiant total, però gaudeixes molt el procés, gaudeixes molt el procés, i sí, sí, m'agrada molt.
0: Quin consell li donaria a l'Anna Serra del 2023 abans d'entrar en política?
1: Uf, complicat, eh? Potser li diria que confiï, que confiï i que sigui tossuda, que confiï i que sigui tossuda, que quan tu fas una legislatura, o sigui, quan tu ja portes, ara farem 4 anys l'any que ve, i penses, és ara quan començo a anar rodada, no? És ara quan les coses comencen a anar amb més fluïdesa, necessito més temps, volem més temps, per tant, jo a l'Anna Serra li diria, com no et puc ensenyar tot el que he viscut en aquests 4 anys, confia i sigues tossuda perquè les coses passaran.
0: Completi la frase, Sant Andreu de la Barca representa per mi?
1: La meva vida, la meva ciutat.
0: Algun lloc de Sant Andreu que li agradi especialment?
1: El meu lloc preferit de Sant Andreu? Potser el casc antic. El casc antic m'agrada molt. Passejar pel casc antic m'agrada. Em porta molta pau.
0: Doncs avui conversant amb la regidora Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, per tant, 3 anys com a regidora. Hem repassat la seva vessant professional i també política en aquest espai de regidors. Anna Serra, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.

0: Bé, Quim Mas Ferrer avui presenta l'espectacle Bona Gent a Sant Andreu Barca, espectacle que va estrenar el 2018, ja acumula més de 400 funcions. Hi ha alguna explicació de que aquest espectacle encara continuï amb tant d'èxit?
1: És el públic, l'explicació és aquesta, és que la gent repeteix, hi ha gent que ha vingut 10 vegades a veure'l, 15 vegades a veure'l, els municipis repeteixen perquè té aquesta peculiaritat que sempre és diferent, i és un espectacle en el que, a diferència de la majoria d'espectacles de teatre, girem les tornes, el públic és el protagonista, els protagonistes no estan a dalt de l'escenari, no són actors i actrius, sinó que és el públic, i això fa que aquesta diferència, que sempre l'espectacle sigui diferent, puguem haver arribat a les 450 funcions i haver sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una dada que a mi em fa moltíssima il·lusió, i no li veig final, francament, no li veig final, perquè pot ser que estreni coses noves, però el Bona Gent és tan extraordinari que em sembla que el aniré tinguent, perquè el públic, avui ha que s'obrir les entrades aquí a Sant Andreu de la Barca una vegada més, per tant, i demà vaig a cursar i també entrades exaurides, i això, quan passa això, és extraordinari.
0: No, a més, aquí a Sant Andreu de la Barca, entrades exaurides des de fa mesos. Mesos.
1: No ho sabíem, encara m'ho poses més bé, és a dir, que és un espectacle que té molta acceptació, i que donar veu a gent anònima, ja ho faig també en el programa de televisió, és una cosa extraordinària.
0: Normalment els actors, quan representen l'obra, després agraeixen evidentment al públic que ha assistit en aquest espectacle. En el teu cas, no sé si ho vols fer com un homenatge al públic, al fet de que el públic sigui el protagonista de l'obra, no?
1: És que de fet la idea d'aquest espectacle és fer un homenatge al públic, és a dir, la idea neix aquí, de dir, ostres, sempre aplaudim els actors, les actrius, directors, escenògrafs, a tècnics, i el públic? El públic no l'aplaudim mai? És a dir, figura absolutament clau. És a dir, un espectacle pot funcionar fins i tot sense un escenògraf, per exemple, però sense públic no pot funcionar un espectacle. És condició sine qua non perquè es produeixi la màgia del teatre. I llavors dic, ostres, anem a fer un espectacle homenatge al públic. I la millor manera de fer un homenatge al públic és que ells siguin els protagonistes. I aquí neix la idea. Per tant, cada funció que faig és un homenatge a la gent que assisteix. Avui, aquest espectacle és un homenatge a la totalitat de persones que han exhaurit les entrades des de fa mesos, segons m'has dit, aquí a Sant Andreu de la Barca.
0: Una de les gràcies d'aquest espectacle és el fet que el guió canvia cada nit, la trama, els protagonistes, tot és inesperat. Això és un gran repte per part teva, i no sé si també suposa un risc per part teva.
1: Sí, és una barreja de risc, de no saber què passarà. Sí que és cert que ara portes moltes funcions i tens l'aval de que tothom té una entrevista, tothom té coses interessants a explicar, i que la resta ens interessen les coses que aquesta gent anònima tenen ganes d'explicar. El que ens explica ens interessa a la resta. I sí que és cert que les primeres funcions recordo una certa sensació de temeritat, de dir, i si no et volen explicar res? I després t'adones que no és així. De fet, quan vaig proposar aquest espectacle a Guerrilla Produccions, a la meva productora, recordo que hi havia gent de producció, gent de l'apartat tècnic, i tots em van mirar com, segur? Segur que fem això? M'estàs dient que ens plantarem allà sense un guió? Dic, sí, provem-ho, a veure què passa. Dic, sí, provem i veiem que no funciona, doncs mira, fem marxa enrere. I portàvem unes 5, 6, 7 funcions i tots vam dir, això, en farem moltes. I mira, en portem ara 460, crec que és avui.
0: Has dit abans, tothom té una entrevista. Això ho vam parlar ja fa uns anys, que vas venir aquí a Sant Andreu de la Barca, aquests espectacles que feies itinerant pels carrers, per la pandèmia. Vas comentar això, tothom té una entrevista. No tothom està d'acord, jo també penso el mateix, tothom té una entrevista. Una altra cosa és en quin lloc i en quin moment i què ha d'explicar, però ho demostres amb el teu espectacle, no només amb la televisió, sinó amb aquest espectacle del Bona Gent, que tothom té aquell minut de glòria, no?, que a vegades es deia, no?
1: Sí, el que passa és que estem acostumats a que ens facin entrevistes els que pugem als escenaris, els que sortim a la televisió, els que marquen un gol, els que escriuen un llibre, o els que ens han donat una estrella Michelin, no? Aquestes són les entrevistes que tots tenim al cap, o Casgrasses, que ara pleguen, no?, i que han fet aquesta bestiesa d'omplir quatre estadis olímpics. Sí, això, aquestes entrevistes estan molt bé. Però és que també estan molt bé les entrevistes de gent que no sabem res d'ells i que, per tant, són tan verges que

0: explicar coses seves que ens facin emocionar, que ens facin riure. Per això jo dic que tothom té una entrevista, absolutament tothom. És a dir, quan algú es posa a explicar coses, coses personals, vivències, moments tristos, moments alegres, moments especials, quan comparteixes això, compartir, que és un verb que a mi m'ha enganxadíssim, compartir històries, te n'adones que pots sentenciar que tothom té una entrevista.
1: No sé si aquest espectacle també pot ser o pot servir per un estudi sociològic, el fet de què has dit ara, això de compartir, la necessitat de crear comunitats, no? de trobar un espai on la gent ens escolti, no?
0: Sí, això passa molt en el Bona Gent, és a dir, testimonis d'espectadors i espectadores que em diuen: tens la sensació que som uns privilegiats perquè ens estem explicant coses, però que allò només passarà aquell dia, que si venim un altre dia passaran unes altres coses, i el fenomen aquest de compartir en comunitat és una cosa molt, molt humana. De fet, els humans celebrem la Festa Major per compartir, celebrem el Nadal per compartir, és a dir, fem moltes coses, celebrem els aniversaris, ens casem. És a dir, fem moltes coses amb el sentiment de poder-ho compartir amb la resta, perquè quan compartim ens sentim vius. I de fet, quan comparteixes alegries, és molt més interessant veure un partit de futbol del teu equip acompanyat amb els amics i que celebres els gols al triple, que no passis de sol a casa. Sol a casa potser faràs gol, però quan hi ha 7 o 8, la teva colla, perquè quan comparteixes alegries, aquestes es multipliquen, no? I quan comparteixes problemes, quan tens problemes i els comparteixes amb algú, sembla que li passis una part a l'altre, no? I per tant es fan més petits. Compartir històries. I el Bona Gent és una catarsi de compartir.
1: Què has après, què has descobert en tots aquests anys amb aquest espectacle del Bona Gent, també el Foraster a TV3? Què has après de la gent o què has descobert? O amb què et quedes?
0: Que les persones som extraordinàries. És que, i que a vegades d'això en parlo també en el meu espectacle, que les bones notícies i la bona gent a vegades no acostumem a ser notícia, perquè les notícies que criden l'atenció són les dolentes, i d'això en tenim els telenotícies plens, només has de mirar els sumaris dels telenotícies, no? Doncs aquest espectacle en el fons, i jo me n'he donat després de tantes funcions, de parlar amb tantíssima gent i de fer el programa de televisió que va del mateix, de la gent i de compartir, que la bona gent i que les persones són excepcionals i que les bones notícies haurien de ser notícies. Hi hauria d'haver un telenotícies de bones notícies, i que la bona gent som majoria, i que la bona gent som capaços de fer coses extraordinàries, coses meravelloses. I això és el que he après d'aquest espectacle. Què fa això? És com un foc, cada vegada vols atiar-lo més. I per això abans la primera pregunta que em feies, bueno, des de l'any 2018 que es va estrenar i no s'hi veu final, no, perquè aquest foc va creixent i perquè cada vegada tens ganes de més històries. I a més passa una cosa brutal, i és que les històries, cadascú té les seves, per tant estem en una font d'històries inescrutable, és una mina que no s'acaba, perquè tantes persones que venen, tantes històries diferents, perquè tots tenim les nostres vides i les nostres històries, hi ha coses que s'assemblen, perquè a tots ens preocupen les mateixes coses, la salut, l'amor, la mort, la feina, però els matisos amb els quals encarem l'amor, la salut, la mort o la feina és el que ens fa amb un ventall amplíssim de possibilitats inexcultable. Per tant, això és el Bona Gent, i això és el que he après d'aquest espectacle.
1: Has descobert, sens dubte, bona gent aquí a Sant Andreu de la Barca, en la segona visita a Sant Andreu de la Barca. Deies més de 400 espectacles del Bona Gent. El repte és arribar als 500 o arribar als 1.000?
0: Oh, no. El repte és seguir gaudint amb el que fas. I llavors les coses s'acaben. Jo no sóc dels que... ostres, això haig d'intentar que arribi, no, és més, moltes vegades ho noto, aquest projecte s'ha acabat i no tinc manies, s'acaba i passem al següent. De la mateixa manera que en aquest sentit ho noto, també noto quan una cosa no està acabada. I mira, el Foraster portem 13 anys, hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, perquè en aquesta vida tot s'acaba. El Bona Gent portem més de 400.000 espectadors i 450 funcions, hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, però de moment notes, de la mateixa manera que notes quan una cosa s'acaba, que això no s'ha acabat i que això està més viu que mai. L'altre dia, és que l'altre dia hi havia una parella que viu a Noruega i que van agafar ella catalana, ell noruec, viuen a Oslo, van agafar un bitllet d'avió, una nit d'hotel, i em van venir a veure a Terrassa, I dius, hòstia, però què és això? Això és extraordinari. És a dir, per mi mateix, de dir, gent, o fa poc estàvem a Calldetenes i parlo amb una gent i dic, aquest accent d'on és? No, nosaltres som de Tortosa. I perdona, però és que Tortosa està a l'altra punta de país. Bueno, però és que volíem venir a veure, ja t'hem vist a Tortosa, ja t'hem vist a no sé on. I creuen tot el país per venir a fer la catarsi, aquesta comunitat, a fer comunitat amb la bona gent. Això hi ha pocs espectacles en el que passi, no?
1: Això és bona gent, eh?
0: Això és bona gent, bueno, no hi ha més, clar, clar, clar que sí. A mi m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Hi ha molt cabron pel món, ja sí, ja ho sabem. Però, hòstia, fem bandera de la bona gent. I que les persones podem ser extraordinàries. Siguem orgullosos de nosaltres mateixos, també. Fem coses terribles, eh? Ja ho sé. Si vols posem el telenotícies, eh? Ja ho veurem. Coses, els humans podem ser tremendament injustos, o tot el que tu vulguis, però també som brutals i també són excepcionals.
1: Per tant, la bona gent som majoria, com has dit abans. Quin missatge donaries a la gent de Sant Andreu de la Barca?
0: No, missatge no, a la gent que vingui avui, que estan en el mateix punt que estic jo, que no sabem què passarà, i això és extraordinari. No sabem de què parlarem, no sé què preguntaré, no sé què em respondran, no sé amb què riurem, amb què ens emocionarem, no en tinc ni idea. I de fet la vida és una miqueta això, cada dia et lleves al matí, tens uns plans i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors aquest espectacle no deixa de ser vida, pura vida, és a dir, no sabem què ens passarà, no?
1: Felicitats.
0: Gràcies.

Sant Andreu de la Barca ha viscut el dissabte de la Festa Major d'hivern amb una ruta guiada a peu i en bicicleta per descobrir els murals del Festival Cromàtic. La proposta ha reunit participants que han recorregut els carrers del municipi per observar de prop les 7 obres murals de gran format que han convertit la ciutat en un autèntic museu al cel obert. El recorregut, dinamitzat per l'Andreu Mitjans per la Regió de Cultura, ha permès aprofundir el procés creatiu de cada mural, el missatge de l'artista i també allà

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah,

Here we go. One, two, three, four.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @bkdj Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias, vecines mil. Chao, disfruten.
1: Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Anyong aseo que hipopers. Chan un Kim Jong-so im nira. Soc en Kim Jong-so. Cansa'm nira. Moltes gràcies per acompanyar-nos a l'edició número 276 de K-Pop History. Acabarem ja aquesta vuitena temporada de K-Pop History amb una també edició non-stop d'èxits que han tingut lloc durant la primera meitat d'aquest 2026. Segurament tindrem alguna sorpresa al final en forma d'estrena, però en el conjunt dels temes que podrem sentir en plan non-stop, podrem sentir, per exemple, a Boassa, amb el seu So Cute, els K-Vitab, les Eilid, Lee Cheyenne, les noies de la Serafim, Baby Monster, també els Tuas, els Nexo, les Silla i també, per exemple, pues, gent com les Enmix, la Sitsi, la Cespa o la Gisna. De moment començarem amb Bassa i el seu So Cute.

ximinar, que ens hem nidat. Li donem les gràcies a la Park Jimin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Abans d'acabar aquesta edició, encara tenim temps d'una nova estrena. Ara, amb les 6 noies actives de Baby Monster. Són 7, però Rami està en pausa per motius de salut des del 9 de maig d'aquest 2026. A més, el grup ja haurà fet el seu tour per Àsia, que ha estat del 17 de maig fins a finals de juny. Recordem que van debutar a l'1 d'abril del 2024. I ara les escoltarem des del single digital Sugar Honey Ice Tea, del 8 de juny d'aquest 2026. Aquest és un tema prellançament del seu segon àlbum previst per l'octubre. És un tema de ball de ritme ràpid, amb un baix rítmic i tornada addictiva amb bons fragments de rap. És molt estiuenc i la posada en escena ha facilitat la seva posició com a número 1 a les tendències de YouTube. Per descomptat, amb un videoclip molt divertit i descarat. Porten més de 109 milions de reproduccions d'aquest videoclip oficial en les primeres 3 setmanes. I el vídeo de la performance porta 62 milions de reproduccions en 2 setmanes. Escoltem la novetat de les Baby Monster Sugar Honey Ice Tea.

Ara sí que ja ens despedim. Fins a la propera temporada ja, al setembre del 2026, que serà la novena. Salutacions de Kim Jin-so i de la part Jimin, que us desitgen unes bones vacances i fins a la propera edició, mai millor dit, bones vacances. Podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començant amb A i acabant amb Y, Radio Sant Andreu. De moment van ensumidar, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Cansa'm mirar, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Jun-so i de la part Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: I avui, al Via Directa d'estiu, volem recordar la celebració del Dia de l'Orgull, un acte que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca el dissabte 4 de juliol. Sant Andreu de la Barca ha tornat a reivindicar la diversitat amb una celebració en el Dia de l'Orgull, una rua, el manifest de l'associació transversal, la implicació del teixit associatiu i un espectacle amb 6 artistes drag han convertit l'acte central de l'Orgull en una festa per la igualtat i també per als drets LGTBIQ+. I és que els carrers de Sant Andreu de la Barca es van tornar a omplir de música, color i reivindicació amb motiu de l'acte central del Dia de l'Orgull. Una celebració un any més que va combinar el vessant festiu amb la defensa dels drets del col·lectiu LGTBIQ+, amb una edició que va incorporar novetats com un nou recorregut que va iniciar-se a la plaça Federico García Lorca per finalitzar a l'esplanada del Mercat Setmanal. També es va realitzar un taller infantil, una exposició artística i un cartell renovat del tradicional espectacle drag. De fet, la jornada va començar amb la rua, va recórrer diferents carrers de Sant Andreu de la Barca, animada per la barca de la grupa i la música dels PD Patxes, i a més de la Perla, la geganta queer de Sant Andreu de la Barca, convertida ja en una de les imatges més representatives de l'orgull del municipi. La celebració va continuar a l'esplanada del Mercat Setmanal, on les entitats locals van tornar a demostrar el seu compromís amb la defensa de la diversitat. Un dels moments més emotius va arribar amb la lectura del manifest que enguany va anar a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca, que també va comptar amb la participació de la colla castellera dels castellers de la DROC. La programació també va reservar un espai per als més petits amb un taller creatiu, organitzat per l'Esplai Pingüí, inspirat en la imatge artística d'aquesta edició de l'Orgull i pensat per apropar els valors de respecte a la inclusió i la diversitat als infants i també famílies. I a la nit va culminar amb un dels actes esperats, el gran espectacle Drac. L'escenari va reunir Àlex Bonet, Aitor Menta, Chloe Vito, Clover Beach, l'Escàndalo i Pitita, artistes de referència de l'escena drag estatal, diverses d'elles conegudes per la seva participació en el Drag Race Espanya. La presència d'Aitor Menta també va servir per ampliar la representació de totes les identitats i expressions artístiques del col·lectiu. Sant Andreu també va voler copsar l'opinió dels santandreuencs i les santandreuenques que van participar d'aquesta edició de l'acte central del Dia de l'Orgull, on es van deixar una frase.
2: Tenim que seguir lluitant, tenim que seguir estant, tenim que seguir, això és molt important, i necessitem totes les mans i veus possibles.
3: L'amor és lliure, que tothom el pugui gaudir.
4: Visca el Dia de l'Orgull, visca nosaltres i seguirem fins on calgui per defensar els nostres drets.
5: Doncs una cosa que no sigui un tòpic, doncs felicitat, llibertat i molt d'amor.
6: Que l'amor és lliure i que, si us plau, que tothom ho respecti, si us plau. És l'únic que demanem.
7: Com d'important és fer xarxa.
8: La cosa més, ¿cómo era? ¡Ay, se me ha olvidado! The only thing more powerful than hate is love.
1: Des de l'agrupació de joves s'ha valorat de forma molt positiva la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull. Malgrat les altes temperatures, van voler també agrair la implicació dels veïns i veïnes. Els representants de l'entitat han remarcat que la jornada havia tornat a combinar reivindicació i festa i va posar en valor el suport que el municipi mostra any rere any al col·lectiu. N'hem parlat amb Àlex Reyes, Gorka Pedrosa i Oriol Pedrol.
9: Bé, com sempre, doncs, volem donar les gràcies a la població de Sant Andreu de la Barca pel suport, perquè sempre és un èxit, i ens han recolzat, hi ha hagut molta gent, i ha estat una jornada doncs, reivindicativa, però també festiva.
1: Malgrat la calor no? intensa d'avui, també, la gent finalment s'ha animat.
4: Sí, la nostra població sempre respon. Jo crec que és important que des del mateix municipi doncs, la gent respongui, que hi hagi aquest ambient en festiu i que malgrat la calor doncs, que la gent surti, que s'ho passi bé i sobretot que reivindiqui allò que cregui convenient.
1: Avui en aquesta rua, després amb el manifest i després amb el show drag, com és ja habitual, i amb aquest sopar a la fresca, per tant, tot un complet, no?, el dia d'avui.
4: Sí, sí, totalment. Cada any ens superem. Cada any millorem expectatives i la veritat que estem molt contentes de la resposta i de la participació del nostre poble.
1: I a més, aquest any, l'agrupació jove, un extra més, que ha estat l'exposició Desviars, que podem veure a la Biblioteca Aigüestoses. Per cert, algun dels artistes els tenim avui aquí, també.
10: Sí, tant que sí. Ha estat una peça més d'aquest any, de l'orgull d'aquesta edició, i tant, hem tingut aquí artistes que han estat mostrant les seves obres, a part de l'exposició, que han venut doncs, per prints de les seves obres que fan durant l'any. També han fet diferents activitats, fotomatons artístics i, òbviament, doncs, també l'exposició, que segueix present a la Biblioteca Aigüestoses fins a final de mes.
1: I un any més continuar reivindicant els drets, no?
11: Exacte. En un any en el qual l'Observatori ha dit que el 2025 va ser un dels anys amb màxims històrics en violències cap a les persones LGTBIQ+, doncs considerem que com a municipi hem de continuar recolzant i fent suport al col·lectiu i defensant els nostres drets.
1: Bé, tot un mes d'activitats, no només amb l'agrupació de joves, sinó activitats promogudes també per l'Ajuntament i també amb d'altres entitats amb motiu del Dia de l'Orgull, i seguir reivindicant un any més.
4: Correcte, a seguir lluitant, a seguir reivindicant com som, com estimem i res més, a gaudir moltíssim.
1: Finalment, un missatge, quin missatge donaríeu?
11: Doncs res, que Sant Andreu de la Barca és oberta, tolerant, i que l'agrupació de joves estarà any rere any organitzant aquest orgull.
4: Visca l'orgull LGTBI, visca la gent de Sant Andreu de la Barca i sobretot que mai deixeu de lluitar.
10: Sant Andreu de la Barca segueix sent un baluard de la defensa del col·lectiu.
1: La lectura del manifest va anar enguany a càrrec de l'Associació Transversal, una associació de famílies d'infants i joves trans de Sant Andreu de la Barca. Vam poder parlar amb el Juanma Espejo, que és el president d'aquesta associació, a més de la Vero Pérez, el Gorka Chasco, la Marga Fernández i també el jove Luca.
12: Bueno, avui dia estem naixent, ¿vale? És com si fóssim un nadó que està creixent amb molta il·lusió, amb moltes ganes, i encara estem molt, molt, molt al principi. De moment, doncs mira, ja hem aconseguit aquí col·laborar i ja estar amb el Dia de l'Orgull a Sant Andreu, fer els parlaments, i tot perfecte. Ja hem fet unes samarretetes, d'aquí a poc ja veureu les samarretes per fer una mica de... perquè clar, som una associació sense ànim de lucre, i clar, ens hem de... Normalment, nos tenemos que subvencionar, ens hem d'alguna manera, no? L'Ajuntament ja col·labora, a l'Espai d'Igualtat, la Damaris també col·labora amb nosaltres, però clar, estem encara començant.
1: Una associació que heu de donar molta visibilització, no?
13: Sí, perquè és necessari, perquè fins ara sempre hem existit, però fins ara era com que no hi havia... no estava visibilitzat, tampoc està normalitzat, i el que volem és precisament doncs, trencar amb aquesta normativa i donar-nos a veure i la nostra realitat, que és existent.
1: Sí que sou molt actius i molt actives, eh?
13: Molt, molt intensos todos.
1: Gorka, continua treballant, no?
14: Hay que seguir trabajando y duro, y más por los días que nos tocan de que la derecha se está viniendo arriba un poco.
1: Això ho heu destacat vosaltres en el discurs, avui? Amb el manifesto ho heu comentat, això.
14: Sí.
13: Hem comentat que a nivell, per exemple, de llei sí que estem avançant, però a nivell social, per exemple, sembla com que anem com un pas enrere, no? I per això creiem que és molt important doncs, això, aquesta visibilització, trencar amb la norma i que ens coneguin i que aquí estem.
1: Com us heu sentit avui aquí amb aquest manifest davant de tanta gent aquí a l'Esplanada?
15: Pues ha sigut molt emotiu i molt recolzats, que és el que necessitem hores d'ara, aquest recolzament i que tothom sàpiga que existim, que som famílies, que tenim els mateixos interessos pels nostres filles, filles, fillis, per tothom que es vulgui apropar.
1: Per saber que no estan ni sols ni soles, no?
15: I tant. Jo em sento molt recolzada amb aquesta família, perquè som una família, de debò.
1: Bueno, parlem amb els joves i les joves, no? Que també tenim avui aquí representació. Com et dius?
16: Luca.
1: Bé, com t'has sentit avui, aquí llegint una part del manifest davant de tothom?
16: Espera, lo voy a decir en castellano, pero...
1: Ah, sí.
16: Al principio pensaba que iba a estar muy nervioso, pero estaba muy tranquilo al final.
1: I del missatge que heu donat, què?
16: Muy bonito, o sea, yo creo que cualquier persona le pudo haber servido mucho para sus hijos, hijas o hijes, y van a estar muy bien.
1: Donant recolzament, no?
16: ¿Qué?
1: Donant recolzament, dando apoyo, no?
16: Sí, mucho, porque hay mucha familia que lo necesita y si no lo tienen de otras personas que ya lo están viviendo, va a ser difícil.
1: ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes?
16: 10.
1: Y ya piensas así, amb aquest missatge tan clar, ¿no?
16: Sí.
1: Molt bé, gràcies.
16: Nada.
12: No, home, els joves estan molt sensibilitzats perquè, gràcies a Déu, encara hi ha joventut que pensa amb el cap i no són tontos. Clar, per exemple, el Luca, pues, i com el Luca, molts joves ja veuen que l'extrema dreta està pujant i és un perill perquè tot el que hem aconseguit en molts anys i que ens ha costat aconseguir ho podem perdre en res. I això ens dona molta por. Ens dona molta por perquè són, la majoria són marionetes mogudes pel centralisme de Madrid. No és una altra cosa.
1: El manifest a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca també hem valorat la jornada de l'acte central del Dia de l'Orgull amb l'alcalde Marc Giribet.
17: Doncs precisament un any més defensant els drets de qualsevol persona, de sentir-se el que es vulgui sentir i estimar qui vulgui estimar. I precisament el que fem avui aquí a Sant Andreu de la Barca és mostrar aquest orgull i celebrar aquest orgull de ser qui som i del que volem representar, una ciutat oberta, una ciutat diversa, una ciutat on tothom se pugui sentir estimat i diguéssim, integrat, i aquí és el que busquem, no? I jo crec que amb aquest acte festiu, que el col·lectiu també sap protegir molt i sap cuidar molt, el que estem fent precisament és poder explicar casuístiques que solen ser més dures, però que amb aquest acte festiu ajuda que la gent estigui més pendent i que també el missatge, diguéssim, jo crec que arribi molt més.
1: A més, tot un mes d'activitats on han participat moltes entitats, des de l'agrupació de joves, organitzen el dia d'avui, i també una exposició a la Biblioteca de Guastoses, la d'Esbiars, la col·laboració també d'altres entitats com el Centre Cultural Andaluz, els gegants, també, en aquest cas, també la colla dels castellers de la Droc, des de també l'agrupació de comerç conjuntament amb la regidoria LGTBI de l'Ajuntament de Sant Andreu Barca i d'Igualtat amb aquests distintius LGTBI friendly pels comerços. És una implicació molt, molt gran, no? Que les entitats s'impliquin també.
17: Jo crec que és molt important, de la mateixa manera que és molt important, diguéssim, quina és la visió política per poder enfocar tot aquest mes d'activitats i, per tant, la prioritat que això suposa per l'equip de govern municipal, de la mateixa manera anem de la mà, com dèiem, com deies molt bé, amb el teixit associatiu, on també l'agrupació de joves aporta, diguéssim, una part molt, molt important d'aquest acte central, i jo crec que és molt important això, tenir des d'administracions compromeses a la societat civil compromesa, i per nosaltres això jo crec que, diguéssim, és el valor més important, que a Sant Andreu de la Barca tenim una societat molt compromesa amb els valors del col·lectiu LGTBIQ+, i jo crec que en aquest sentit hem de seguir treballant i expandint coneixement. Res d'ideologia, és coneixement. Conèixer quines són les dificultats que tenen veïns i veïnes com nosaltres pel simple fet de sentir-se o d'estimar alguna persona, no? I, per tant, en aquest sentit, des de l'Ajuntament tenen tot el nostre recolzament i serem sempre, i, per tant, crec que és un acte important i esperem que es vagi animant amb el pas de les hores.
1: Fins i tot des de l'Associació Transversal, que han estat els protagonistes d'aquest manifest d'avui, una entitat de Sant Andreu de la Barca, que també dona molta visibilitat i molta feina.
17: El col·lectiu trans, i precisament és una entitat molt pionera també a Catalunya, o sigui, és una entitat que està obrint camí, hi ha d'altres, evidentment, que ja a Catalunya funcionen, però aquesta ha vingut amb molta força i amb molta identitat santandreuenca, i ens fa molta il·lusió, diguéssim, exportar al resta del país, doncs, aquesta diversitat, aquesta pluralitat, transversalitat i, sobretot, cohesió i integració. I això és el que també volem. Estem parlant de persones i les persones estan per davant de tot i els drets s'han de protegir per davant i per sobre de tot.
1: També hem pogut parlar amb el regidor LGTBIQ+, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Javi Romero.
18: Doncs sí, com cada any arriba la celebració de l'acte central de l'orgull LGTBI i un cop més Sant Andreu de la Barca es bolca amb la reivindicació dels drets del col·lectiu. Ho hem vist amb una rua multitudinària i amb una esplanada del mercat que fa goig veure, ple de famílies, ple d'entitats que han volgut col·laborar, com els castellers de la Droc, l'Esplè Pingüí, Identitat Transversal, la nostra entitat de famílies d'infants i joves trans. I només cal veure aquesta esplanada per veure que, que Sant Andreu és una ciutat orgullosa i reivindicativa.
1: Satisfets de totes les activitats de tot aquest mes, activitats, com dèiem, amb moltes entitats, també amb els comerços, amb aquest segell LGTB Friendly amb els comerços de Sant Andreu de la Barca?
18: Doncs sí, molt orgullós perquè, com dic, o sigui, tots els estaments de la ciutat s'han volcat en aquest mes de l'orgull, des de la Regidoria d'Igualtat i LGTBI, doncs hem posat totes les eines perquè les entitats doncs puguin fer visible les seves reivindicacions, i avui doncs som aquí amb aquest acte central sempre organitzat amb la col·laboració de l'Agrupació de Joves, que un any més doncs han demostrat ser el motor de les reivindicacions d'aquesta ciutat.
1: La regidora d'Igualtat i també portaveu d'En Comú Podem també ha estat present en aquesta edició de l'acte central de l'Orgull.
19: Un éxito, mucho color, a pesar de la calor terrible que hace una vez más. San Andreu de la Barca demuestra que somos diversos, que somos alegres y que queremos la diversidad como un valor importante. Y bueno, pues eso, como decía, un éxito de convocatoria.
1: Col·laboració no només d'Ajuntament, sinó també de moltes entitats aquest any.
19: Bueno, este año yo creo que más aún que nunca, la grupa como siempre dando el callo, pero también el Esplai, la Transversal, y bueno, y todo el resto de entidades que dan soporte y que lo que hacen es pues eso, dar, dinamizar toda la actividad.
1: Continuar reivindicando, ¿no?
19: Por supuesto, ahora más que nunca, incluso en estos momentos en que estamos, toca reivindicar que cada uno tiene que ser como quiera ser, que tiene que cada uno ha de amar a quien quiera amar de la forma que quiera, y que la diversidad es un valor que nos enriquece y que nos hace más fuertes como municipio, como ciudad.
1: Declaracions també del portaveu del PSC, Juan Pablo Beas, sobre la celebració de l'acte central del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca.
20: Un any més i els que facin falta, no? Perquè és realment una jornada molt maca, molt especial, veure com la gent de Sant Andreu de la Barca doncs ens reunim, compartim una estona i una festa també doncs, per reivindicar els drets del col·lectiu, que són molt importants i no hem de defallir en cap moment, no hem d'aturar-nos en cap moment, perquè queden moltes coses encara per assolir, i content i orgullós de la meva ciutat i de la seva gent.
1: I finalment us deixem l'àudio íntegre del manifest que va llegir l'Associació Transversal en l'acte central del Dia de l'Orgull. Un Dia de l'Orgull on van participar també d'altres entitats de Sant Andreu de la Barca i on també van participar els castellers de la DROC, a més de l'Esplai Pingüí, un acte organitzat per l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca amb la col·laboració també de l'Ajuntament.
21: Bona tarda a tothom. Som una associació de famílies trans que ens diem Transversal. Avui prenem la paraula en primera persona perquè la nostra veu és important. I avui també volem reconèixer les mares, els pares, les germanes, els germans i totes les famílies que acompanyen els seus fills, filles i fillis amb amor, respecte i orgull.
22: Vuestro apoyo es fundamental. Escuchar, creer, amar y defender a una persona trans es un acto de amor que transforma vidas y contribuye a construir una sociedad más justa, libre e igualitaria.
23: Sabem que moltes famílies també heu hagut d'aprendre a trencar perjudicis i afrontar dificultats, i aquest camí mereix ser reconegut.
24: Quan una família abraça el seu fill, la seva filla o la seva criatura tal com és, envia un missatge molt poderós, que l'amor sempre està per damunt de la por i de l'odi, perquè cap persona haurà de créixer sense sentir-se estimada, respectada i lliure de ser qui és.
25: Com a famílies d'aquests infants i joves, reprenem el seu missatge plens d'orgull. La nostra entitat va néixer d'una necessitat urgent i vital, la de crear un espai segur al nostre municipi per a totes les famílies d'infants i joves trans que hi vivim. Un lloc on compartir experiències, recolzar-nos mútuament i, sobretot, sentir que no estem sols en aquest camí.
26: El objetivo principal de Transversal es tejer red con todas las familias de infancia y juventud trans para acompañarnos y ayudarnos. Pero por encima de todo, queremos ser los referentes y el grupo de apoyo para cualquier familia que esté empezando ahora mismo ese proceso de acompañamiento en la transición de su hijo, hija e hije. Queremos que sepan que no están solas, que hay un grupo de familias que lo acompañarán, las asesorarán y las apoyarán desde el primer día.
0: En el día de hoy queremos enfatizar la importancia de hacer grupo y crear una auténtica comunidad con todo el colectivo LGTBI. No podemos olvidar que somos un colectivo altamente vulnerable.
12: Actualment ens trobem en una paradoxa preocupant. Mentre que hem aconseguit avançar en l'àmbit de les lleis, patim un retrocés en l'àmbit social. Els discursos d'odi de la dreta i de l'extrema dreta estan generant confusió a la ciutadania i ens estan fent molt de mal. Molt de mal a tots. A tots. Ho veiem als espais polítics, als mitjans de comunicació, les xarxes socials i als nostres carrers. Les diferents formes de violències cap a les persones del col·lectiu LGTBIQ+, nodrides del patriarcat i la cis-heteronorma, ens amenacen dia a dia i posen en risc els nostres drets i les nostres vides. Per aquest motiu, tenim la gran responsabilitat de continuar reivindicant, de continuar lluitant pels drets dels nostres infants i joves i d'exigir que es compleixin les normes que ens protegeixen.
14: Ante esta realidad afirmamos con claridad que no es suficiente. No es suficiente con la asistencia de un grupo de familias trans, ni es suficiente con celebrar las fechas señaladas del calendario. Es absolutamente necesario que las administraciones velen con voluntad real para invertir más en recursos en los municipios en cuestión de formación, información y actividades continuas para concienciar a la sociedad y normalizar nuestra realidad.
26: Per això instem a l'Ajuntament i a tota la població a implicar-se i a treballar conjuntament per aconseguir una societat, aquí Sant Andreu de la Barca, que conegui, respecti i defensi el nostre col·lectiu. Allò no s'aconsegueix de manera puntual, s'aconsegueix amb accions sostingudes amb el temps. Amb més activitats als centres educatius, començar amb la base de l'escola Bressol i educació primària i donar-li continuïtat a secundària, amb formació, sensibilització a totes les entitats del municipi, amb implicació dels comerços i fins i tot d'entitats privades que donen servei al nostre poble.
2: Des d'aquí volem expressar el nostre agraïment a l'Espai d'Igualtat, que ens ha acompanyat i recolzat en tot el procés de creació d'aquesta xarxa de famílies, ajudant-nos a visibilitzar-nos i a col·laborar amb el teixit sociocultural del municipi.
25: Per acabar, no podem marxar sense agrair públicament a l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca per donar-nos l'oportunitat de participar activament en aquest acte i donar-nos veu amb aquest manifest. Sempre sereu exemple de lluita pels drets LGTBIQ+, a la nostra ciutat i un exemple de compromís a la defensa del col·lectiu.
24: Agraïm també als castellers de la DROC, Espai Pingüí, per sumar-se a aquest acte, així com la resta d'entitats que d'una manera o altra s'han sumat al programa d'activitats d'Orgull.
26: Des de Transversal continuarem visibilitzant i fent xarxa pels nostres fills, filles i fills i per una societat plenament lliure i respectuosa. Visca l'Orgull!
1: El manifest d'enguany del Dia de l'Orgull a càrrec de l'Associació Transversal de Sant Andreu de la Barca. També en l'acte central del Dia de l'Orgull hi van participar alguns dels artistes que han participat a l'exposició col·lectiva Desviars, una exposició d'art LGTBIQA+, que es pot veure fins al dia 31 de juliol a la Biblioteca Aigüestoses de Sant Andreu de la Barca. Recordant el Via Directe d'estiu, algun dels millors moments d'aquesta temporada de Ràdio Sant Andreu. I a continuació escoltarem l'entrevista que manteníem amb Frank López i el Víctor Leal. Parella i jugadors del equip de genuïns de Sant Andreu de la Barca que van protagonitzar, també a l'entrevista de Ràdio Sant Andreu, un emotiu testimoni sobre la diversitat afectiva, la neurodivergència i els valors que l'esport pot transmetre a la societat. Una entrevista que vam realitzar el passat 22 de juny.
3: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

0: Com és habitual, en el Dia de l'Orgull, Ràdio Sant Andreu també hi participa de forma activa. Ho fa en aquesta ocasió amb un programa titulat Divergències LGTBIQ+. Un programa especial a motiu del dia 28 de juny, Dia de l'Orgull, dins de la campanya de Sant Andreu de la Barca. Avui volem parlar de la diversitat en majúscules, de la diversitat d'estimar, però també de la diversitat de ser i pensar. Perquè hi ha realitats que sovint queden invisibilitzades. Una d'elles és les persones LGTBI, que també són neurodivergents. Avui comptarem amb la presència del Víctor Leal i el Francisco López. Frank, són jugadors del Sant Andreu Genuïns. També ens acompanyarà avui Javier Bernal, que és l'entrenador des de fa més de 4 anys de l'equip dels Genuïns, i com sempre ens acompanya també la tècnica de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Damaris López. Damaris, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Doncs avui tenim un programa que, déu-n'hi-do, un programa especial a motiu del Dia de l'Orgull, i has anat buscant els motius de quin programa podríem fer aquest 2026, i has trobat un tema, jo crec, que molt interessant.
1: Doncs sí, un tema molt interessant, perquè s'ha de parlar de les divergències, sobretot de les neurodivergències LGBTIQA+. Sempre, com bé sap Jordi, intentem visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, i aquest any volíem posar l'èmfasi en aquest tema, perquè el reconeixement i la inclusió de les persones neurodivergents és un imperatiu moral i social. Ser neurodivergent significa tenir un cervell que funciona de manera diferent dels estàndards considerats normals o neurotípics, i això inclou condicions com l'autisme, el TDAH, la dislèxia o la dispràxia, entre d'altres. Parlem de persones que poden percebre el món d'una manera diferent, amb sensibilitats especials als sons o a la llum, o amb formes de pensar diferents, amb grans habilitats en alguns àmbits i dificultats en altres. Però és important dir-ho clar. No és una malaltia que s'hagi de curar, sinó una forma natural de diversitat humana. I si aquesta diversitat hi sumem la diversitat afectiva, sexual i de gènere, apareix el que coneixem com a interseccionalitat. És a dir, persones que sovint han patit una doble mirada de discriminació per no encaixar la norma neurològica i per no encaixar la norma social sobre com s'ha d'estimar. En aquest context apareix un concepte interessant, el factor neuroqueer. Moltes persones neurodivergents qüestionen els rols de gènere tradicionals perquè els poden percebre com a normes arbitràries o poc lògiques. Això pot obrir formes més lliures d'entendre la identitat, el gènere i l'amor. Però també cal parlar clar. Viure sent LGTBI i neurodivergent pot implicar una doble vulnerabilitat. Sovint significa haver d'afrontar més perjudicis, més incomprensió i més dificultats en espais socials, educatius o laborals. I fins i tot, històricament, aquestes persones també han estat invisibilitzades dins del mateix col·lectiu LGTBI.
0: Per això avui, a través d'aquest programa, volem posar veu, volem conèixer l'experiència, volem conèixer la realitat, i ho farem de la millor manera possible, amb una història real, propera i sobretot positiva, perquè al final tot això va d'una cosa molt, molt fàcil i molt senzilla, que és estimar i ser estimat. És per això que avui ens acompanyen el Víctor Leal i el Francisco López. El Frank, són dos joves que formen part de l'equip del Sant Andreu Genuïns, i sobretot són parella també, i avui ens explicaran la seva experiència. Però avui també ens acompanya l'entrenador d'aquest gran equip, com són els Genuïns de Sant Andreu de la Barca, que és el Javier Bernal, que és una figura clau en aquest equip dels Genuïns. Javier, portes més de 4 anys, no?, com a entrenador dels Genuïns de Sant Andreu de la Barca.
2: Sí, la verdad, tengo la suerte de estar 4 años con ellos, y seguimos con ellos y seguiremos. Y la verdad que es un placer trabajar con ellos, porque siempre al final, de una forma o de otra, siempre te agradecen con una sonrisa, un abrazo, una forma distinta. Y siempre preguntan cuándo jugamos, cuándo queremos hacer. Y la verdad que tiene su trabajo, pero tiene más su recompensa a nivel personal.
0: Claro, en aquesta recompensa que ara dius, deu ser una recompensa que quan acaba un partit, marxes a casa, deus marxar molt, molt satisfet, no?, pels valors que s'inculca, no?, a través d'aquest equip.
2: Sí, aparte de los valores que damos, también son los valores que nos dan ellos, ¿vale? Ellos y las familias, porque la verdad es que aquí los que realmente tienen el valor, el protagonismo, aparte de ellos, son sus familias. Son las que los acompañan cada día a los entrenos, lo que están apoyándoles y lo que están con las terapias y todo. La gente siempre digo que los auténticos héroes de aquí son ellos y las familias. Nosotros solo le hemos dado esa herramienta de poder jugar, de poder disfrutar, de poder integrarse en un deporte todos juntos y sin distinción. Distinción ni que si eres bueno, si eres malo, si eres feo, si eres tal. No. Aquí todos somos iguales. Todos, todos. Y la verdad que dentro del equipo pues hay muy buen ambiente y esto se reconoce pues, cuando termina el partido o partidos acaban, se van a comer juntos por ahí, hacen quedadas, que aparte del fútbol han conseguido crear un grupo de gente de apoyo entre ellos, ¿sabes? Ya después de los partidos y tal se apoyan, van juntos a otras cosas y participan.
0: ¿Son equips mixtos?
2: Sí, sí, sí, tenemos la suerte de tener mixtos, tener chicos, tener chicas, tener chiques, tenemos de todo y bien contentos.
0: ¿Cómo es la competición? ¿O podem dir que aquí no hi ha una competició?
2: No, bueno, siempre hay competición, cuanto más esto, pero nosotros siempre decimos que nosotros vamos a jugar, a pasárnoslo bien, que si ganamos, perfecto, que si perdemos, bueno, pues no pasa nada, ¿vale? Pero no estamos como otros equipos que sí que hay genuinos que van a competir en segunda, en primera, solo a ganar, solo a competir, hasta lo más alto. Nosotros, mira, yo se decía muchas veces a ellos, ¿en qué posición vamos? Pues algunos preguntan, digo, no sé, es que no lo miro, nos da lo mismo. Vale, sí que nos gusta ganar, porque nada, pero después el ganar, el perder, tenemos el tercer tiempo, que es después del partido, nos juntamos todos, en este caso en el bar de Can Salvi, hacemos un pequeño pica-pica, cuatro cosas, y allí pues hablamos con los otros compañeros y tal, y ahí se acaba el partido. No ha habido quién ha ganado o quién ha perdido. Y estas son las cosas que realmente dan valor a esta actividad.
0: Em quedo amb una frase, bueno, em quedaria moltes coses, no?, del que ha comentat abans la Damaris, però diu, perceben el món d'una manera diferent, no? I hem d'entendre aquesta manera en què ells perceben el món i tenen aquesta mirada, no?
2: Sí, no, i a part cada uno és distinto, lo ve de forma distinta. Hay muchos de una forma, otros que lo ven de otra, y lo bueno que también hay es que entre ellos intentan ayudar. Tenemos, por ejemplo, un ejemplo, Eric, estamos todos por él, para que juegue y tal. No suele jugar, pero suele venir, y le gusta estar allí con nosotros. Pues oye, maravilloso, es lo que buscamos.
0: Doncs avui volem conèixer també l'experiència del Frank i del Víctor. Són dos jugadors d'aquest equip de genuïns. Tenen 21, 22 anys. Qui té 21? Tu? Perfecte. Doncs avui ens acompanyen el Frank i el Víctor. Són dos components del grup de genuïns. I a més, a part de ser del grup, són parella. Expliqueu una mica com és el vostre dia a dia en l'equip. Frank.
3: ¿Puedo decir algo?
0: Sí.
3: Rapidísimo. Víctor tiene 27 años.
0: 27 anys. 27 anys. Doncs expliquem una mica la teva experiència en l'equip de genuïns. Per què vas formar part d'aquest equip?
3: Antes jugábamos en un equipo y el entrenador nos obligaba a competir muy fuerte. Y Víctor no llegaba al nivel. Decidimos venir al San Andreu porque Cristian, un amigo de Víctor y mío que antes jugaba en ese equipo, estaba, y dije, vamos a probar. Y nos quedamos por la familiaridad, los compañeros, que Javi nos trata súper bien, que nunca nos exige, que siempre está para nosotros. Nos gustó el ambiente, cómo eran las personas, y nos quedamos.
0: Que, Frank, això que estàs dient ara és molt important. Venies d'un equip on us exigien segurament guanyar els partits. Veniu aquí, canvi de filosofia, sobretot el que ha comentat abans el Javier, no? Se diu molt bé amb el que estàs comentant ara. Lo important no és guanyar, l'important és passar-s'ho bé i que tots els de l'equip juguin, no? Trobar això no és fàcil, no?
3: No. No es la normalidad. Normalmente los equipos prefieren ganar que todos jueguen.
0: ¿Tú juegas de davanter?
3: Sí.
0: Me han dicho que marcas muchos gols.
3: Sí.
0: Quan marques gols, ho celebres o no?
3: No.
0: Per què no ho celebres?
3: Cuando marco un gol, mi equipo está ganando, pero el equipo contrario está perdiendo. Y yo sé lo mal que se siente cuando alguien se chulea cuando va ganando por delante tuyo. Entonces yo prefiero sencillamente no celebrarlo y esperar cuando esté con mis compañeros para celebrarlo, porque determino que no hace falta que mis rivales se sientan peor de lo que ya se sienten por haber cometido un error y haber y estar perdiendo.
0: Per tant, no celebres quan esteu en aquest tercer temps que ha dit abans el Javier després del partit amb tots, no?
3: Sí.
0: Ostres, llavors, ostres, n'haurem d'aprendre molt, no?, del que comentes ara. Frank, tu creus que tots hauríem d'aprendre d'aquests valors que tu tens i, a més, que els transmets, no? Ostres, marco un gol, guanya el meu equip, però, ei, en aquell moment jo no ho celebro perquè és que l'altre equip està perdent, no?
3: Yo creo que lo más importante es ser muy empático, porque empatía falta mucha.
0: Damaris, déu-n'hi-do, no?
1: No, ens estan donant una lliçó, el que ha explicat el Javier com el que ha explicat el Frank. Bueno, estic amb la boca oberta, no? I moltes gràcies, i tant de bo que molts equips i, bueno, moltes persones aprenguin d'això.
0: Víctor, tu també formes part dels genuïns i, com ha dit abans el Frank, veu decidir, doncs, venir aquí a Sant Andreu de la Barca. Vosaltres sou de Sabadell, no?
4: Sí.
0: Sou de Sabadell, veu decidir venir aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, per buscar una nova experiència i, sobretot, per estar en un equip on l'important és la convivència i passar-s'ho bé, no?
4: Sí, la verdad es que sí. ¿Com? Porque, claro, es que en el anterior equipo que lo pasábamos muy mal. Era mucha competición, mucha presión encima, y muchas veces acabábamos los partidos que decíamos, a ver, yo he hecho todo, pero no siento que lo haya hecho bien porque tengo tanta presión que no disfruto del partido, no estoy disfrutando.
0: Per tant, lo important és disfrutar del partit, de sí. Jugar, no?
4: Sí.
0: Suposo que tots dos, quan aneu als entrenaments, molt contents, no?
4: Sí, la verdad es que sí, porque además tú vas a los entrenamientos y ya vas pensando, buah, voy a ir, voy a estar con mis amigos, vamos a disfrutar juntos, y la verdad es que se siente mejor.
0: Pel que m'ha escoltat de moment en aquesta entrevista, si ara us pregunto com és el Javier d'entrenador, suposo que en parlareu meravelles, no?
4: Pues sí, la verdad es que
0: no,
4: sí.
0: No és perquè estigui aquí davant, eh? Víctor, com el valores, el Javier com a entrenador o l'equip que forma part tècnic de Genuins?
4: Pues la verdad, yo lo valoro bastante bien, es muy buen equipo, y realmente, como han dicho, el que el ambiente sea tan bueno hace que el solo ir ya valga la pena.
0: Frank, opines el mateix?
3: Sí.
0: Damaris, expliquem ara els motius exactes també perquè avui estan aquí amb nosaltres, no? No només perquè formen part d'aquest equip de Genuins, i per tant també està molt bé que visibilitzem també aquest equip. De fet, ho hem fet en més d'una ocasió aquí a través de la ràdio en diverses entrevistes i reportatges, però avui el Frank i el Víctor també estan per una altra reivindicació, no? Són parella.
1: Sí, sou parella. A més, bueno, ens vam conèixer també a l'Espai Ciutadà, no? Que, contra les violències masclistes i LGTBI-fòbiques dins de la campanya del 19F contra la LGTBI-fòbia en l'esport. Llavors, aquest orgull, per mi és una part molt important, no visibilitzar totes les persones que formen part del col·lectiu, siguin com siguin. Llavors, em va semblar molt interessant convidar-vos i que m'expliquéssiu una mica la vostra experiència com a parella. Llavors, bueno, podeu contestar el que vulgueu, eh? No, que ens expliquéssiu una mica com us vau conèixer, i quant de temps porteu junts, com viviu la vostra homosexualitat a dins de l'equip, en el vostre dia a dia.
3: Pues antes, una vez al año, hacían una cosa llamada Futbolat, que es un torneo muy grande donde van todos los equipos y estamos todo el día. Comemos allí y por la tarde-noche nos íbamos. Ya no se hace, por desgracia. Y un día tocaba en Vic y fuimos. Yo jugaba en un equipo, jugaba en Sabadell, y él jugaba en San Vicente del Sors. Nos conocimos, nos cambiamos el teléfono y fuimos hablando. Y bueno, y con el tiempo, conociéndonos, cosas en común. A mí me gustaba mucho de él, que él me entendía muy bien, que yo le explicaba algo que, por ejemplo, nadie me lo respondía, yo no entendía la respuesta que me dan, pero él me entendía. Él me lo decía y yo digo, ah, vale, es por esto.
4: Sí, realmente es como él ha dicho. Además, yo en aquel momento, realmente, yo tenía muy pocos amigos, entonces realmente el conocerlo me vino muy bien. Porque además, vi que él realmente le gustaba muchas cosas que a mí me gustaban, que realmente conocí poca gente que le gustaban las mismas cosas que a mí, y la verdad me vino muy bien. Por eso supongo que congeniamos también.
1: Qué bien, ¿no? ¿Y la gente de vuestro alrededor cómo lo vive? ¿Vuestra familia, amigos, compañeros?
3: A mi madre le hace gracia.
1: ¿Qué querías decir? Le hace gracia.
3: No sé, que siempre me ha apoyado.
1: Ah, vale.
3: Que es una mujer un poco dura, pero en este tema ha sido muy abierta y una persona que ha estado ahí para mí y para él.
0: Que això està molt bé, no? Frank, aquest suport de la família és importantíssim.
3: Sí.
0: Importantíssim en tot, no? De que et recolzin, no? De que juguis a futbol, de que tinguis el Víctor com a parella, no?
3: Sí.
0: I en l'entorn de l'equip, suposo que molt bé, no?
3: Nunca hemos tenido que decir nada específicamente.
1: Claro.
3: Nos aceptan, fuéramos lo que fuéramos o seamos como seamos. Al final todos somos amigos, todos nos queremos y estamos bien juntos.
0: És que tampoc hem de donar explicacions, no?
3: Jo crec que no.
0: És el que sentim, el que nosaltres estimem. Vull dir que no hem d'anar explicant coses a la gent, no? Tu estimes el Víctor, el Víctor t'estima a tu i ja està, no?
3: Sí.
0: Víctor, sobre aquesta situació, com la veus? Dius que la seva mare que molt bé, no?
4: Sí, la verdad que sí, realmente su madre nos apoya mucho. Yo, la verdad, la primera vez que fui a su casa, yo, como no lo sabía, yo iba con mucho miedo, pero luego realmente vi que ella realmente apoyaba mucho. Te dije, a ver, poca gente y así.
0: I quan esteu jugant al camp, ja que els dos sou parella, us passeu més la pilota, vosaltres dos o no?
3: Sí.
1: Hi ha més preferències, no?
0: El Frank diu que sí, eh? Hi ha preferència, no?, a l'hora de qui li envies, no? Tu també ho fas, Víctor?
4: Sí, la verdad es que sí. A veces hasta Javi me acaba diciendo, oye, vas a también a otra gente que tú el gato se la mandas a Fran, boca todo el rato a él.
0: Que es nota, ¿no?, que teniu aquesta afinitat, no?
4: Sí.
0: Però l'important és això, és formar part d'aquest equip, de que evidentment doncs, tothom doncs, ho accepti, no? I que vosaltres també, home, podeu ser com ambaixadors, no? com a persones que poden ajudar a visibilitzar, no?, la qüestió referent sobre LGTBI, no? I en aquest Dia de l'Orgull que celebrarem un any més a Sant Andreu de la Barca, doncs que vosaltres esteu donant una visibilitat, no? Us sentiu així, com a ambaixadors, o és una paraula massa gran per vosaltres?
4: A ver...
0: Sí, ¿no?
4: A lo mejor un poco grande, ahora mismo yo a lo mejor lo veo y digo, uf, que a lo mejor un poco grande, no embajador.
0: Però, clar, la vostra experiència, que avui estem explicant aquí a la ràdio, hi haurà moltes persones que estaran escoltant i diran, ostres, pues jo també donaré aquest pas endavant, no?
4: Bueno, a ver, sí. Yo espero que sí, porque realmente muchas veces solo necesitas ver si otra gente está pasando por lo mismo que tú para como darte un empujón a ti mismo. Entonces realmente si realmente el escucharnos hace que ellos den ese paso que no se atrevían, pues la verdad, me alegro mucho.
2: Más que un embajador, es un ejemplo. Un ejemplo a seguir, ¿no?
4: Sí.
2: Yo creo que esta situación que se les ha dado a ellos, que le ha ido muy bien, que la familia ha aceptado, les ha apoyado,

0: marcant algun gol, no?
1: Sí.
0: Damaris, què més? Què més?
2: A veure, mira, quins missatges donaríeu als joves que potser tenen por de ser com són? Que sí que ho hem parlat una mica, no? Del fet de, bueno, o què significa per vosaltres la frase d'estimar és estimar, o de love is love. Quin consell donaríeu?
1: Mira, quien no te quiera por una tontería como querer a otra persona no te aporta nada en tu vida. Si alguien te quiere, si alguien es tu amigo, si alguien es tu familia, siempre van a entenderlo, aunque les cueste o aunque no quieran, porque van a decir, es que si él es feliz, ¿quién soy yo para meterme en medio? Entonces, si tú quieres, tienes que querer. Porque querer es apoyar a alguien, estar por alguien y pensar que aunque a ti no te guste esa cosa que esa persona quiere, tú tienes que apoyarla porque sencillamente le quieres. Eso es querer.
2: I tant, moltes gràcies per la teva opinió. I tu, Víctor, què opines?
3: Pues la verdad es que realmente lo que él ha dicho tiene razón. O sea, realmente tú lo que esperas de la gente es que te apoyen. Y realmente él muchas veces me ha dicho, mira, si alguien que se supone que es tu amigo no te apoya, pues que no sea tu amigo directamente. Porque si no te está apoyando es que no es tu amigo, es que esa persona no te quiere realmente.
2: ¿Us heu trobat en alguna situació que us hagin comentat alguna cosa que no us hagués agradat?
1: Es que nos movemos mucho por el círculo de gente con neurodivergencia, y en estos círculos la gente suele ser muy abierta. Entonces, no, de normal nunca nos hemos encontrado con alguien que nos repudie un poquito más de la cuenta, diga algo que fuera de tono, porque bueno, al final la gente como nosotros ya ha pasado por ciertas cosas y ya es más empática de lo normal.
2: Uh-huh. Sí, perfectamente.
0: Déu-n'hi-do, quins missatges que estem escoltant avui en aquesta entrevista. Missatges que ens haurien de fer reflexionar moltes coses, no només des de l'àmbit esportiu, sinó en la vida, en el dia a dia. I des de la ràdio voldria agrair sobretot tant el Víctor com el Frank d'haver-nos donat el seu testimoni, d'haver parlat en total llibertat, amb sinceritat, i donant aquests missatges que ens els guardem, aquests missatges, i que els aplicarem. Per tant, des d'aquí, moltíssimes gràcies a Frank i Víctor. A partir d'ara, en els partits, passeu també la pilota als altres companys, eh? I sobretot gràcies al Javier, l'entrenador, Javier Bernal, l'entrenador, que també ens acompanya avui, ens ha acompanyat en aquesta entrevista. I felicitar també al Javier per aquesta gran labor que està fent al capdavant dels genuïns, amb com a entrenador. Quanta gent forma part de l'staff de l'equip tècnic?
4: Estamos yo y Laia, una chica que nos ayuda el 50% de los entrenamientos y viene a todos los partidos. Y también ella nos apoya, está con todos, los conoce y está muy bien. Lo que si permites es que creo que hoy me he quedado sorprendido porque creo que ellos nos han dado hoy una lección de cómo se tiene que vivir las situaciones. Me he quedado sorprendido, la verdad.
2: Nosaltres també, Jordi, oi?
0: Nosaltres també, evidentment, i ara aquest reportatge, evidentment, com estarà penjat a la pàgina web de Ràdio Sant Andreu, doncs l'escoltarà molta gent, i que esperem que molta gent l'escolti i que n'aprengui molt d'aquesta entrevista, perquè tant el Frank com el Víctor i també el propi Javier ens han donat una lliçó de valors, i com a ràdio pública aquests valors s'han de fomentar al màxim. I gràcies també a Damaris López, a tècnica LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, com sempre, doncs, proposar aquest tipus d'entrevistes en el motiu del Dia de l'Orgull. Avui li volíem donar una volta, finalment jo crec que has aconseguit una gran volta i buscar un gran tema i parlar del Víctor Leal i també del Francisco López, Frank, jugadors del Sant Andreu genuïns, i que a més són parella, els dos s'estimen, són feliços, cosa que ens encanta, i també han vingut acompanyats del seu entrenador, del Javier, que esperem que segueixi molts anys al capdavant dels genuïns, o potser el Frank o el Víctor algun dia et poden substituir com a entrenador. Jo es veig amb els valors adients, eh?
4: Sí, sí.
0: Doncs Frank, Víctor, Javier, Damaris, gràcies per acompanyar-nos.
4: Muchas gracias.
2: Gràcies.
1: Gràcies.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta Via Directa d'estiu, recordem l'entrevista de l'Espai de Regidors amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra.

0: A l'espai de regidors comentem la vessant professional i política dels regidors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Avui conversem amb la regidora de FEM Sant Andreu, Anna Serra. És regidora de FEM Sant Andreu a l'Ajuntament des de l'any 2023. S'ocupa les regidories d'Educació, Infants i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i regidora adscrita a Cultura. Compta amb una trajectòria professional vinculada al món de la docència i ha format part també de diferents entitats de Sant Andreu de la Barca. Avui conversarem, com dèiem, de la seva vessant professional i també política. Anna Serra, benvinguda a l'Espai de Regidors.
1: Hola, Jordi, moltes gràcies per convidar-me.
0: Preparada per aquesta entrevista?
1: Sí, va, sí.
0: Dèiem que compta amb una trajectòria professional dedicada a la docència. Podem dir que és una professió molt vocacional, no?
1: Totalment, totalment. Les persones que es dediquen... que ens dediquem a l'educació, sigui d'una manera o d'una altra, sempre hi ha alguna cosa en comú, i és la passió que sentim per tot el procés educatiu, que pot ser des de moltes mirades. Jo, per exemple, he fet un recorregut molt ampli i he estat des de monitora de menjador, monitora d'esplai, vetlladora, mestra, ara regidora, i sempre vinculat al món educatiu. Per tant, com et deia, compartim aquesta mirada i aquest amor per l'educació i el desenvolupament, però cadascú des del seu espai.
0: Diem que la professió de la docència és molt vocacional, no?
1: Total, és que si no és vocacional, hi hauria moltíssims moments, molts, en els que renunciaries, perquè és tan complicat. Avui dia la docència és complicadíssima. Acompanyar un infant avui dia és molt difícil. La societat ha canviat i canvia constantment, i per tant has d'estar en constant, tu també, canvi i constant moviment i sempre formació continuada per poder atendre aquest alumnat, aquests infants, aquests joves, de la manera millor.
0: Quan va tenir clar que es volia dedicar a la docència?
1: Doncs mira, ja de petita, superat el moment, vull ser veterinari, vull ser astronauta, sí que va començar una mica a encarrilar-se aquesta idea de dedicar-me a l'educació, de ser mestra. Jo, a més, a casa som una família mitjana, bueno, ara ja es considera gran, no? Som tres germans. La meva germana té una discapacitat, i jo suposo que va arribar un moment que jo vaig fer un punt d'inflexió i jo volia també col·laborar, posar el meu granet de sorra. No sempre he volgut treballar amb infants amb discapacitat, també perquè em tocava de prop i no sabia fins a quin punt podia estar preparada, però al final, doncs mira, vaig fer la carrera de mestra d'educació primària i després em vaig acabar especialitzant en l'atenció a la diversitat.
0: Per tant, quan era petita ja jugava a fer de mestra?
1: Jo sí, jo tenia allà totes les meves nines i ninos allà col·locats i anar explicant tot.
0: La política també ho és, de vocacional?
1: També.
0: O la política local, en aquest cas?
1: Sí, sí, sí, també ho és, també ho ha de ser. Fixa't que fa molts anys que sempre bromejàvem, entre broma i no, amb els amics, no? De dir, és que ens hauríem de posar i... Per al final, tu el que vols és millorar la teva ciutat. Si tu t'estimes el lloc on vius, t'estimes el teu entorn, t'estimes les entitats, que també és una part important de la meva vida, i... Bueno, suposo que sents aquesta necessitat una mica de posar-te... Primer intentes... En segona posició, no? De veure si aportant una mica pots millorar alguna cosa, però quan veus que hi ha una resistència, el que has de fer és posar-t'hi tu, si vols accedir a aquest canvi, i va ser el cas. He de dir que a mi em va costar, vaig ser de les últimes en...
0: Ara és la pregunta que va ara, no? Com i quan va decidir entrar en política? Comenta ara, no?, que el fet amb els amics i amigues, no?, pensant, doncs, potser un dia ens haurem de posar, però què va passar aquell any 2023 perquè formés part d'una candidatura que era la de FEM Sant Andreu?
1: Doncs jo he de dir que estic...
0: Qui la va convèncer en entrar en política?
1: Jo estic on soc gràcies a la UNICE, que la UNICE em va venir a buscar moltíssimes vegades i jo tenia molts dubtes. Jo tenia clar que podia participar, que em podia involucrar, però no sabia si m'acabava de veure com a candidata a ser regidora, perquè a mi m'agrada molt la meva feina. Jo en aquell moment era mestra, jo estava en una tutoria de primer de primària I malgrat tot el que dèiem de les dificultats, del que suposa avui dia ser docent, a mi m'agrada molt la meva feina, m'apassiona. I jo deia, ostres, ara, de quina manera podré jo contribuir a l'educació des de una altra mirada que jo desconeixia en aquell moment, que ben bé en què consistia i tal. Però és veritat que la UNICE també és molt insistent i vam estar parlant moltes vegades i a base de també ella pica pedra i de jo engrescar-me a poc, doncs mira, gràcies a ella i a tot l'equip de FEM Sant Andreu, encapçalat pel Marc, doncs avui sóc aquí i podem encapçalar també millores educatives a la ciutat.
0: Per què va decidir-se per FEM Sant Andreu?
1: Perquè tenia un projecte molt bo, elaborat per moltes persones diverses, persones que venien, bueno, que tenien molts colors polítics realment, però que estaven desencantades amb el que hi havia a la ciutat. I quan això passa, es crea una arma molt poderosa, que és una xarxa de persones, com dèiem, molt diferents, de gustos i d'opinions molt diverses, que vam crear un projecte comú per millorar el lloc on vivim. I penso que això va ser el que a mi em va fer decidir de dir, vinga, és ara, ara és el moment. Hi ha persones molt potents, persones que tenien moltes ganes de millorar la ciutat. Ja no dic d'entrar o no entrar, perquè al final penso que això també acaba sent secundari. I el projecte, com deia, molt elaborat, molt divers, i va ser el moment, clarament.
0: S'imaginava vostè en aquella campanya, o quan es va presentar aquell mes d'abril del 2023 la candidatura, que es va fer una presentació en el Teatre Núria Espert, en aquell moment es pensava de que finalment seria regidora?
1: Ni de lluny pensava que jo havia d'entrar, perquè a més jo estava bastant allunyada dels primers números, per tant pensava, bueno, no, anem aquí, col·laborarem en tot el que puguem i som-hi. I sí que és veritat que a mesura que anava passant els dies i les setmanes, allà s'estava coent alguna cosa, s'estava coent molta gent que s'apropava, molts ànims, molt de suport, actes que fèiem, que pensàvem, ostres, no? Que feien una mica de vertigen, anem a fer un acte al teatre i anem a explicar totes les nostres il·lusions i tot el que volem fer. I de sobte omplim un teatre Núria Espert i allò per nosaltres va ser com, ostres, que el canvi no arribarà, que és que el canvi ja ha començat. I va ser allà que vam dir, pues mira, potser sí que és possible.
0: Vostè anava en número 8 a la candidatura.
1: Uh-huh. Sí, sí, jo pensava que... Jo no... Vaja, no sé, veníem de tenir 6 regidors i contentíssims. Però efectivament, doncs va passar. La gent volia un canvi i nosaltres els primers que el volíem.
0: A més, després, quan es va presentar el Cartipàs, Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, a més de Formació i Ocupació, i a més, regidora adscrita a Cultura. El fet de ser regidora d'Educació, Infància i Famílies, tenint en compte la seva vessant, doncs, com a docent, perquè a vegades no passa això, no? Han hagut mestres... docents que han estat regidors i no han ocupat precisament la regidoria d'educació, no?
1: Sí, jo sóc plenament conscient que per ser regidor no és obligatori, evidentment, conèixer o haver treballat, estudiat, format en l'àmbit en el que tu seràs regidor, però és veritat que això és un gran avantatge. És un gran avantatge quan tu arribes a un lloc i has d'anar a una escola, has d'anar a un consell escolar, has de planificar millores educatives i tu vens del món educatiu. Això és un gran pas. És un gran pas que Sant Andreu no tenia des de no sé ni remuntar-me a quin any. Per tant, la primera cosa que vam pensar va ser, ostres, jo necessito aquesta regidoria, ha de ser meva, perquè penso que tenim molt a fer. En matèria educativa, Sant Andreu estava a les antípodes de... Bueno, hi havia molt poc i volíem començar a construir. I també era una gran responsabilitat, no?, començar a construir sobre un terreny pràcticament buit.
0: Què és la política per vostè o com hauria de ser la política?
1: Per mi la política hauria de ser transparent. És transparent, és propera, molt propera. I penso que això ho estem fent, que la gent, que els veïns i veïnes no ens vegin com una cosa llunyana i poc accessible, sinó tot el contrari, que ens vegin pel carrer, que ens parin, que nosaltres puguem fer la nostra oficina també a l'abast, que ens puguin escriure. Jo tinc el telèfon, que m'és igual l'hora que m'escriguin, i sempre procuro contestar. Ara que sóc mare, és veritat que depèn quines hores se'm complica, però sí que intento sempre donar resposta a tothom. Si em truquen, si m'envies un WhatsApp, si em fan un correu electrònic o em venen a veure a l'Ajuntament. El més important és, de la política, és ser propers i escoltar el que la gent necessita.
0: Hi ha algun polític o líder que hagi estat una font d'inspiració tant a nivell professional com personal? Polític o política, evidentment, eh?
1: Doncs mira, jo no me n'aniré molt lluny. Vull dir, no me n'aniré molt lluny i em quedaré aquí a Sant Andreu de la Barca. I jo crec que com la UNICE, per exemple, per mi és un referent. És un referent, és una persona que té una regidoria molt complicada, que sí que ve de l'entorn educatiu i per tant ara també des de serveis socials, i ella, doncs, haver estat vetlladora, també la fa connectar molt amb tot el tema de la inclusió. Ella ha fet molta formació, però s'està formant a dia d'avui també en integració social, treball social. I, ostres, en educació social penso que està fent la carrera, exactament. I penso que això és tan important, a l'arribar a un lloc i ser conscient que tu, doncs, potser et falten estratègies o et falta alguna cosa, però l'aconseguiràs. I ella ho està fent. I per mi això és tan important, és vital. La formació continuada per mi és vital. I per tant, això en un polític penso que es veu tampoc. que de veritat, que penso que per mi la UNICE és una inspiració i és un referent.
0: Va passar aquesta temporada per l'espai de regidors, per tant vam conèixer també la seva trajectòria política i també la seva trajectòria, doncs, més personal. No sé si hem parlat abans de fer aquesta entrevista o li he donat alguna pista.
1: No hem parlat.
0: Hi ha preguntes que són d'examen, que sí. Sempre les fem aquí en l'espai de regidors, com que és la política o també el tema de referents polítics o com va entrar en política. Hi ha d'altres que aquestes entrevistes, evidentment, busquem, doncs, aquesta part personal. Com hem dit abans, Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, una vida professional dedicada a la docència. De quina etapa?
1: Primària.
0: De primària.
1: De 6 a 12 anys.
0: Suposo que valora l'etapa com a professora molt bona, no?
1: Sí, boníssima. A més, jo he estat tant tutora de primer de primària com de sisè. Vull dir que... I són dues feines diferents. Totalment diferents. Vull dir, en una ja tens un alumnat molt més autònom, que els conflictes que es poden generar o les preocupacions són unes, molt concretes, i a més tipus social, d'acceptació, de desenvolupament personal, i després tens uns alumnes de primer de primària que acaben d'arribar d'I5, totalment verds encara, no? I és com, ai, no? Que acompanya'ls perquè puguin créixer, perquè puguin fer-ho feliços, perquè arriba un moment molt important, que és l'aprenentatge lector, la lectoescriptura, i per tant, ostres, és un moment molt, molt important i molt tendre. I per tant, són per mi dues feines amb necessitats totalment diferents.
0: I tornarà a fer de professora?
1: Segur que sí. Espero que sigui encara d'aquí a uns anys, perquè m'agradaria continuar desenvolupant la feina que estic fent actualment, perquè aquest projecte que deia que en el seu moment era un canvi, doncs aquest canvi encara s'està produint, i per tant penso que encara no hem acabat aquesta etapa, que tenim molt a fer, i m'agradaria tornar a les aules, sí, però no encara.
0: Els seus pares regenten un negoci a Sant Andreu de la Barca. No va decidir seguir el negoci familiar, no?
1: No, jo he de dir que jo de petita li tenia una tírria a la botiga. Jo pensava, ai, no, jo vull anar de vacances, jo vull... Pues això, no? Arribava les vacances d'estiu de l'escola. Ai, per què no anem al càmping? Per què tal? No, per què hem de quedar-nos? Hem de treballar. O els caps de setmana, anem aquí, anem allà. No, que hem de treballar. I amb ulls de nena, sí que és veritat que això, doncs, era la realitat, però amb ulls d'adult, al final tota aquesta feina que feien mons pares, que fan, s'ha traduït en l'exemple de dir, no, és que tu estàs al capdavant d'un negoci i tu ets el primer que has d'estar allà. I és igual si és dissabte, i és igual que és divendres, i tu arribes el primer i marxes l'últim. I això no, tampoc ho fa tothom quan tu doncs, ets al cap d'un negoci. Però a casa meva sempre s'ha fet això, i el meu avi, aleshores amb la Montserratina, que ja ho va iniciar, i mons pares, doncs, els dos amb el Serralba, en aquest cas, doncs també ho fan així.
0: Quan li va dir la decisió de jo és que em vull dedicar a una altra cosa?
1: Bueno, ja ho sap, jo crec que ja ho tenien clar, tot i que jo havia treballat el negoci quan encara tenien el Condis, i de ben joveneta, als estius, allà, bueno, pues ves i així et guanyes uns dinerons a l'estiu i ajudes a fer pues, a la caixa o a la tasca de reponedor, no? I jo allà, pues vinga, bé. I la veritat que bé, super. Però no, jo, com deia, jo ja tenia clares les meves idees. Jo sóc molt tossuda, és veritat que ho sóc. Parlo bo i parlo dolent, sóc molt tossuda, i per tant jo tenia molt clar que allò era una cosa temporal i que jo volia estudiar magisteri i que jo volia ser mestra.
0: Quin missatge li donaria ara als seus pares si escolten aquesta entrevista a la Loli i al Jaume?
1: Doncs que els admiro molt i que són un referent per mi, que són un referent i que tant de bo que el temps que els hi queda de treballar, que espero que sigui poc, doncs que l'acabin de gaudir i que realment doncs, tenen els fruits avui de tot el que han anat sembrant durant tota la vida.
0: Parlàvem abans també de les diferents associacions, no? On ha format part de l'Esplai Pingüí, la Colla de Diables, on va exercir el càrrec de presidenta, els castellers de la DROC, l'agrupació jove, el Motoclub Sant Andreu, això també per herència familiar, o pel pare, pel Jaume Serra. Quin bagatge li ha portat pertànyer a aquestes entitats? O sigui, tothom hauria de pertànyer en algun moment de la seva vida a dedicar-li un temps a una entitat, no?
1: Jo crec que sí, que hauria de ser... Bueno, és la cosa més recomanada que jo puc fer a les famílies i a tots els joves i a totes les persones adultes que s'associin. Jo, quan estava fent magisteri, quan jo estava fent educació primària, jo me n'adonava que tota l'experiència i bagatge que a mi m'estava donant l'Esplai Pingüí, que mentre jo estava fent la carrera, jo estava treballant i fent de voluntària també dissabtes amb el grup de joves, jo me n'adonava que la Uni no em podria donar mai totes les vivències que jo m'estava emportant d'aquella entitat, que a mi m'ha fet créixer i aprendre moltíssim, moltíssim, per totes les experiències que hem viscut, per totes, bueno, tots els inconvenients que ens han pogut anar venint i que hem hagut d'anar solventant, els imprevistos, i també tots els fruits que hem recollit amb els infants i joves, que ara els veig i dic, mare meva, no, com ha passat el temps. I el mateix doncs, amb la resta d'entitats. Vull dir, en aquest cas l'Esplai era una entitat, és una entitat de lleure, evidentment de lleure educatiu, el lleure educa, i amb la resta d'entitats, amb Diables, per exemple, que també vaig ser presidenta, molt orgullosa a més, que vam fer també aquí una entrevista en el seu dia per ser també la primera presidenta dona de l'entitat, doncs també un creixement personal increïble. Això és la primera experiència gestionant persones, perquè hi ha persones de tota mena que tenen interessos i volen fer activitats diverses i penses, ui, no, anem a endreçar, anem a intentar organitzar tot això, i és una feina de planificació i organització ingent.
0: I com es gestiona el fet de que hagi format part d'aquestes entitats i algun dels membres en qui va formar vostè a part d'aquestes entitats avui en dia estan al seu costat en el mateix partit polític, recordem, per exemple, Javi Romero, o d'altres estan en un altre partit polític, com per exemple el Froilán Salgado, que actualment i en aquesta legislatura com a membre del PSC.
1: Mira, jo, pel que fa al Javi, el Javi és molt més que un company d'entitat, és un dels meus millors amics, hem viscut moltíssimes aventures junts i la millor aventura que estem vivint és aquesta, la veritat. Quan vam sortir, el primer que vam dir va ser és que això no ho podíem haver fet si no estiguéssim els dos. Vull dir, era una cosa que havíem de viure i que havíem de treballar conjuntament. I després, evident, sí, el Freud, doncs, també, ell vinculat també a l'Esplai Pingüí, i jo monitora dels seus fills molts anys, que me'ls estimo moltíssim, que ja estan enormes els dos, I al final, el més important és que les persones que es vulguin dedicar, que vulguin dedicar el seu temps a la política, ja sigui amb el grup municipal que sigui gent que es preocupa realment pel seu poble i que vulgui aportar. Per tant, després serà indiferent si tu et dius Partit Socialista, tu et dius Som Sant Andreu o et dius Som Sant Andreu, com et vulguis dir. Si tu has vingut aquí a aportar, a millorar i a fer el possible perquè la nostra ciutat millori i evolucioni, doncs benvingut sigui. Per tant, jo encantada de poder compartir experiència amb persones que m'estimo i persones que aporten a aquesta ciutat.
0: Com gestiona la pressió o les crítiques que comporta estar en política? Li afecta personalment?
1: Sempre intentes pensar que és feina i que cadascú juga una mica el seu rol, no? De defensar les seves idees de la millor manera possible i com ho creu convenient. Però també és cert que és inevitable que hi hagi certs moments en què et puguis sentir més interpel·lat o més atacat de manera personal. I això, doncs, és una gestió important, és una gestió important que necessita de xarxa.
0: Què és el que més li agrada i el que menys de la política?
1: El que més m'agrada, el que més m'agrada potser és el moment en el que una necessitat passa a ser resposta. Detectes que hi ha un buit en un tema i tu pots dir, vinga, anem a posar-hi remei, no? Per exemple, detectem que hi ha poques activitats per infants, per famílies, vinga, anem a obrir els patis, anem a obrir les biblioteques, anem a intentar crear més activitat a, pues aquí, a la biblioteca municipal, anem a fer el pla educatiu. Per tant, un bon moment quan pots tenir a l'abast propostes i projectes que milloren la vida de les persones. Penso que aquest és el millor que pot passar en política. I el pitjor és no poder fer-ho. El pitjor és tenir la idea, tenir el projecte i tenir tot i pues, conèixer les limitacions també pressupostàries, conèixer les limitacions que en aquest moment doncs, no pot ser i haver de posposar projectes que també són importants.
0: I compaginar aquesta vida personal amb les responsabilitats com a regidora, no? És el més complicat?
1: Això és el...
0: I en el darrer any encara el més complicat?
1: Sí, això és el repte més gran de tots. Jo he estat mare ara el 2024 i, sincerament, jo, ingènua de mi, jo pensava, bueno, no passa res.
0: Ja ho farem, no?
1: Ja ho farem, no? Ja la nena pues, es quedarà amb son pare quan calgui i sí... Però és veritat que al final tens aquella culpa, aquella cosa de dir, estic molta estona fora de casa, estic molt pendent del telèfon, hi ha aquests actes que s'hi ha d'anar, i sempre procures dir, pues mira, no? Si hi ha un acte que és infantil, pues me l'emporto bé amb mi i gaudeix ella també, perquè també té dret a gaudir de dels seus pares i de les activitats en família. I si vull una ciutat familiar, jo he de ser també conscient que tenim una família i que també hem de participar d'aquesta xarxa en comunitat.
0: Assegura que li agraden molt els contes.
1: M'encanten, soc molt friqui dels contes a casa. Si, mira, si entro un parell de contes més, penso que em faran fora. Sí, des de sempre, des de sempre. Sempre que anava pues, a qualsevol lloc, entrava a alguna llibreria i algun conte m'havia d'emportar i no era mare. Però m'és igual, perquè jo sempre a l'escola, m'és igual el grup que hagi tingut, m'és igual si tenia sisè de primària o tenia primer o tenia quart, m'és igual. Jo sempre he explicat molts contes, però és que inclús els explicaria a joves, és que els contes, per mi, no són històries per nens, són històries per adults que pots explicar també als nens, que això també ho deia l'altre dia, penso que ho deien a Llenes en una entrevista i penso que té tota la raó, que un conte sempre és un bon fil per començar a estirar i descobrir per on anirà la conversa.
0: Podríem fer algun conte sobre política?
1: Uf, seria complicat, però mira, potser sí.
0: Repte?
1: Potser estaria bé, potser és un repte. Ojo, que a mi m'agradaria alguna vegada escriure un conte. M'agradaria, però m'agradaria fer-lo bé, perquè també sóc molt exigent amb mi, molt perfeccionista, i per tant hauria d'estar. Però, ojo, t'agafo la...
0: Busquem il·lustrador i il·lustradora sí. I comencem ja a la publicació mira, pel Sant Jordi de l'any vinent.
1: Sí.
0: Comentava també en el moment de preparar l'entrevista, quan demanem als regidors informació sobre la seva trajectòria i també aficions, que li agrada molt llegir sobre neurociència i neuroeducació i que li interessa moltíssim el funcionament del cervell.
1: Molt. Jo això ho he descobert fa 4 dies, com qui diu. Jo, durant la pandèmia... No, que vam estar a casa, jo en aquell, en aquell moment estava treballant de vetlladora i jo, sense, jo a casa, jo deia, ai, jo tinc molt de, jo tinc temps i jo vull aprofitar aquest temps que pel que sigui, doncs, tenim, que al final t'ho prens o com una condemna o com un regal, i m'ho vaig prendre com un regal i vaig dir, vinga, vaig a buscar alguna cosa que jo pugui formar-me i que a mi em pugui servir aquest temps. I vaig trobar una formació bastant gran de neuroeducació i em va sorprendre tant entendre com funciona el cervell, per què aprenem com aprenem, quins processos fem per fer-ho. Ostres, no? Perquè sempre et diuen, no, pues allò vivencial és el que més queda. Per què? Doncs quan comences a entendre el per què les emocions són allò que recordem, per què el que memoritzem doncs potser no tant... Doncs ostres, és un món fascinant. I vaig començar fent aquesta formació i després doncs, llibres que vaig veient així que tracten del tema me'ls agafo. També vaig gaudir moltíssim amb la ponència de David Bueno, que és increïble.
0: Un dels grans experts que tenim, sí, a Catalunya.
1: Sí, que també ho explica genial i de manera molt propera, que qui no hagi llegit a David Bueno, jo li recomano moltíssim per endinsar-se i fer un petit tastet d'aquest món.
0: Abans parlàvem d'aquest conte, possible conte sobre política, i li deia, podem buscar un il·lustrador o il·lustradora, però vostè fa aquarel·les també, no?
1: Sí. També pinta. Hauríem de veure les il·lustracions que quedarien, però sí.
0: Com a hobby, no?
1: Com a hobby, sí.
0: La relaxa?
1: Oi, moltíssim. Moltíssim. És veritat que últimament no estic tenint temps o no estic sabent trobar l'espai per poder-ho fer, perquè, com deia, és molt complicat compaginar la vida de mare ara amb el moment laboral que estic vivint, però sí que en el seu dia també vaig dir, ai, vaig a provar, i em vaig comprar jo tot, jo és que soc molt de, pues això, no? Uns quaderns allà explicant tots els passos per fer l'aquarel·la, em vaig comprar les aquarel·les, un quadern, i escolta'm, jo estava allà que m'endinsava i podia estar hores fent, després el resultat, doncs a veure, evidentment, és de principiant total, però gaudeixes molt el procés. Gaudeixes molt el procés i sí, sí, m'agrada molt.
0: Quin consell li donaria a l'Anna Serra del 2023 abans d'entrar en política?
1: Uf, complicat, eh? Potser li diria que confiï, que confiï i que sigui tossuda, que confiï i que sigui tossuda, que quan tu fas una legislatura, o sigui, quan tu ja portes, ara farem 4 anys l'any que ve, i penses, és ara quan començo a anar rodada, no? És ara quan les coses comencen a anar amb més fluïdesa. Necessito més temps, volem més temps. Per tant, jo a l'Anna Serra li diria, com no et puc ensenyar tot el que he viscut en aquests 4 anys, confia i sigues tossuda perquè les coses passaran.
0: Completi la frase, Sant Andreu de la Barca representa per mi...
1: La meva vida, la meva ciutat.
0: Algun lloc de Sant Andreu que li agradi especialment?
1: El meu lloc preferit de Sant Andreu? Potser el casc antic. El casc antic m'agrada molt. Passejar pel casc antic m'agrada. Em porta molta pau.
0: Doncs avui conversant amb la regidora Anna Serra, regidora de FEM Sant Andreu des de l'any 2023, per tant, 3 anys com a regidora. Hem repassat la seva vessant professional i també política en aquest espai de regidors. Anna Serra, gràcies per acompanyar-nos.
1: Moltes gràcies a tu, Jordi.

0: L'Espai Regidors, un espai a Ràdio Sant Andreu on intentem saber més coses de la vida personal dels diferents regidors que composen el plenari municipal de Sant Andreu de la Barca.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I avui, en aquesta via directa d'estiu, també volem recuperar informacions referents a la Festa Major d'hivern, que es va celebrar al novembre del 2025. I un dels actes importants, i també ja podem dir que emblemàtics de la Festa Major d'hivern, és el concurs de pintura ràpida. Pietat Santa Maria es va imposar a la 26a edició d'aquest concurs. El primer premi del 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca ha recaigut a Pietat Santa Maria. La pintora del País Basc ha guanyat en aquesta ocasió amb una aquarel·la. Una aquarel·la que representa i s'inspira l'ambient i la llum del carrer de la Font, capturant el moviment, la vitalitat i també l'essència urbana. La mateixa Pietat Santa Maria, als micròfons de Ràdio Sant Andreu, s'ha mostrat molt emocionada a l'haver aconseguit finalment el primer premi. L'any passat va ser la guanyadora del primer premi d'aquarel·la.
2: Hombre, yo encantada de vivirlo, ¿no? Y de pasar por aquí, por el primer premio, que no me lo esperaba, la verdad. Pero se lo agradezco mucho a San Andreu de la Barca y a sus componentes, a la gente tan bonita que es. Y no sé, me emociono, lo siento.
3: Primer premio con una acuarela. ¿Por qué has escogido este... esta imagen de Sant Andreu de la Barca para
2: hacer esto? Me parece muy de aquí. Es el ambiente de ayer, pero que lo presento hoy con sus colores, con alegría, y veo una evolución en mí y en la gente que me ha rodeado esta mañana, y el sol que me acompaña todas las mañanas.
3: ¿Sueles venir a este concurso? Siempre. ¿Por qué vienes a Sant Andreu de la Barca? Siempre dices, vengo. Antes el trato, ¿no? El trato de la gente.
2: Sí, me gusta el cariño, la gente con cómo te acoge, y en general por muchas cosas, porque me han caído bien y a mí el que me cae me lleva hasta el final.
3: Otros años habías ganado el premio a la mejor acuarela, pero claro, este año mejor acuarela, pero no es mejor, sino el mejor premio, ¿no? El mejor,
2: sí,
3: cuadro
2: del
3: concurso, ya no hay más, exacto.
2: Ya no hay más.
3: Seguirás viniendo, Piedad.
2: Seguiré mientras la salud me permita venir.
3: Y con esa imagen de Sant Andreu de la Barca, ¿no?
2: Siempre le tengo en la memoria, es verdad, ¿eh?
3: Aprovecha los micros de Radio Sant Andreu para animar a pintores y pintoras a que participen en este concurso. Ya lo divulgas, ¿no?
2: Sí, lo divulgo, pero no se atreven a venir hasta Cataluña, tan lejos, dicen, tan lejos.
3: Bueno, a lo mejor te tienen miedo, ¿no?
2: Pues igual tienen miedo a la categoría. Nunca se sabe por qué.
0: Emocionada, la guanyadora de la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, amb una aquarel·la, Pietat Santa Maria, que recull doncs aquest ambient urbà de Sant Andreu de la Barca. Des de primera hora del matí, cavallets, teles i paletes de colors han convertit els carrers de Sant Andreu de la Barca en un gran taller obert al públic. Veïns i visitants han seguit de prop el procés creatiu dels artistes, que han tingut només unes hores per completar les seves obres, tal com marca el format de pintura ràpida. El coordinador del concurs, Juan Antonio Tenorio, conjuntament amb l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'edició d'aquest any i també del nivell del conjunt de les obres presentades. Una participació al voltant d'una quarantena, seixantena.
4: Bueno, bien, o sea, como cada año tenemos una buena participación, ya lo comentábamos el otro día en la radio, que tenemos una nómina importante, 50 o 60 pintores que nos proporcionan la garantía, nos garantizan un poco el alto nivel del concurso y, por lo tanto, facilidades para el jurado.
3: Què us ha semblat aquest any al jurat, les obres que finalment han participat i les obres que heu premiat? Quina qualitat general destacaríeu?
4: Sí, bueno, la calidad, ¿no? Siempre estaba presente en este tema. Quizá este año hemos también valorado la posibilidad de dar premios a unas técnicas menos valoradas, no menos importantes, pero sí menos valoradas, como en este caso el tema de acuarelas y algún acrílico.
3: Parlem del primer premi, en aquest cas una dona, la guanyadora, una pintora, a més amb una aquarela. Sí. Aquest certamen té també un premi a la millor aquarela, però aquest any el primer premi ha recaigut a una dona, Piedad Santa Maria, del País Basc, habitual també en aquest concurs, sí, i també guanyadora en d'altres edicions, però primer premi del 26è concurs de pintura ràpida per una obra en aquarela. ¿Qué destacarías de esta obra y sobre todo de la seva pintora Piedad, que es habitual en aquest concurs?
4: Bien, lo primero que quería decir es que lo que no es habitual es que el primer premio en la categoría general se lo suele llevar otro tipo de técnicas. En este caso, este año la acuarela ha sido la gran protagonista. Es una técnica que muchas veces está un poco denostada. Quizá siempre en el mundo del arte la acuarela se le ha caracterizado por un perfil menos importante en cuanto a categoría, ¿no? De hecho, en la historia del arte está muy relacionada la acuarela con la pintura femenina, cosa totalmente absurda, ¿no? Entonces, es una técnica además difícil de ejecutar. Y bueno, se da la particularidad de que además, bueno, pues es una mujer la que ha realizado esta pieza, Pilar Santa María, una pintora vasca, con una larga trayectoria y una calidad importante. Y bien, pues el jurado este año pues ha optado por esta pieza, que podría haber optado por 10 más, ¿eh?
3: ¿Qué destacarías de esta pieza de la zona que has escollit per pintar?
4: Sí, bueno, es la zona del Carlazón, es cercano al fondo de la Roda. Es una visión, digamos, la visión sí es clásica, no la forma de ejecutarla. Es una acuarela muy suelta, muy, muy espontánea, como casi todas las acuarelas que no tienen posibilidad de arrepentimiento. Es una muy buena pieza. Y la verdad es que a mí, como artista, me produce incluso una cierta envidia el nivel de ejecución, ¿no? Que yo no tengo esa capacidad con la acuarela.
3: El dels segons premis, un representa aquest nou element arquitectònic, sí, de Sant Andreu de la Barca, aquesta nova passarel·la. Estava cantat, no?, que aquest any s'escollís, no? No com a premi, però sí que escollissin els pintors pintar.
4: Yo cuando vi la passarel·la, físicamente, cuando la vi realizada, cuando vi la obra en sí, pensé, no es un tema bonito para hacer una pintura urbana, no sé, no lo vi bonito. Lo cierto es que ahora, viendo la pintura que ha hecho Catalá, que es el ganador de este premio, tengo que reconocer que la belleza se puede encontrar desde el punto de vista, ¿no? En este caso, Catalá ha hecho una pieza magnífica y hace bonito lo que aparentemente no lo parecía. La arquitectura siempre tiene sus puntos de vista. En este caso, Catalá solo ha visto de una forma muy interesante.
3: D'altre segon premi, en aquest cas, una proposta, podríem dir que arriscada, pel jurat?
4: Bien, en este caso el jurado aquí solo ha aconsejado, es decir, este premio ya corresponde, digamos, a los accessits, o sea, a los patrocinadores privados, y en este caso, pues, el patrocinador, digamos, que ha escogido esta pieza, lo único que hemos hecho ha sido aconsejarle, ¿no?, guiarle un poquito. Realmente la pieza tiene una ejecución magnífica, tiene un recorrido visual que te permite entrar, que te acompaña y que finalmente te introduce dentro de una visión de un Sant Andreu de la Barca distinto y quizás del pasado, pero bucólico. La verdad es que muy bonito.
3: Altres imatges de les obres que han aconseguit el premi aquest any. Tenim el Teatre Núria Espert, tenim l'Església de Santa Madrona, tenim l'Església de Sant Andreu de Barca. De fet, a primera al matí hi havia diferents pintors que van anar a buscar, en aquest cas, l'Església, elements aquests habituals, però de les obres guanyadores o que han estat premiades, segurament que el jurat ha vist alguna cosa més, no?, que l'edifici.
4: Sí, tengo que deciros, por ejemplo, que en este caso ha habido un accessit, un patrocinador, que ha sido mucho más valiente que el jurado del ayuntamiento en cuanto a la hora de elegir una obra, en este caso la obra de José Manuel Aznar, que es un artista plástico consagradísimo, con muchos premios. Es difícil concederle premios a este artista por la técnica que tiene tan, digamos, atrevida, moderna. Es una técnica casi que roza lo abstracto. Y muchas veces el jurado está condicionado a la hora de escoger el premio porque somos un poco más tradicionales o podemos ser un poco más miedosos. En este caso ha habido un patrocinador, creo que ha sido la farmacia Miralles y tal, que se ha atrevido con esta obra, que a mí me ha sorprendido gratamente, porque es una obra de mucho peso y valiente. Me ha gustado, sí, sí.
3: Hem vist també des de primera hora al matí infants, nens i nenes, que també han començat a pintar, a veure si dintre d'uns anys els veurem aquí, eh?
4: Sí, en este sentido estamos, como siempre, muy satisfechos con la labor que también hacen desde el taller de Ana y otras academias de dibujo y de pintura locales, en favor del tema con los niños y tal. Muy, muy contentos, no tanto así con el resultado a nivel adulto local. O sea, ahí tengo que deciros que estamos un poco desde la organización un poco decepcionados, porque ni la cantidad ni la calidad, no hemos querido dejar el premio desierto, no nos ha parecido oportuno, por eso que también valorar, de hecho estamos haciendo este concurso para motivar y para, no vamos a dejar desierto el premio local, pero sí hemos echado de menos participación local, que sabemos que la hay de cierto nivel, y bueno, pues no, aquí digamos es un tema que tenemos que trabajar un poco desde el concurso, sí.
3: Para la propia edición, ¿no?
4: Sí, a ver qué solución damos, porque no nos gusta dejar los premios desiertos y lamentablemente ha habido premios de nivel fuera de premio local, digamos, participantes de fuera de Sant Andreu que se han quedado fuera de premios, pinturas de alto nivel, sin dotación económica, y bueno, pues es lamentable ver pinturas muy muy de mucho nivel fuera, y a nivel local pues estamos un poquito flojos, sí.
0: 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca, Piedat Santa Maria, s'ha imposat en aquesta 26a edició. Els joves artistes també han participat en el 26è concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. De fet, la 26a edició ha comptat amb la participació d'infants que també han dedicat les seves obres a racons o elements importants de Sant Andreu de la Barca. La plaça Federico García Lorca ha estat el punt de trobada d'aquests joves artistes que han seguit els consells d'Anna Torrents del taller d'Anna.
5: Hombre, y tanto. Además es que cada año, o sea, empezando, como siempre cuento, que empezó de una manera casual, queriendo precisamente incentivar que participaran en actividades culturales, que el deporte y todo esto está súper bien, pero la parte pictórica está todavía mejor. Y entonces empezamos de manera casual y se ha ido cada año, ha ido incrementando, y además siempre te preguntan, con lo cual demuestran que tienen interés, ilusión, y eso alimenta el alma, vamos.
3: ¿Qué solen pintar aquests joves artistes?
5: En principio, claro, como el concurso de pintura rápida y la esencia de un concurso de pintura rápida es que pinten el pueblo, pues lo que están pintando es lo que ven, que es la zona, pues en este momento aquí es lo del teatro, pero hay muchos que están pintando en otras zonas del pueblo, zonas emblemáticas, preciosas, que mucha gente no conoce, o sea, que eso también sirve para conocer el pueblo.
3: Veig que vas passejant, vas mirant el que estan fent aquests joves artistes, vas donant algun consell també, no?
5: Hombre, por supuesto, claro, es precisamente es eso. La idea es que yo les acompaño, les apoyo, se sienten acompañados y siempre preguntan, se aconsejan incluso a veces entre ellos, y yo aporto mi granito de arena, claro.
3: ¿Qué suposa per vosaltres des del taller d'Anna aquesta participació?
5: Aparte de publicidad, que todo hay que decirlo, pero el hecho de saber que cuentan conmigo, que confían en mí, que confían en nosotros, pues es un orgullo y una ilusión increíble.
3: Buenas obras, ¿no?
5: Muchísimas, y muy buenas, y artistas potenciales bestiales. Hay artistas que además han ganado algún premio, que los he tenido como alumnos, y luego se han presentado como adultos y han ganado. Y aquí viene la novornada.
3: Sí, no? Per tant, dintre d'uns anys els veurem ja en el concurs d'adults, del concurs de pintura ràpida, no?
5: Por supuesto, eso espero, y tenemos la ilusión y les vamos pinchando para que sigan.
3: Algún consell?
5: Que sobre todo que no se presionen, que no quieran correr y que disfruten del momento.
0: I han estat molt joves els que han gaudit d'aquest concurs de pintura ràpida i s'ho han passat molt bé. Hem parlat amb la Martina.
3: Martina, què estàs pintant?
6: Estic pintant el mural del costat, de prop de l'Arenes, del concurs.
3: Del cromàtic. Estàs sí. Pintant el mural de la Lula Goce, del cromàtic. Com ho portes?
6: Bé, la idea és que bé. No sé, espero acabar-ho. Això seria l'ideal, però bé.
3: Martina, tu has participat diverses vegades en aquell concurs i fins i tot jo crec que has guanyat algun premi algun any, no?
6: Sí, el primer cop que vaig participar, amb 7 anys o amb 6, vaig guanyar.
0: Home, avui t'atreveixes amb un gran mural, eh?
6: Sí, la veritat és que sí.
0: No sé si tens pressió, Martina.
6: Pressió no, però la veritat sí que crec que ha arriscat molt, però bueno, qui no arrisca no guanya.
0: Això mateix, de fet, em comentava abans l'Anna del taller d'Anna que l'important és que gaudiu pintant, no?
6: Sí, la veritat és que sí, els últims mitja hora sí que és veritat que passa una mica malament.
0: Bueno, et diuen que falta poc temps, no? Doncs et deixo que segueixis pintant i no vull que perdis temps. Joves artistes que han participat al 26è concurs de pintura ràpida, com el cas de la Martina, que ha volgut agafar un gran repte, pintar un dels murals del Festival Cromàtic de Sant Andreu de la Barca. També hem parlat amb més joves. Emilio, què estàs pintant?
7: La muntanya.
0: Estàs pintant la muntanya. És la primera vegada que participes al concurs de pintura ràpida?
7: Sí.
0: I què, com tu estàs passant?
7: Bé.
0: Sí? Explica'ns una mica, què més tens aquesta muntanya?
7: És una pista de bicicleta, de bicis, que jo vaig molt.
0: Júlia, veig que estàs aquí pintant la plaça Font de la Roda, eh?
8: Sí.
0: I com ho portes? Per què has decidit la plaça Font de la Roda?
8: Perquè no sabia què fer i em vaig posar a buscar fotos i em va agradar.
0: Ho has trobat molt difícil?
8: Una mica.
0: Creus que acabaràs?
8: Jo crec que sí.
0: Ho estàs passant bé?
8: Sí.
0: Joves artistes que s'ho han passat molt bé participant a la 26a edició del concurs de pintura ràpida de Sant Andreu de la Barca. I a la Festa Major d'hivern, actuació de Quim Mas Ferrer en el Teatre Núria Espert. Quim Mas Ferrer porta anys recorrent el país amb un espectacle singular, Bona Gent, una proposta on el públic deixa de ser espectador per convertir-se literalment en protagonista. Més de 400 funcions i més de 400.000 espectadors avalen aquest format únic que emociona, fa riure i també reivindica la bona gent que hi ha arreu. Hem descobert aquí a darrere d'aquesta experiència humana i també teatral amb Quim Mas Ferrer, amb entrades exaurides des de feia mesos per veure'l en el Teatre Núria Espert. És la segona vegada que actua a Sant Andreu de la Barca i a Ràdio Sant Andreu ha pogut conversar amb Quim Mas Ferrer sobre l'espectacle de Bona Gent i sobretot a l'èxit d'aquest espectacle teatral on el públic és l'autèntic protagonista. Bé, Quim Mas Ferrer avui presenta l'espectacle Bona Gent a Sant Andreu de la Barca, espectacle que va estrenar el 2018, ja acumula més de 400 funcions. Hi ha alguna explicació de que aquest espectacle encara continuï amb tant d'èxit?
9: És el públic, l'explicació és aquesta, és que la gent repeteix, hi ha gent que ha vingut 10 vegades a veure'l, 15 vegades a veure'l, els municipis repeteixen perquè té aquesta peculiaritat que sempre és diferent, i és un espectacle en el que, a diferència de la majoria d'espectacles de teatre, girem les tornes, el públic és el protagonista, els protagonistes no estan a dalt de l'escenari, no són actors i actrius, sinó que és el públic, i això fa que aquesta diferència, que sempre l'espectacle sigui diferent, puguem haver arribat a les 450 funcions i haver sobrepassat els 400.000 espectadors, que és una dada que a mi em fa moltíssima il·lusió, i no li veig final, francament, no li veig final, perquè pot ser que estreni coses noves, però el Bona Gent és tan extraordinari que em sembla que el aniré tinguent, perquè el públic, avui ha que s'obrir les entrades aquí a Sant Andreu de la Barca una vegada més, per tant, i demà vaig a cursar i també entrades exaurides, i això, quan passa això, és extraordinari.
0: No, a més, aquí a Sant Andreu de la Barca, entrades exaurides des de fa mesos. Mesos.
9: No ho sabíem, encara m'ho poses més bé, és a dir, que és una espectacle que té molta acceptació i que donar veu a gent anònima, ja ho faig també en el programa de televisió, és una cosa extraordinària.
0: Normalment els actors quan representen l'obra després agraeixen evidentment al públic que ha assistit en aquest espectacle. En el teu cas, no sé si ho vols fer com un homenatge al públic, al fet de que el públic sigui el protagonista de l'obra, no?
9: És que de fet la idea d'aquest espectacle és fer un homenatge al públic, és a dir, la idea neix aquí, de dir, ostres, sempre aplaudim els actors, les actrius, directors, escenògrafs, a tècnics, i el públic? El públic no l'aplaudim mai? És a dir, figura absolutament clau. És a dir, un espectacle pot funcionar fins i tot sense un escenògraf, per exemple, però sense públic no pot funcionar un espectacle. És condició sine qua non perquè es produeixi la màgia del teatre. I llavors dic, ostres, anem a fer un espectacle homenatge al públic. I la millor manera de fer un homenatge al públic

0: absolutament tothom. És a dir, quan algú es posa a explicar coses, coses personals, vivències, moments tristos, moments alegres, moments especials, quan comparteixes això, compartir, que és un verb que a mi m'ha enganxadíssim, compartir històries, te n'adones que pots sentenciar que tothom té una entrevista.
1: No sé si aquest espectacle també pot ser o pot servir per un estudi sociològic, el fet de què has dit ara, això de compartir la necessitat de crear comunitats, no? de trobar un espai on la gent ens escolti, no?
0: Sí, això passa molt en el Bona Gent, és a dir, testimonis d'espectadors i espectadores que em diuen: tens la sensació que som uns privilegiats perquè ens estem explicant coses, però que allò només passarà aquell dia, que si venim un altre dia passaran unes altres coses, i el fenomen aquest de compartir en comunitat és una cosa molt, molt humana. De fet, els humans celebrem la Festa Major per compartir, celebrem el Nadal per compartir, és a dir, fem moltes coses, celebrem els aniversaris, ens casem. És a dir, fem moltes coses amb el sentiment de poder-ho compartir amb la resta, perquè quan compartim ens sentim vius. I, de fet, quan comparteixes alegries, és molt més interessant veure un partit de futbol del teu equip acompanyat amb els amics i que celebres els gols al triple que no passis de sol a casa. Sol a casa potser faràs gol, però quan hi ha 7 o 8, la teva colla... Perquè quan comparteixes alegries, aquestes es multipliquen, no? I quan comparteixes problemes, quan tens problemes i els comparteixes amb algú, sembla que li passis una part a l'altre, no? I per tant es fan més petits. Compartir històries. I el Bona Gent és una catarsi de compartir.
1: Què has après, què has descobert en tots aquests anys amb aquest espectacle del Bona Gent, també el Foraster a TV3? Què has après de la gent o què has descobert? O amb què et quedes?
0: Que les persones som extraordinàries. És que, i que a vegades... D'això en parlo també en el meu espectacle, que les bones notícies i la bona gent a vegades no acostumem a ser notícia, perquè les notícies que criden l'atenció són les dolentes. I d'això en tenim els telenotícies plens. Només has de mirar els sumaris dels telenotícies, no? Doncs aquest espectacle, en el fons... I jo me n'he adonat després de tantes funcions i de parlar amb tantíssima gent i de fer el programa de televisió que va del mateix, de la gent, i de compartir, que la bona gent i que les persones són excepcionals i que les bones notícies haurien de ser notícies, hauria d'haver un telenotícies de bones notícies, i que la bona gent som majoria, i que la bona gent som capaços de fer coses extraordinàries, coses meravelloses. I això és el que he après d'aquest espectacle. Què fa això? És com un foc, cada vegada vols atiar-lo més. I per això abans la primera pregunta que em feies, bueno, des de l'any 2018 que es va estrenar i no s'hi veu final, no, perquè aquest foc va creixent i perquè cada vegada tens ganes de més històries. I a més passa una cosa brutal, i és que les històries, cadascú té les seves, per tant estem en una font d'històries inescrutable, és una mina que no s'acaba, perquè tantes persones que venen, tantes històries diferents, perquè tots tenim les nostres vides i les nostres històries, hi ha coses que s'assemblen, perquè a tots ens preocupen les mateixes coses, la salut, l'amor, la mort, la feina, però els matisos amb els quals encarem l'amor, la salut, la mort o la feina és el que ens fa amb un ventall amplíssim de possibilitats inexcrutable. Per tant, això és el Bona Gent, i això és el que he après d'aquest espectacle.
1: Has descobert, sens dubte, bona gent aquí a Sant Andreu de la Barca, en la segona visita a Sant Andreu de la Barca. Deies més de 400 espectacles del Bona Gent. El repte és arribar als 500 o arribar als 1.000?
0: Oh, no. El repte és seguir gaudint amb el que fas. I llavors les coses s'acaben. Jo no sóc dels que... ostres, això haig d'intentar que arribi... No. És més, moltes vegades ho noto. Aquest projecte s'ha acabat. I no tinc manies, eh? S'acaba i passem al següent. De la mateixa manera que en aquest sentit ho noto, també noto que una cosa no està acabada. I mira, el Foraster portem 13 anys. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident, perquè en aquesta vida tot s'acaba. El Bona Gent portem més de 400.000 espectadors i 450 funcions. Hi haurà un moment que s'acabarà, és evident. Però de moment notes, de la mateixa manera que notes quan una cosa s'acaba, que això no s'ha acabat i que això està més viu que mai. L'altre dia, és que l'altre dia hi havia una parella que viuen a Noruega i que van agafar, ella catalana, ell noruec, viuen a Oslo, van agafar un bitllet d'avió, una nit d'hotel, i em van venir a veure a Terrassa, i dius, hòstia, què és això? Això és extraordinari. És a dir, per mi mateix, de dir, gent,

0: o fa poc estàvem a Calldetenes i parlo amb una gent i dic, aquest accent d'on és? No, nosaltres som de Tortosa. I perdona, però és que Tortosa està a l'altra punta de país. Bueno, però és que volíem venir a veure, ja t'hem vist a Tortosa, ja t'hem vist a no sé on. I creuen tot el país per venir a fer la catarsi, aquesta comunitat, a fer comunitat amb la bona gent. Això hi ha pocs espectacles en el que passi, no?
1: Això és bona gent, eh?
0: Això és bona gent, bueno, no hi ha més, clar que sí. A mi m'agrada molt fer apologia de la bona gent. Hi ha molt cabron pel món, ja sí, ja ho sabem. Però, hòstia, fem bandera de la bona gent. I que les persones podem ser extraordinàries. Siguem orgullosos de nosaltres mateixos, també. Fem coses terribles, eh? Ja ho sé. Si vols, posem el telenotícies. Ja ho veurem. Coses, els humans podem ser tremendament injustos, tot el que tu vulguis, però també som brutals i també són excepcionals.
1: Per tant, la bona gent, som majoria, com has dit abans. Quin missatge donaries a la gent de Sant Andreu de la Barca?
0: No, missatge no, a la gent que vingui avui, que estan en el mateix punt que estic jo, que no sabem què passarà, i això és extraordinari. No sabem de què parlarem, no sé què preguntaré, no sé què em respondran, no sé amb què riurem, amb què ens emocionarem, no en tinc ni idea. I de fet la vida és una miqueta això, cada dia et lleves al matí, tens uns plans i sempre hi ha sorpreses, no? Llavors aquest espectacle no deixa de ser vida, pura vida, és a dir, no sabem què ens passarà, no?
1: Felicitats.
0: Gràcies.

0: Sant Andreu de la Barca ha viscut el dissabte de la Festa Major d'hivern amb una ruta guiada a peu i amb bicicleta per descobrir els murals del Festival Cromàtic. La proposta ha reunit participants que han recorregut els carrers del municipi per observar de prop les 7 obres murals de gran format que han convertit la ciutat en un autèntic museu al cel obert. El recorregut, dinamitzat per l'Andreu Mitjans, per la Regió de Cultura, ha permès aprofundir el procés creatiu de cada mural, el missatge de l'artista i també el llenguatge visual utilitzat. Els murals visitats són obra d'artistes reconeguts de l'escena urbana, com Lula Goce, Taken, Rock Black Block, Felipe Pincel, Dan Ferrer, Irene López o BK. La ruta, doncs, ha posat en relleu la diversitat estilística i conceptual d'aquest festival, amb obres que van des de l'abstracció fins al retrat d'impacte social. Els participants han valorat de forma molt positiva aquesta activitat, tant pel contingut cultural com també per l'experiència de recórrer la ciutat d'una manera diferent.
1: M'està semblant molt interessant perquè ens estàs explicant molts detalls dels artistes i de les pintures. Algunes coses ja les podíem imaginar, unes d'altres no, i també estem veient moltes caixes elèctriques que no ens havíem fixat i que estan molt ben pintades i molt maco, està quedant el poble molt xulo.
0: A partir d'ara us fixareu més quan passegeu per Sant Andreu?
1: Oh, i tant, molt. I també explicarem a alguns amics la història dels murals.
0: Què us està semblant?
2: Bé, molt interessant, a més molt, molt divertit això de fer la ruta en bicicleta i no contaminar.
0: Ja porteu uns quants murals, que heu vist aquest matí.
2: Sí, sí, ja anem pel cinquè i ens en queden dos i amb ganes de veure la seva història.
0: Què t'està semblant i què t'ha sorprès aquesta ruta pel Cromàtic?
3: Doncs està sent una ruta molt agradable, molt interessant. Estem descobrint diferents aspectes de la vida cultural, social, històrica de Sant Andreu i, bueno, pues molt enriquidora, la veritat.
0: També tenim gent jove aquí en aquesta ruta del Festival Cromàtic, d'aquests murals. Bé, què t'està semblant, però i de tot fer aquesta ruta en bicicleta i després els murals i aquestes explicacions que estàs tenint?
4: Pues molt bé, l'Andreu ho està explicant molt bé, està explicant la història de qui ho ha pintat i tot, i per què han fet aquest dibuix i tot, i bueno, queda millor així pintat, i així cada vegada que passarem pues ja ens fixarem més i queda més bonic Sant Andreu amb pintures.
0: T'atreviries a fer un mural d'aquest tipus o no?
4: Ui, jo vaig a una escola a fer dibuix, però també no se'm dona. Però si fos si gran i se'm donessi bé, potser sí.
0: Bueno, qui sap, dintre d'uns anys potser veurem un mural teu aquí, no?
4: Potser sí o potser no.
0: De què pintaries un mural?
4: Jo, pues, no sé, potser del meu pare i jo, junts, anar amb bicicleta.
0: Seria bona imatge, eh?
4: Sí.
0: Gràcies.
4: De res.
0: Qui s'ha encarregat de donar les explicacions dels diferents murals ha estat el regidor de Cultura, Andreu Mitjans, que també ha valorat l'experiència als micròfons de Ràdio Sant Andreu.
5: Exacte, sí, sí, ha sigut una iniciativa dintre del marc de la Festa Major d'hivern i bé, molt bé, està sent un matí molt agradable, molt de sol, estem veient també a part dels grans murals, les caixes, i també hem anat veient també pintors del concurs de pintura ràpida, amb el qual és un matí molt, molt artístic i molt, molt, molt bé. Aquí la gent els està agradant molt i estan repassant una miqueta cada mural i molt, molt bé.
0: Estem veient ja que a cada mural tenim un codi QR. Què hi trobarem en aquest codi QR?
5: Exacte, hi ha l'explicació del que és el mural en si i de l'artista, i es pot entrar també en la web de la Cromàtic, allà hi ha informació molt, molt més completa de tota la ruta dels murals.
0: Era un dels objectius, no?, que un cop pintats aquests murals, després haguessin aquestes explicacions, no?, per conèixer una miqueta més del que hi ha darrere de la història d'aquests murals.
5: Exacte, sí, sí, hem de posar en valor i aprofitar, doncs, aquesta iniciativa que vam tenir a nivell cultural, i també, doncs, ara d'aquí mitja horeta farem també la segona ruta, que la farem a peu, també, i també tenim ja un grupet apuntat, i també serà, doncs, això, posar en valor totes les millores que volem perquè Sant Andreu, doncs, puguem estar orgullosos del nostre poble.
0: Ruta pels murals del Festival Cromàtic, tant a peu com en bicicleta, dues modalitats que han permès conèixer molt més detalls d'aquests murals i també de les diferents caixes elèctriques que han estat decorades per als alumnes del taller d'Anna i també de l'escola Pintura Santa Cana. L'art també ha estat protagonista per la Festa Major d'hivern. Recordant també algun dels moments de la Festa Major d'hivern de Sant Andreu de la Barca i les diferents activitats. Recordeu que tota aquesta informació que estem donant en aquest Via Directa d'estiu està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, on podeu trobar doncs, les informacions, els enllaços, les entrevistes, les imatges i també vídeos a través de les xarxes socials de totes les informacions que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian al capdavant del programa del Via Directa i d'aquest Via Directa d'estiu que s'està acompanyant durant tot aquest mes d'agost.
6: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts a l'última setmana d'aquesta temporada de Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa hem analitzat durant tots aquests mesos les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens hem fet moltes preguntes. Durant segles, guerres, conquestes i el colonialisme van permetre que nombroses obres d'art i peces de patrimoni cultural acabessin en museus occidentals, lluny dels seus llocs d'origen. Avui aquest llegat continua generant un debat intens sobre la restitució, la memòria històrica i la justícia cultural. Per això, Joan Salicru dedica la conversa a debatre si les obres d'art han de mostrar-se allà on van sorgir amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró, i Albert Velasco, doctor en Història de l'Art. També descobrirem el perfil en qui s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui anirem fins al cementiri de Vilassar de Dalt per escoltar l'últim capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al llibre Sin Rencor, d'Elena de Juan García, qui amb només 22 anys ha relatat l'assetjament escolar que va patir quan en tenia 17. Editat per Dièresis, l'assaig afronta aquesta experiència traumàtica des de la comprensió dels seus agressors i la voluntat d'entendre el motiu que els ha portat a fer-li la vida impossible. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera i última parada, com hem fet cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què parlarem avui?
2: Hola, Laura, com estàs? Últim capítol de la temporada, últim anàlisi de l'actualitat. Em sento una mica com quan era l'últim dia de l'escola, que a mi no em queda tan lluny.
0: Rauxa.
2: Tu potser sí.
0: No,
2: sí
0: a mi sí, molt sí. Més que tu, segur.
2: Si em permets dir-t'ho, durant aquest any he parlat de molts fets que em semblen criticables o qüestionables, també hem parlat d'iniciatives i fins i tot dels canvis al Zoo de Barcelona.
0: Cert.
2: Així que avui volia repassar molts temes que hem tractat per veure si les coses han canviat i si anem a millor, a pitjor o tot està igual.
0: Sospito que millor no, però bé, m'has parlat de molts temes diferents, com deies, jo no sabria per on començar, però no ho farem.
2: Doncs mira, si vols podem començar per la voluntat de Milei d'explotar les glaceres de la Patagònia, on hi ha una de les reserves d'aigua dolça més importants del món. L'objectiu és treure'n un rèdit econòmic. I uns mesos després de parlar-ne, i tot i les protestes dels ciutadans, la llei que permetia que es treballés al terreny s'ha aprovat. Així que, de moment, no anem a millor.
0: Fantàstic. Primer suspens. Què repassem ara?
2: Fa molt que es va tancar Collserola a causa del brot de pesta porcina, que hi va haver, no sé si te'n recordes, perquè ara ens queda molt lluny, però en aquell moment moltes persones no van respectar les restriccions i van provar d'entrar a la zona acordonada. Doncs això em porta a analitzar el comportament que molts catalans van tenir amb l'incendi de les Gavarres. Tot i que s'estigués cremant la zona, molts estaven preocupats per si podien anar o no a la Costa Brava. Quin greu, que em sap, no poder anar a la Costa Brava. I molts d'ells hi van anar igualment. Em sembla que mai deixarem de saltar-nos les recomanacions.
0: És que la diria grossa, eh? Però som egoistes, els humans. Jo crec que per naturalesa. Va, tercera notícia.
2: Vinga, va, a veure si millorem. Els recordes els camps de deportació que vaig parlar tant d'ells, dels camps de deportació d'immigrants que, impulsats per Giorgia Meloni, volia implantar a la Unió Europea?
0: Sí.
2: Doncs bé, al desembre s'havia acordat avalar la seva obertura i fa ben poc va entrar en vigor el pacte de migració i asil de la Unió amb la promesa de reforçar el control de les fronteres exteriors, accelerar els procediments d'asil i augmentar les devolucions de persones sense dret a pertànyer en territori europeu. El pacte més restrictiu de la història de Brussel·les, així que tampoc anem gaire millor.
0: No sé si haurem d'acabar repetint curs. Sabíem si tenim sort amb la quarta notícia.
2: Doncs em sap greu dir-te que no.
0: Sorpresa.
2: Quan vam parlar dels arxius de Jeffrey Epstein, et vaig avisar que les xarxes s'havien omplert de memes i que segurament tothom ho oblidaria i es convertiria en un mem més. Doncs ha estat més o menys així. Fins ara poca repercussió pels qui sortien a la llista i sembla que la majoria només ens en recordem quan veiem alguna broma a internet.
0: Sembla que ha passat el temps, però tot continua d'alguna manera igual o fins i tot pitjor. Per què ho has volgut enfocar d'aquesta manera, plantant-nos la realitat a la cara?
2: Em sembla interessant analitzar com passa el temps, però les coses no canvien. Portem molt de temps enquistats en una guerra entre Rússia i Ucraïna que no sembla tenir fi. Cada dia rebem notícies terribles de Palestina i d'exemples com aquests te'n podria posar molts. Sento que vivim en un món que ens sobrepassa i que gira ràpidament, però que canvia menys del que ens pensem. A veure si tornem a prendre la direcció i a canviar tot el que ens fa pitjors com a societat. Jo crec que no està tot perdut, però n'hem de tenir ganes.
0: Acabem optimistes. Molt interessant tot plegat, Carles. Moltíssimes gràcies per haver-nos dut l'actualitat a l'estudi durant tota la temporada. És moment ara de descobrir el perfil en qui s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: El Mundial de Futbol més llarg de la història ja ha baixat el taló. I més enllà dels més de 100 partits que s'han fet, un dels protagonistes fora del camp ha estat Patrice Lumumba, malgrat que el primer ministre de la República del Congo va morir assassinat fa 65 anys. Feia més de 50 anys que el Congo no participava en un Mundial, i en el segon partit dels Lleopards a la Copa del Món, a l'estadi de Guadalajara de Mèxic, a la graderia enmig de l'alegria i el moviment dels aficionats, hi havia algú completament quiet. Michel Nkukambo Dibanga, un aficionat congolès de 49 anys, segueix des del 2013 una peculiar rutina quan mira els partits de la selecció del seu país. Es queda dret a la grada, immòbil durant tot el partit, imitant la posició de l'estàtua de Patrice Lumumba que hi ha a Kinshasa. L'aficionat, conegut com a Lumumba Bea, no va poder viatjar als Estats Units per les restriccions arran del brot d'Ebola que hi ha al seu país, però la seva aparició a Mèxic va trasbalsar mig món. Simbòlicament, 65 anys més tard, el líder anticolonial tornava a estar a primera plana, en un mundial en què un dels països organitzadors era, precisament, un país que va estar implicat en el seu assassinat. Segurament, l'estàtua humana de Lumumba d'aquest mundial haurà fet que molts que no el coneixien ara sàpiguen qui va ser el líder congolès. El problema és que, després del partit a Mèxic, el Congo tornava a jugar als Estats Units i Lumumba Bea no hi podia entrar. Però va trobar un substitut. Enoch Kabwende, nascut al Congo però que viu als Estats Units des que era adolescent i no està afectat per les restriccions actuals. D'aquesta manera, fins que va acabar la participació del Congo amb la derrota contra Anglaterra, la selecció va tenir el suport de l'aficionat més cèlebre d'aquest Mundial. La fama de Lumumba Bea encara va tenir un altre capítol. Durant el Mundial, Michel Nkukambo Dibanga va signar un acord de patrocini amb la marca de desodorant Rexona, que també és patrocinadora oficial de la FIFA. En una estranya quadratura del cercle, l'imitador del líder anticolonial rebia el patrocini d'una marca vinculada amb Unilever, que a principis del segle XX va participar en l'espoli del Congo mitjançant treballs forçats i esclavitud durant el domini belga. El capitalisme sempre guanya, podríem pensar. O potser la victòria definitiva de Lumumba ha estat aconseguir tornar a fer famós el líder anticolonial i que, a més, li hagin pagat diners. Com el futbol, encara que sembli impossible, a vegades tothom diu que ha guanyat.

Les obres d'art espoliades s'haurien de retornar al seu territori d'origen? És la pregunta que avui ens plantegem i de seguida ens hi endinsem. Però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Todos duermen, puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad. Te llevo de lo cotidiano a otra.
1: M'agrada molt i m'agradaria que la gent pogués veure les mirades que us feu, Pere Sánchez i Carles Valls.
2: Sí, perquè crec que he posat un artista que no li agrada gens.
3: Bueno, has posat Keisio, a mi m'agrada molt el rap i, per exemple, jo crec que fa poc va treure un disc que jo crec que se'l podria haver guardat i que no calia que ningú l'escoltés ja.
2: A vegades s'accedeix, potser, en treure coses. Però bueno, he posat Repartiendo Arte perquè parlem de les... d'això del tema de l'arc, de que si...
1: Les obres han de tornar.
2: Han de tornar o no han de tornar. I com ell és de Saragossa, que és aragonès, doncs mira, lliga tot una mica. Jo em pregunto si les peces de Xixena que tenen en altres museus del món també les reclamaran els d'Aragó. M'ho pregunto, no sé. Ho deixo aquí.
0: Que se dirigen donde todos los posibles sucesos suceden, donde dicen que cocinan sus besos las mujeres por si acaso me perdiera.
1: Per què parlem d'art avui, Carles?
3: Doncs parlarem d'art perquè així també ho ha decidit una mica Joan Salicru, qui dedicarà la conversa a parlar si les obres d'art haurien de retornar-se als seus llocs d'origen. Ho farà parlant amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història d'Art de la mateixa universitat, i amb Anna Capella, directora del Museu de Mataró i, interessant aquí, un dels primers museus catalans que va organitzar una exposició en l'entorn de les obres d'art que conserva el museu procedent dels moviments d'objectes espoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola.
1: Doncs això va avui la conversa amb la que us deixem de seguida amb Joan Salicru, però aprofito abans per desitjar un bon estiu a Carles Bancs, perquè no ens retrobem, em sembla ja, a Pere Sánchez, per una temporada més haver posat banda sonora als temes principals de Valors a l'Alça, i evidentment a Joan Salicru, amb qui us deixem a continuació.
4: Percepción de la perfección. La pregunta de si els museus han de retornar peces adquirides durant períodes colonials, guerres o contextos de desigualtat és un dels grans debats ètics del moment, més ara que s'acosta la temporada turística. No és només una qüestió jurídica, sinó també de memòria històrica, justícia, patrimoni cultural i accés universal al coneixement. Hi ha, com tot, arguments a favor i arguments en contra. No és prou un debat que tingui només un àmbit internacional. També a casa nostra tenim exemples de disputes entre, podríem dir, els propietaris històrics d'obres d'art i els que, a vegades, per atzars de la història, són qui mostren realment aquest patrimoni al públic. De tot això en volem parlar amb Albert Velasco, doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida i professor associat del Departament de Geografia d'aquesta universitat, també de la Universitat Oberta de Catalunya. Albert Velasco, benvingut a Valors a l'Alça, gràcies.
5: Hola, què tal? Gràcies a vosaltres.
4: I amb l'Anna Capella, que és llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró, un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil Espanyola. En parlarem també. Anna Capella, gràcies per acceptar la nostra invitació.
6: Gràcies a vosaltres.
4: Doncs començarem amb l'Albert Velasco, que a més a més acaba de publicar Les pintures de Xixena, un foc encara crema, que tracta un dels grans conflictes, una expressió d'això que estàvem parlant, doncs a nivell espanyol entre Catalunya i Aragó. Li volia preguntar primer, Albert, és un debat incòmode aquest encara, o depèn de si parlem de Xixena o del British Museum?
7: Home, jo diria que no hi ha debat més incomodíssim en el món de la museologia mundial, el de les restitucions i les reclamacions prèvies, naturalment. Efectivament, el que passa és que sempre s'ha de discernir o s'ha de diferenciar sobre quin tipus de reclamació tenim entre mans, perquè no és el mateix el cas aquest de Xixena que tu comentes i que jo he estudiat darrerament i altres casos que segurament avui en aquesta conversa en parlarem. El cas de Xixena és un cas molt peculiar, molt condicionat per un determinat context polític, per, diguéssim, la relació també que han mantingut històricament o com a mínim durant bona part del segle XX dues comunitats autònomes i també per la relació que han mantingut sobretot en els darrers anys, arran del procés Catalunya i Espanya. I crec que això ha condicionat d'una manera molt important la resolució del cas. I és evident que la manera com s'ha tancat el cas o com estem en vies de tancar-lo és una resolució que va molt més enllà del que és una reclamació patrimonial i una restitució. Perquè, per exemple, un altre cas que està directament relacionat amb aquest, que és el de l'art de la franja, que no, és un altre procés judicial, en aquest cas tot i que se parla de restitució, no és una restitució, perquè el que s'ha fet és agafar unes obres d'un museu, del Museu de Lleida, i traslladar-les a un altre museu, al Museu de Barbastre Montsó, i per tant aquí no estem parlant d'una restitució.
8: En tu cas, en aquesta línia d'una pregunta per escalfar, com citàvem al principi, el Museu de Mataró és un dels primers museus catalans a fer una exposició a partir d'objectes expoliats, dèiem, expoliats, confiscats, protegits, recuperats i traslladats durant la Guerra Civil. Era expedient 26-19, Art en Dipòsit, Mataró, 1936-2023. És encara una línia que fa una certa basarda a abordar, Anna, aquest tema d'aquestes obres, doncs, que no són d'aquí, les ensenya en aquest moment i, per tant, no? Sempre hi ha una forta nebulosa. Fa por encara abordar aquest tema des de la museologia?
9: No, jo crec que ara ja no fa por, però sí que n'ha fet... Ves que por ha fet com una certa mandra o ha patit de poca atenció, diguem-ho així. Però bàsicament perquè era bastant difícil rastrejar i seguir doncs, els trasiegos, per dir-ho en llengua castellana, doncs, d'aquestes peces i de com t'havien arribat a les institucions. Teníem molt poca història a l'entorn d'això. Els museus públics catalans, almenys que tenien peces en dipòsit, però clar, en el nostre cas, a Mataró, era un dipòsit molt gran. Era, de fet, és un dels que ens consten doncs, gairebé més grans de l'estat espanyol, per dir-ho així, o sigui, de volum de peces importantíssim, que també hi ha medalles i monedes i joies, eh? Vull dir que és una cosa... Bueno, o sigui, no tots són grans obres d'art ni molt menys de primera fila categoria, perquè també hi ha mobiliari, també va, moltes coses. Però és veritat que era un fons molt gran i molt important i aquí, evidentment, es coneixia d'on venia, però com que no teníem la documentació completa, aquesta és la deducció a la qual vam arribar després quan vam aconseguir fer l'exposició, no teníem les dues actes. De fet, a hores d'ara sabem que n'hi ha tres d'actes, però en aquell moment que vam fer l'exposició en coneixíem dos, nombroses i grosses, i no teníem el coneixement de les dues. O sigui, una estava dipositada al museu i, per tant, coneixia. L'altra era els arxius del Museu Arqueològic, en un lloc on s'hi podies anar a consultar i saber que hi havia aquestes dades, però que estava tot molt mal estudiat i indexat. O sigui, anava gent, estudiava, en traia la informació que volia, però, diguéssim, no s'avançava massa amb això. Tot el que realment, fins que no vam descobrir aquestes dues actes, també no va ser el moment de dir, va, doncs, posem-nos i revisem-ho tot. Ara, interès principal durant aquests anys que hem tingut aquests dipòsits per posar-ho en primera fila, ni sí ni no. O sigui, les peces han sortit, havien funcionat, se sabia que hi eren, però no s'estudiava exactament l'origen. Però per què? Perquè tampoc venia dingú del Ministeri. Això són dipòsits del Ministeri. En realitat, tampoc venia dingú del Ministeri mai a dir-te que tenim aquestes peces i que són dipòsits i, per tant, perquè de camí ho revisem, ho estem estudiant... O sigui, era com un... Bueno, com un cert allò... estat així als llims, per dir-ho alguna cosa, d'aquestes col·leccions que hi havia en els museus. I que recentment s'ha fet molta més feina, entre d'altres coses perquè s'han escanejat i s'han digitalitzat molts dels materials d'arxiu que han pogut ser consultats, que això ha facilitat molt la feina, vull dir que també està bé posar-ho a vegades en els contextos possibles de recerca o investigació, que si canvien i es pluralitzen més i hi ha més gent que pot accedir a aquests documents, doncs és molt més fàcil treballar aquests temes.
8: En tot cas, tornant amb la línia que et preguntava abans, Albert, no? Se'ns fa més fàcil, com que és més genèric, fer aquest debat sobre les grans peces i els grans repartiments de peces que hi ha a nivell mundial i, per tant, no abordar els de casa nostra? Tens aquesta sensació?
7: No sé si la tinc, perquè darrerament sembla que hi ha una sèrie de grans institucions, tant espanyoles com catalanes, que estan encapçalant aquest procés i em refereixo... en concret al Museu del Prado i al Museu Nacional d'Art de Catalunya. També hi ha grans projectes vinculats a importants universitats, com a la Universitat de Barcelona, vinculats amb aquestes idees de reclamació i restitució. I, per tant, jo crec que ja és un debat que ha deixat de ser incòmode, com deia fa un moment l'Anna. El que passa és que és evident que hi ha molta feina per fer, això és innegable. Hi ha moltíssima feina per fer perquè ens hi acabem de posar. És a dir, pensa que jo les primeres restitucions que recordo de peces del franquisme, diguéssim, exceptuant les que va fer l'autoritat franquista, l'SDPAN. Exceptuant això, les primeres restitucions són dels anys 90, crec recordar, si no m'equivoco. Tot i que hi havia reclamacions ja serioses d'anys enrere, però és que és una disciplina molt jove aquesta i per tant és evident que encara se n'ha de parlar més perquè encara s'ha de fer molta feina, saps? Per exemple, exposicions com la que es va fer a Mataró, diguéssim, promoguda per l'Anna o altres que s'han fet en altres museus. Ara, per exemple, n'hi ha un al MNAC sobre temes d'aquest tipus. Encara se n'han de fer moltes. Per exemple, a Lleida, que és on jo he treballat el tema, encara no n'hem fet cap. Jo ja he fet una proposta per fer-la i és això. És a dir, perquè aquestes exposicions el que acaben, o diguéssim, un dels objectius o missions d'aquestes exposicions és fer feina, és, diguéssim, fomentar que si s'han de fer aquestes restitucions, que es facin. Però atenció, és a dir, això hem de tenir-ho clar, també, que les restitucions, per exemple, han d'estar molt vinculades a determinats contextos. És a dir, tot això no ha de servir per dir, ei, tot el que està fora del seu lloc d'origen ha de retornar al seu lloc d'origen. No. Aquí no s'està dient això. I això ho hauríem de tenir clar com a premissa bàsica.
8: Bé, de fet, aquesta és la pregunta del milió de dòlars que estava a punt de formular-vos després d'això, com que ja has obert el meló. Si vols, ja hi podem entrar de ple, Anna. Com ho veus tu?
9: Jo veig que realment s'ha de... No és que s'hagi de fer absolutament cas per cas, però que sí que s'han d'analitzar molt bé els contextos i les situacions. Una cosa és potser el suposat retorn de peces arqueològiques que estan potser en un museu nacional, però que en un moment anat al lloc d'origen té un jaciment i tot un museu a l'entorn, i llavors, perquè no s'hi ha interès, un relat, un discurs, el que sigui, doncs les peces poden anar d'un lloc a l'altre i poden, suposadament, no tornar a un... O sigui, saps? Sinó canviar de museu perquè tots ho pensem, això, que a vegades les peces doncs poden circular, o sigui, no són absolutament propietat d'un lloc i de l'altre, en tant que són peces d'art que ja els hem donat un valor patrimonial i estan en un context d'institucions públiques, no? I l'altre gran tema, clar, és la restitució també dels propietaris privats que van tenir aquestes peces a les seves mans, que per raons mil, diguéssim, o, bueno, mil vull dir molt diverses, no? Doncs van deixar de ser-ne propietaris, no, els seus contextos no les van poder reclamar, tot i que la intenció està documentat i el rastre, o sigui, el rastre, tant les persones que van treballar, els funcionaris que van treballar fent recollida, diguéssim, fent concentració i després dispersió d'aquestes doncs, peces tant del govern de la República com del govern després franquista, no van perdre el traç. O sigui, no van perdre les notes i la història del traç. El que passa és que, per si cas, s'havien de tornar les peces. Entenc que era una de les intencions, tot i que també n'hi havia hagut alguna altra intenció en un moment inicial, que és de, com es diu això, doncs de passar-les a domini públic, d'escopiar-les, però dir-ho així, perquè formessin part de museus que passessin al bé comú, no? O sigui, que passessin a ser de propietat de l'Estat o propietat institucional. Amb tot això, jo és el que dic, els rastres hi van a ser. El que passa és que després la informació ha quedat molt dispersada i també sabem de casos que les intencions de restitucions del govern franquista van ser molt minces, molt amagadetes i molt dissimulades. Inclús van arribar a fer estafes i restitucions a persones que no havien sigut mai els seus propietaris. O sigui, va haver-hi també un cert tràfic d'influències per arribar a tenir propietat de peces i coses que no... Bueno, que no, a persones que no eren els legítims propietaris. Per tant, aquí sí que jo penso que és molt important que reconèixer que la voluntat hi ha de ser, també reconèixer que durant molts anys els museus han fet un paper bé o més o més malament, però de custòdia i de conservació d'aquests objectes, i que els hem exhibit i tampoc els hem amagat sota d'un... Però hem de reconèixer també d'on venen, la seva història, i si en el cas que hi hagi d'haver restitucions, doncs llavors sí que és un tema, jo penso, que d'anàlisi de poder seguir unes certes traces per arribar a verificar doncs, aquesta legitimitat de propietaris.
8: Anava a dir que està clar que en termes internacionals sí que hi ha una corrent, no?, que sembla que d'una forma molt, molt clara defensa la idea de la restitució sí o sí, no? És a dir, que ha de primar aquesta línia en relació a un rescabalament vinculat al colonialisme, no? I per tant que la premissa principal ha de ser aquesta. Entenc que tots dos hi pugeu peròs, no?, en aquesta qüestió, o no hi veieu una premissa clara de sí. Això, de forma general, ha de ser així, no, Albert?
7: Clar, perquè és que no tot és colonialisme. Nosaltres, per exemple, hi ha molts museus que no, del nostre país, de Catalunya, que no estan afectats per aquesta premissa colonial. I això no vol dir que és una... Aquesta és una línia que jo pretenc, diguéssim, explorar en els propers anys. Això no vol dir que no puguem aplicar, per exemple, als nostres museus de patrimoni artístic, museus diocesans, o el mateix Museu Nacional d'Art de Catalunya, o el Museu de Lleida, o els museus de Sitges, o el Museu de Reus, a tota una sèrie de museus que tenen patrimoni religiós. Això no vol dir que no puguem aplicar determinades premisses que s'han fet servir per a aquests casos colonials. I vull explicar-me bé perquè això és un tema complex. El tema del colonialisme sempre es basa en una qüestió primordial, que és la desigualtat, les relacions desiguals entre les metròpolis i les colònies. No? És a dir, les metròpolis van aprofitar-se de la seva situació de domini polític i de poder per extreure tota una sèrie de recursos patrimonials de les colònies. Ens hem de plantejar debats similars, per exemple, si quan la Junta de Museus de Barcelona comprava peces pel Pirineu en aquestes esglésies i parroquietes a principis del segle XX i que han ajudat a configurar totes aquestes adquisicions, per exemple, la col·lecció del Museu Nacional d'Art de Catalunya o del Museu del Disseny o d'altres museus, i dic el mateix per als museus diocesans de la resta del país. Hem de pensar si aquestes adquisicions es van fer en una relació d'igualtat. Jo crec que moltes vegades no. És a dir, per exemple, la Junta de Museus era un instrument poderós, que tenia al darrere diners, que tenia al darrere la burgesia barcelonina que ostentava el poder a la ciutat, i aquesta gent que a més tenien el poder cultural i una gran base cultural que no existia en aquestes parròquies del Pirineu, hem de veure si aquesta relació, aquestes transaccions comercials, que no ho oblidem, van ser legals, van ser absolutament legals. Hem de mirar-nos si des d'un punt de vista ètic aquestes relacions comercials que van establir-se van ser en base a una igualtat. Jo estic segur que moltes vegades no. Què vol dir això? Hem de restituir tot el patrimoni del Pirineu que està al Museu Nacional d'Art de Catalunya, al Museu Episcopal de Vic, al Museu de Lleida, a les parròquies d'origen? No, no, jo no estic dient això. Estic dient que hem de reavaluar aquests negocis i veure com es pot compensar amb aquests pobles, parròquies, etc., que potser es van veure perjudicats per relacions desiguals. És una línia que encara, diguéssim, jo vull explorar en els propers anys a nivell de recerca, publicar alguna cosa perquè no n'hem parlat gaire, però jo crec que el resum seria que hem d'aprendre d'aquestes experiències vinculades al colonialisme, extreure algunes idees o conceptes que puguin ser aplicables al nostre cas, però insisteixo, no en els mateixos termes d'una manera exacta.
8: Anna, ara sí que hi ha el diàleg i el debat és obert.
9: Sí, sí, clar, jo estic bastant d'acord amb el... pràcticament d'acord amb el que diu l'Albert. O sigui, una relació de colonialisme és sempre una relació de poder. Vull dir, quan ella ha dit la paraula, no, van extreure recursos patrimonials, sí, sí, al costat dels naturals, els humans i el que sigui. O sigui, l'extracció d'elements patrimonials no deixa de ser la punta de l'iceberg de tota una relació de desigualtats en els països d'aquests d'origen, no? Llavors, és veritat que quan et penses en les grans icones artístiques, clar, penses que s'extreu una cosa o es ven una cosa per un valor petit, com ara ell diu de les relacions d'igualtat, és que a vegades, si jo t'ho vull comprar, però jo estic necessitat i per tant t'ho ven per 4 duros perquè tu saps que em val més. Vull dir, al final estem parlant de mercat, de negoci, tot i que acaben siguent després icones. Evidentment, qui fa més famoses i mundialment reconegudes les grans peces històriques de la història de l'art de països de l'Orient Mitjà és Europa, no són els propis països de l'Orient Mitjà, perquè van passar per davant els altres, diguéssim, per fer això. Necessites una societat del benestar, per dir-ho així, per poder generar instruments de valor, de símbol, de custòdia de patrimoni, les col·leccions de les primeres meravelles del món i aquestes coses les fabricaven els reis i els poderosos, després les vam anar passant a la institució pública en tant que vam ser governats socialment. Vull dir que són moltes coses que tenen tota una història llarga darrere. I, evidentment, quan parlem de restitució i colonització, tothom també està pensant en aquests valors, però clar, són casos molt diferents. El d'aquest de la guerra que estàvem analitzant té un context, els altres en tenen uns altres. Va, jo penso que és molt important això, anar analitzant des de tots aquests punts de vistes diferents actuals, les nostres pròpies revisions dels fets històrics que fem, històrics i culturals, no pensem el mateix que abans, clar, aquesta, com dius tu, jo potser sí restituiria les pintures o les esglésies en tant que a hores d'ara potser ja les podríem custodiar i vigilar i no ho perdríem. En aquell moment hi havia aquella cosa, i m'ho crec, no?, que s'estaven, bé, m'ho crec i penso que és cert, no sé si t'ha de darrere, vull dir, si no guardàvem els claustres marxaven cap als Estats Units, era una altra relació de desigualtat, per dir-ho així, no? I les pintures el mateix, suposadament es feien malbé. Però bé, llavors ve aquest concepte paternalista de les vam salvar, no? Érem uns quants que érem els lletrats, no? Els il·lustrats, i els que fèiem aquesta feina. Vull dir que jo crec que a hores d'ara tot això és molt important que ja ho podem revisar-ho i que no tardem gaire a fer-ho, per dir-ho així, no? Cobrim aquests debats que en parlem, però que també ho fem amb una consciència una mica més generalista i social, perquè a vegades ara el que passa és que hi ha gent que pensa d'una manera molt diferent i llavors encén, diguéssim, incendis, o sigui, provoca incendis amb localitzacions de peces petites o fons molt concrets, o bueno, casos tan paradigmàtics, evidentment, com el de Sixena.
8: Molt bé, doncs fins aquí la conversa que hem mantingut amb l'Albert Velasco, que és doctor en Història de l'Art per la Universitat de Lleida, professor associat del Departament de Geografia, Història i Història de l'Art d'aquesta universitat, també professor a la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies, Albert. I amb l'Anna Capella, llicenciada en Història de l'Art i màster en Gestió Cultural i actualment directora del Museu de Mataró. Moltes gràcies per les vostres reflexions, per la vostra passió en el debat i fins la propera.
5: Gràcies a vosaltres.
9: Gràcies a vosaltres. Fins la propera.
10: Estàs escoltant Valors a l'alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: Josep Gordi, molt bon dia, com estàs?
11: Molt bé, molt content d'estar aquí, a l'aire lliure.
1: Per fi ho hem aconseguit, perquè tota la temporada que diem que sortim metafòricament de l'estudi per visitar santuaris naturals, avui sí. Va de bo, això.
11: Sí, avui som a la intempèrie de veritat.
1: I a quina intempèrie ens has portat?
11: Estem en un turó on conflueix l'església, o millor dit, la capella de Sant Sebastià amb el cementiri de Vilassar de Dalt, un lloc molt especial.
1: Per què és especial i per què has volgut acabar secció, perquè és l'últim capítol d'aquesta secció de santuaris naturals, aquí?
11: Perquè és un espai sagrat per un doble motiu. Primer, perquè hi ha una capella on des de temps seculars la gent hi venia a pregar, i després perquè hi ha un cementiri on actualment la gent segueix venint a despedir-se dels seus difunts o fins i tot a parlar amb ells. I, en tercer lloc, perquè som a l'aire lliure, ja no som a l'estudi.
1: I a més al Maresme, sí. Comarca que ens estimem molt, tant tu sí. I jo, t'he de dir que jo no coneixia aquest raconet. De Vilassar de Dalt, entre Vilassar de Dalt i Cabrils, podem dir?
11: Sí, a més, per aquí passava el camí antic que unia Vilassar de Dalt amb Cabrils. Per tant, és un lloc de pas. Un lloc de pas per molts motius. Un lloc de pas de peregrinatge a la capella, un lloc de pas per arribar al cementiri i un lloc de pas també per connectar amb aquesta calma i natura que hi ha aquí.
1: Aquest és un espai que també els lectors de la revista Valors trobaran en l'últim número, oi?
11: Sí, perquè m'agrada molt el número que parla de la intempèrie. En la revista es manlleva de l'obra poètica de Joan Margarit aquesta idea d'estar a la intempèrie, que és, no només és el sentit de sentir-se com ara, que ens toca l'aire a la cara, el sol, sinó també del que representa de pèrdua de comoditat, d'estar sense cap mena de protecció. És una idea que lliga molt amb el que després parlarem, que és el sagrat. Per tant, doncs, aquest espai, des de temps seculars, ha sigut un indret on les persones han vingut a buscar refugi o aixopluc d'aquesta intempèrie que, en el fons, tots tenim en algun moment o altre de la nostra vida.
1: Això és molt bonic i em sembla que molta gent s'hi sentirà reconeguda, no? I representada. Expliquem una mica més aquest concepte, sí. Que deies el refugi, sí. De Xuclú, sí. Que has anat, suposo, amb la capella. No? També.
11: Bueno, perquè hi ha aquí aquest doble element, no? La capella ens parla del passat, és una capella del segle XVI, lligada a Cabrils, i per buscar protecció davant de les epidèmies que n'hi havia en aquell moment. Pensa, la població que vivia en aquesta zona segles enrere cada cop i volta podia veure's afectat per una epidèmia de tifus, de còlera, que no sabien per on venia, què passava, què havien de fer. I llavors pujaven a encomanar-se a un sant o en altres llocs amb una mare de Déu, a pregar, Els mateixos gotxos sempre ho diuen, doneu-nos protecció, protegiu la nostra vila. Això tots els gotxos de tots els indrets parlen. Per tant, és un indret secular on la gent ha vingut a buscar aquest aixopluc per sentir-se protegit. I aquesta protecció la buscaven en un sant, en una Mare de Déu. Per tant, això ens parla del passat, d'un lloc d'on la gent venia a fer... els aplecs, a pregar, a demanar, a deixar exvots sobre la seva família. Per tant, és un passat que és important tenir present.
1: I és habitual que hi hagi cementiris a tocar d'una capella?
11: Abans, la majoria, fins al segle XVIII, tots els cementiris estaven al costat de les esglésies. Precisament aquí al Maresme, Sant Andreu de Llavaneres, el cementiri de Sant Andreu de Llavaneres, encara té la vella església dins del cementiri, no? Però amb el pas del temps i per qüestions d'higienisme van anar sortint ordres que calia expulsar. Per exemple, a Barcelona, el primer cementiri que surt de la ciutat emmurallada és el del Poble Nou. Després vindrà Montjuïc, per tant, i a poc, tots els cementiris se'n van fora de les ciutats. I aquest seria també un exemple.
1: I aquí diu que els cementiris són terra sagrada.
11: Sí, en aquest sentit, m'agradaria recordar un episodi de la sèrie Natura Sagrada, que es pot trobar al portal de la xarxa, recuperar, visionar, molt interessant. Us recomano el de Sant Llorenç del Munt, on parla l'escriptor Vicenç Villatoro, no? Que és un agnòstic confés i que diu que els llocs de dolor, de pèrdua, són llocs sagrats. Per tant, això del sagrat no és només una apreciació dels que diríem de la gent religiosa, de la gent de qualsevol tradició espiritual, sinó també dels agnòstics. Aquí hi ha dolor, hi ha pèrdua, per alguns hi ha esperança, però no deixa de ser un espai sagrat on et retrobes totalment a la intempèrie, com dèiem abans.
1: I aquests dos conceptes, intempèrie i sagrat,
11: sí. Home, clar, que tenen relació, no? O sigui, sempre... jo sempre penso que en qualsevol moment de la vida ens podem sentir a la intempèrie, és a dir, desprotegits, sols, sense... perquè el dolor, les desgràcies, no?, que a vegades ens poden colpejar, mai saps quan venen, ni saps per què. I moltes vegades no tenen ni explicació. Per tant, doncs, a la capella, al cementiri, doncs a vegades pot venir la gent a buscar simplement consol, no? I tenen tot el seu dret, un consol que pot ser resultat de simplement sentir-se aixoplugat per una tradició espiritual, religiosa, la que sigui, o el consol de sentir-se... tocat per aquest airet, per aquests ratxos de sol, pel so dels ocells que per aquí passen, per aquestes mil coses, no? Per tant, doncs, tant aquesta espiritualitat latent en aquests llocs més que en uns altres, com el simple contacte amb l'aire, no?, amb el que ens envolta, ens pot donar aquest consol que implica sentir-nos a la intempèrie, sentir-nos sols, sentir-nos a vegades desconsolats, i això pot ajudar.
1: Jo no sé si trobarem consol avui nosaltres aquí, però crec que sí que podem fer una cosa que tu ens has animat a fer des de fa moltes temporades, que és badar.
11: Ah, sí, sí, sí, sense cap mena de dubte. A més, aquí tenim un passeig envoltat per xipresos, que...
1: acostumen a ser cementeris.
11: Sí, fins i tot existeix un llibre que es va reeditar fa uns anys de botànica funerària, i esmenta, tot i que els xipresos tenen moltes altres simbologies, no?, aquest caire, diríem que té el xiprer com d'espelma, no?, que és un arbre vertical, que és un arbre de fulla perenne, és un arbre que ens fa enlairar la mirada, que la seva fulla simplement es renova, per tant, té moltes significacions, i en el cementiri és un arbre, això, que no només dona ombra, sinó que fa aixecar la mirada, fa mirar cap al cel, i doncs és molt, molt reconfortant.
1: Doncs escolta, ens quedem per aquí, fem un vol, no? A més, tenim ara mateix el luxe d'estar sols en aquest cementiri de Vilassar de Dalt, on contrasta molt aquest silenci sepulcral amb el so de la natura.
11: Sí, sí, sí, és un petit santuari natural on el verd contrasta amb aquest cel lluent de juliol que ens dona això, una pau, una calma, i em sembla que és la millor manera de tancar aquest cicle de santuaris naturals que tant m'ha agradat fer amb vosaltres.
1: Ha estat un plaer descobrir-los. Llàstima que ho hem hagut de fer la major part de la temporada de l'estudi. Avui ens ha tocat una mica l'aire, però marxem amb una bona llista de santuaris naturals per descobrir.
11: Ah, sí, sí. Això...
1: bon moment.
11: Sempre penso que cal gaudir del que tenim més a prop i de tant en tant donar-se un regal i sortir a veure espais que estan més lluny, com el Montsant, Montserrat, Núria, Montgarri, tants que hem visitat, que no deixen de ser també invitacions a gaudir de la natura i de tots els valors que aquesta natura atresora.
1: Josep Gordi, ha estat un plaer que ens hagis donat la mà per descobrir aquests indrets, aquests santuaris naturals. Moltíssimes gràcies i que tinguis un bon estiu.
11: Igualment, bon estiu a tots vosaltres.
1: L'últim like de la temporada el volem dedicar al llibre Sin rencor, el acoso y los límites de la resistencia. L'ha escrit Elena de Juan García i està publicat per l'editorial Dièresis. Lluny de ser només un relat autobiogràfic, l'obra el que fa és transformar una experiència de patiment per assetjament escolar en una profunda reflexió filosòfica sobre la dignitat, la identitat o la llibertat. A partir de la seva pròpia vivència, l'autora recorre el pensament de figures com Hannah Arendt, Jean-Paul Sartre o fins i tot Nietzsche per analitzar les dinàmiques que hi ha darrere de l'assetjament i plantejar una idea tan provocadora com alliberadora, que és que comprendre no és justificar, sinó recuperar el control sobre la pròpia vida. De seguida en parlem amb l'autora mateixa. Elena de Juan García, benvinguda a Valors a l'Alça, com estàs?
12: Hola, molt bon dia, molt bé. Encantada d'estar aquí.
1: Igualment, d'entrada, aquest títol, Sin rencor, jo crec que ja és tota una declaració d'intencions, no? Com es perdona als teus agressors després de patir aquest assetjament escolar?
12: Bueno, més que una declaració d'intencions, és que plantejo l'abandonar la rancúnia com una pràctica que va molt de la mà del perdó. Està superlligat i penso que és quasi bé un acte d'amor cap a tu mateix, perquè... Vull dir, en un primer moment, quan algú pateix una situació traumàtica, és inevitable que ens sorgeixi el rancor, però ens sorgeix pràcticament com un acte de dignitat cap a nosaltres mateixos, com una protecció. Però amb el temps es converteix en un miratge de protecció. Realment, l'únic que fa és mantenir-nos lligat al passat que volem deixar enrere. I crec que això no ens fa bé.
1: De fet, tu dius que durant aquell temps analitzaves tot el que tu feies per trobar el motiu, no?, pel qual et tractaven d'aquella manera. Com et va afectar això en la construcció de la teva identitat?
12: Això, bueno, em va afectar moltíssim perquè sí, evidentment, en un primer moment, més que mirar els arquers, mirava la Diana. I crec que és un error que acostumem a cometre moltes persones, sobretot quan analitzem situacions, en el meu cas, doncs, d'assetjament escolar, sempre ho dic, no?, però que acostumem a dir, ostres, doncs aquesta persona... malauradament va patir assetjament escolar perquè, i després posem sobre aquest perquè una explicació sobre la víctima, no? Doncs, o perquè era molt alt, o molt baix, o molt gras, o molt prim, i tractem de trobar-hi un perquè que encara que sigui en certa manera explicatiu, pot semblar a vegades justificatiu, i no m'agrada. A mi m'agrada girar l'enfocament i posar-lo sobre l'agressor i dir, doncs mira, potser aquesta persona va patir assetjament o va patir el que fos que patís perquè la persona que ho va provocar doncs tenia alguna carència, alguna qüestió que havia de sanar, perquè una conclusió a la que he arribat amb el llibre és aquesta, que ningú que se senti joiosament ple necessita mai rebaixar un altre per sostenir-se.
1: I en quin moment passes tu de pensar que el problema el tens tu mateixa a pensar que és ell, no? És a dir, deixar de justificar que ets tu qui dona motius perquè hi hagi uns agressors, sinó que aquests agressors tenen alguna carència.
12: Clar, és una situació difícil, no? Perquè quan ja t'has culpat a tu mateix tantes vegades i tractat de buscar les falles en tu mateix, vull dir, ningú és perfecte i tots tenim errors, però pel fet de no ser perfectes no ens mereixem, ningú es mereix passar per una situació d'assetjament. Vaig adonar també en part en el moment en què, ostres, quan jo tenia temps lliure, mai se m'ha ocorregut amb el meu temps lliure, en comptes de dedicar-me a llegir un llibre, a veure una pel·lícula, a fer esport, veure, quedar amb alguns amics, en comptes de fer això, doncs dedicar-me a crear grups de WhatsApp o per insultar una persona, vull dir, o crear-li perfils falsos a xarxes com ara Tinder o així. És una cosa que mai m'ha passat pel cap. Llavors jo penso, si algú li ha passat pel cap fer això cap a una altra persona, potser no... Vull dir, no crec que ningú es mereixi això. I no sé, va ser una mica aquest el punt d'inflexió de dir, ostres, potser el problema no està en mi, sinó en l'agressor, en els agressors.
1: De fet, ara parlaves de les xarxes. Aprofito per preguntar-te com es conviu amb, no sé si amb l'angoixa, si em permets, de saber que no hi ha cap espai segur, sí, no? Fins i tot quan surts de l'escola continua aquest assetjament a través de les xarxes socials.
12: No, totalment. Jo això ho he comentat moltes vegades perquè penso que el tema de l'assetjament escolar ha existit des de sempre, tot i que abans no se li anomenava com se li anomena ara, o no hi havia termes com els que utilitzem de bullying i de més, però sí que és cert que existia com una realitat. Però penso que amb el pas del temps ha evolucionat molt a formes quasi bé més perverses, en el sentit de com pertorbadores, de que abans era una cosa que es quedava dins dels murs de l'escola. I ja, doncs, quan acabava l'horari escolar, un marxava a casa seva i almenys tenia, doncs, un altre espai on sentir-se tranquil, un refugi o el que sigui. Però avui en dia és això, que hi ha pocs casos que conegui jo que m'hagin explicat d'assetjament que es limiti únicament a l'àmbit escolar, però per aquest tema, perquè en el moment en què tots portem un mòbil a la butxaca, fem que persones que ens puguin fer mal s'infiltrin doncs, en els jocs més íntims o on s'hauria de sentir més segur, com és ara, doncs, jo què sé, la seva habitació a casa seva. Llavors, jo penso que és molt perillós i s'ha d'intentar controlar i limitar al màxim possible.
1: Abans que... Perdona.
12: No, pel tema de les xarxes, per això, perquè estem sobre...

0: l'èxit, la fama, el que sigui, com que tenim aspiracions això similars, acostumem a generar conflicte o tensions internes dins de tota mena de grups socials. De tal manera que la crisi sempre evoluciona fins a un punt en què es converteix en un tots contra tots. L'única manera de salvar l'estabilitat social és passar a una fase de polarització unànime en què el tots contra tots es converteix en un tots contra un. I per fer això és necessari arbitràriament assignar una víctima. La víctima pot estar dins del grup o fora. Si està fora, simplement se li castiga. Si està dins, se li expulsa del grup i se li atribueixen tots els mals que es perceben. I això ho dic perquè no era només una, sinó que eren varis. Per tant, o sigui, la sort en la qüestió literària que m'ha ajudat a escriure el llibre és que, com que eren molts d'ells propers a mi, tinc molt context d'aquestes persones. Exacte, de les seves situacions familiars, de les seves situacions més personals, que evidentment no les exposo perquè no és el meu lloc exposar-les, però el fet de conèixer-les em fa tenir una visió més completa i més detallada del que pot estar portant aquestes persones a actuar com actuaven, o de quines eren les seves carències o incoherències i per què tenien els buits que tenien. Que potser altres vegades, quan ve d'una persona menys coneguda, potser no resulta més inexplicable.
1: Mm-hmm. Elena, acabo preguntant-te breument per una altra visió de la situació, que és la de la teva mare. De fet, la podem llegir, en certa manera, en el pròleg del llibre. Com va gestionar ella tot el que et passava?
0: Bueno, ella ja ho exposa molt bé al pròleg, però sentia moltíssima impotència, perquè des de... Jo, clar, jo no soc mare, no? Però des d'una visió d'una mare m'imagino que ella únicament volia que parés tota la situació, volia posar-li un punt i final, i l'única manera que ella coneixia o sabia i amb tota la raó era parlar amb els pares, parlar amb l'escola, però desafortunadament en el meu cas no va tenir sort en aquests sentits, perquè doncs el centre acadèmic no va impulsar els protocols que corresponien, no es mobilitzava, no feien res, i el mateix amb els pares d'aquestes persones, pues, o ho negaven, o no sé. Llavors, evidentment, sentia molta impotència amb la situació, però jo, de tota manera, agraeixo moltíssim tot l'esforç que hi va posar i el fet de que sempre em recolzés i estigués al meu costat i pogués ser l'ombro, diguem, en el que plorar i en el que recolzar-me.
1: Tot això i molt més és el que trobareu a Sin Rencor, El acoso y los límites de la resistencia, el llibre publicat per l'editorial Diario 6 que ha escrit l'Elena de Juan García. Elena, un plaer compartir aquests minuts amb tu. Gràcies per les teves reflexions i per escriure aquest llibre. Una abraçada. Abans d'acabar, us regalem una última també recomanació literària de la mà de Concha Parramón.
2: Stefan Zweig, un dels escriptors i pensadors més lúcids del segle XX, torna a interpel·lar-nos des de Missatges d'un món oblidat. El volum recull textos del període d'entreguerres que, tot i tenir més de 80 anys, ressonen amb una actualitat inquietant. El primer assaig, escrit el 1914, colpeix per la seva vigència. Descriu angoixes col·lectives i lògiques de guerra que recorden massa el conflicte d'Ucrània, malgrat referir-se a la Primera Guerra Mundial. Zweig hi detecta ja els símptomes d'una Europa fracturada. Brillant és la seva relectura del mite de la Torre de Babel. Per l'autor vienès, la discòrdia neix quan ningú no capta la veu dels altres, i de la incomprensió neix la fúria entre els homes. D'aquí extreu una tesi central: la humanitat només assoleix grans fites quan fa pinya. Aquesta idea vertebra els dos articles que dedica al 1934 a la història europea. Zweig hi defensa la unió dels pobles del continent com a única via per evitar noves guerres i garantir el progrés. Segons ell, nacionalisme i internacionalisme s'han neutralitzat durant segles, ajornant la germanor pendent. La seva crítica a les pàtries és frontal i cita a Goethe: la pàtria, per al pensador imparcial, per aquell a qui sap enlairar-se per damunt del seu temps, no es troba enlloc i es troba arreu. El paisatge més provocador, però, és la seva visió sobre l'ensenyament de la història. Per Zweig, res

0: defineix millor la posició política, personal i moral dels joves que estudiar el passat. Reclama menys glorificació de guerres i conqueridors i més èmfasi en les grans fites civilitzadores de la humanitat. Svein no defrauda. Cada pàgina és un repte intel·lectual. Els seus textos no només es llegeixen, obliguen a pensar i a qüestionar-se. Més de 8 dècades després de la seva mort, els deures que ens posa continuen pendents.
1: I fins aquí aquesta temporada de Valors a l'Alça. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa quan vulgueu a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i, finalment, a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornarem. Ho farem al setembre, com sempre, amb nous temes, amb més protagonistes. Així que només ens queda agrair-vos que ens heu acompanyat al llarg d'aquesta temporada i desitjar-vos que passeu un molt bon estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

i veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nivells. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars d'unes formes copulants. D'aquest amor consumible.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu.

la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.